0: Fins a les dues del migdia, avui el que t'hi jugues especialment pendents de tot el que passa al país, perquè d'aquí a uns minuts arriba el Papa Lleó XIV a l'aeroport del Prat. Allà tenim el Martí Oliver. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Bon dia, sí que sí. Està aquí tot previst perquè arribi el Papa. Ara deies que l'Àlex Delmas arriba puntual. Veurem si el Papa arriba puntual, perquè estava previst que arribés d'aquí 20 minuts, a les 12:25, a la terminal corporativa, que està reservada pels vols privats i institucionals, però el Papa ha sortit passats 3:15 de Madrid, que era més tard del que estava previst, i per tant tot plegat es pot endarrerir. També estem pendents que arribi el president Illa. També hi haurà, en principi, representants del govern espanyol, ajuntaments i l'arcabisbat de Barcelona esperant el Papa, i la majoria del dispositiu de seguretat ja és a dins de l'aeroport. Hi ha furgones de Mossos, Policia Nacional, molta seguretat privada. Sí que han vingut una desena de persones, sí que ara que parlaves de fans, són una desena, però estan força lluny d'on es pot esperar el Papa. Per seguretat, són a un centenar de metres de les portes de l'aeroport. Està previst que es faci una breu rebuda institucional del Papa un cop surti de l'avió, però de seguida anirà corrents i de pressa, segur, cap a la catedral de Barcelona, directe, perquè ja té previst allà el primer acte d'aquesta gira per Barcelona. Estava previst a la 1:00 PM, amb el retard que ja té de quan ha agafat l'avió a Madrid, potser tot plegat s'endarrereix.
2: Firmes la comparació Bad Bunny i Papa?
1: A veure, sí, no?
3: Per què li dius Bad Bunny? Dir... Per què Bunny?
2: Bueno, mira, en el seu moment era Bad Bunny, no sé.
3: Digues-li Benito Antonio.
2: No, però vull dir que, no sé, vull dir, hi ha gent que li diu Bad Bunny i hi ha gent que li diu Bad Bunny. I, de fet, el Bad Bunny, quan saluda les seves cançons, diu Bad Bunny, baby. No diu Bad Bunny, baby. Ell mateix.
3: Us imagineu el Papa baixant de la viva amb aquest...
2: Seria meravellós,
3: Pagaria, Faria unes quantes donacions a l'Església. Martí, qualsevol novetat ens l'expliques al que t'hi jugues. Puja, puja, Willy.
4: La casita, quina seria? Té casita, el Papa?
3: Té molt show que l'envolta, Ho vam veure ahir al Bernabéu, ara ho comentarem amb l'Héctor González. 80.000 persones, i Florentino Pérez regalant-li la samarreta del Madrid, i el Madrid venent una samarreta edició Papa a 195 euros. Això és fer negoci. 195 euros, la samarreta amb el nom León i 14 a l'esquena, l'equipació sencera, 275 euros, aprofitant la visita del Papa al Bernabéu. Com us deia, acte de fe durant molts anys han fet els professors i ara converteixen els carrers en infern perquè els hi facin cas. Hi ha manifestació a aquesta hora del migdia a diferents punts de Catalunya, i pendents de les afectacions a les carreteres per aquestes manifestacions i també pel dispositiu de seguretat per la visita del Papa. Aviam, Andrea Villoria, quines són les afectacions des del Centre d'Emergències de Catalunya? Què ens expliquen?
5: Hola, què tal, com esteu? Doncs mira, d'entrada la visita del Papa implica restriccions. La casita que abans comentàveu del Papa és el Palau Episcopal, que està a la plaça de la Catedral, i per tant des d'ahir tota aquesta zona de Ciutat Vella, la de la Catedral i el Palau Episcopal, està tot tallat. També ho està avui la muntanya de Montjuïc, on el Papa celebrarà aquesta nit una vigília. Només podrà passar el personal acreditat, els fidels que aniran a seguir, o el personal de premsa que ho retransmetrà, i tindran, en aquest cas, un bus llançadera. Demà se sumarà aquests talls, doncs, al Raval, on el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí, i sobretot l'Eixample, que és on afecta més gent. Tot el carrer Rosselló, que és on el Papa circularà amb el Papa mòbil descobert, estarà també tallat des de demà a primera hora del matí fins la matinada, i se suma això al que es considera el centre de màxima seguretat, que és la Sagrada Família i les 9 illes del seu voltant. D'entrada, a banda de, diguéssim, d'aquests espais que són els que estan afectats, també hi haurà talls puntuals en el trasllat del Papa. El primer serà des que arribi a l'aeroport fins que es traslladi al centre, a la catedral, on té el primer acte. Els Mossos aniran escortant el Papa i la resta d'autoritats, tota la seva cúria vaticana que l'acompanya, que aniran encapsulant-los, escortant-los al principi, diguéssim, de la comitiva de la caravana i al final, i tallant i obrint el trànsit al seu pas.
3: Gràcies, Andrea. Si hi ha qualsevol novetat, l'expliquem al que t'hi jugues. Com us deia, pendents de les manifestacions, Soledad Domínguez, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
3: On pares?
6: Doncs mira, ara mateix estic al centre de la Gran Via, una gran manifestació de professors, però també de personal dels serveis socials dels ajuntaments, de les biblioteques municipals i del PAE, que és tota aquella gent que treballa a les escoles i als instituts, però que no són professors, educadors socials, integradors, els TEIs que estan a les aules d'infantil. Tota aquesta gent s'està manifestant per deixar clar que els acords que s'han posat sobre la taula per millorar les condicions laborals dels professors i per contactar més gent són insuficients. Estan aprofitant a més la visita del Papa, que és el leitmotiv de molts dels cartells que estem llegint avui, i també els ha servit d'inspiració per composar un Pare Nostre adaptat a les necessitats que té l'escola.
7: Redueixis la nostra ràdio! No ens deixeu caure en la precarietat!
6: La persona que feia de papa en aquesta Pare Nostra, en aquest prec, doncs era un professor vestit amb la túnica blanca que identifica el Sant Pare, estava pujat amb una mena de carrito, representant també el papa mòbil. Un dels lemes d'aquesta manifestació d'avui és: volem fets, demanem fets, no miracles.
3: Gràcies, Sole. És un quart d'una del migdia.

0: Hem escoltat el Martí Oliver, pendent de l'arribada del Papa. El que no sabeu és que tenim a dos persones del Keti Jugues dintre de l'aeroport. No sé si es creuaran amb el Papa, perquè ell arriba i dos dels nostres corresponsals se'n van. Lluís Flaqué, Flaqui, Bruno Alemany, què tal, com esteu?
1: Hola, Sique Rodríguez, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Ara mateix...
1: Seria el Papa, el que es creuaria amb nosaltres.
0: Quina és la fotografia a dintre de l'aeroport del Prat? Vosaltres que sou privilegiats i heu pogut accedir-hi?
1: Doncs dins l'aeroport del Prat hi ha bastanta gent, però entenc que el Papa entrarà per la zona privada, per tant no hi ha cap mena de seguretat extra, almenys a l'hora que hem arribat. Hem vingut molt d'hora, gairebé tant d'hora com Àlex del Mas, pendents del trànsit del Cristóbal Jacint, que ens ha fet avui el servei de taxista, entre cometes.
0: Doncs
1: ens ha portat... Sí, hem vingut amb ell, ben molt ben acompanyats, per tant la xerrada, i tant el Bruno com jo hem vingut, però molt d'hora, perquè clar, volíem estar aviat per evitar el trànsit, i portem bastanta estona aquí, i Bruno, la veritat és que no difereix gaire un dia normal a l'aeroport, no?
2: No, tranquil·litat, diria que absoluta. També us dic que dubto molt que el Papa vingui a fer un cafè al lloc on estem ara mateix, el Flac i jo, fent un talladet per fer temps, perquè hem vingut molt d'hora, però s'agraeix també en dies així, que són complicats, doncs, tenir-ho tot més o menys controlat, i la veritat és que hem fet bona feina, gràcies al Cristo, sobretot, clar.
0: Aneu via Perón, als Estats Units?
1: No, nosaltres anem
0: a Mèxic.
1: De fet,
0: clar, directament a Mèxic, clar.
1: Sí. Ciutat de Mèxic, un vol llarg, gairebé 14 hores, per aterrar la vostra matinada allà i poder viure ja demà la prèvia de la gran inauguració d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que l'Estadio Azteca, estadi mític, doncs podrem viure el dijous a les 9 de la nit hora catalana, 1 del migdia hora mexicana, i cap allà anem. Sortim d'aquí un parell d'horetes llargues encara, així que encara ens queda temps per afrontar aquest vol llarg, per començar a viure aquest Mundial a partir del dijous.
0: La inauguració és el Mèxic-Sud-Àfrica, l'Estadio Azteca, evidentment partit que retransmetrem al Carrusel amb la narració del Flaqui, com us vam explicar ahir, i els comentaris del Bruno Alemany, que aquesta matinada ha seguit l'últim amistós d'Espanya abans del Mundial. Perú 1, Espanya 3, amb gol de Pedri, assistència de Ferran, molta presència de jugadors del Barça i un equip que més o menys és, si no al 100% quasi, el que debutarà al Mundial, Bruno.
2: Sí, jo crec que hi ha algun petit dubte potser al lateral dret. Jo trobo que Llorente, que va ser l'escollit el dia d'ahir, serà també el titular al partit davant Cap Verde dilluns de la setmana vinent. I la resta gairebé són faves comptades, perquè va dir Luis de la Fuente que tant Nico Williams com Lamin Yamal estan bé, estan per jugar, però dubto molt que siguin titulars, i més en un partit amb un rival com és Cap Verde. Per tant, Ferran Torres jugaria a l'extrem per la banda dreta, i queda oberta també aquesta posició d'extrem esquerra, on crec que pot entrar Dani Olmo, que m'ha agradat molt avui, sí que ha entrat a la segona meitat. Jo crec que pot ser titular, no sé si a la mitja punta o a la zona d'extrem o fals extrem per la banda esquerra, però crec que Dani Olmo, si me l'he de jugar, diria que serà titular al primer partit davant Cap Verde. Bon partit d'Espanya, golet de Pedri, bon partit també de Pedri, especialment a la primera meitat, i ha fet els deures la selecció espanyola.
0: Per parts, el porter titular va ser Unai Simón. A la segona meitat va jugar David Raya, que és qui va encaixar el gol de Perú. Luis de la Fuente diu que té clar des de fa temps qui jugarà a la porteria.
3: No és un regalo, és l'oportunitat de demostrar internacionalment su categoria, su calidad, y hoy creo que era justo darle también la opción a David, pero tengo claro que va a ser el portero que va a iniciar el Mundial.
0: Serà Unai Simón, no, Bruno?
2: Sí, no hi ha cap dubte que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, fins que passi alguna cosa rara, i fins i tot jo trobo que una errada d'Unai Simón l'aguantaria bé Luis de la Fuente. A partir d'aquí, després del Mundial, el que passi a la porteria ja ho veurem, però jo crec que fins que acabi el Mundial segurament el porter serà Unai Simón.
4: Habéis montat un temita i no hay temita, ja està. El temita són mis huevos.
0: Morenos. En defensa, Marcos Llorente, al lateral dret, Cucurella a l'esquerra, i parella de centrals, Cubarsí i Laporte. Flaqui, serà aquesta la defensa titular d'Espanya?
1: Entenc que sí, no? Tot i que hi ha diferents opcions, però vaja. També entenc que és un Mundial que, al ser tan llarg, hi haurà tants partits, farà tanta calor, hi haurà tant desgast, les hores de vols seran molt intenses, que costarà veure, suposa que a vida que arribin els partits decisius, les eliminatòries, quarts de final, etc., sí que veurem un 11 titular més definit. Però fins aleshores m'estranyaria molt que De La Fuente i la resta de seleccionadors, podent haver portat 26 futbolistes com han pogut en aquesta edició del Mundial, apostessin per un 11 fixe. Em sembla que serà una foto bastant mòbil, però que quan arribin els grans partits, les coses importants, sí que entenc que aquesta serà la defensa, sí.
0: Al mig del camp, Pedri, Rodri i Olmo, Bruno?
2: Aquí és on tinc el principal dubte.
0: No, Fermín,
2: perdó. Sí. No, no.

0: No, Fermín, perdó. Sí. Rodri i Pedri... Bueno, és normal, perquè sí, ha fet una temporada titular, evidentment.
1: Pedri, Rodri, Pedri... Fabián o Pedri, Rodri i Olmo?
0: Pedri i Rodri són fixos i a partir d'aquí crec que entre Fabián i Dani Olmo hi ha una porta oberta perquè qualsevol dels dos sigui titular. Jo crec que encara més de confiança que Dani Olmo és Fabián per el seleccionador Luis de la Fuente, però també crec que li va sentar bé l'entrada de Dani Olmo perquè és un perfil més de mitja punta i ja tens jugadors a la base com Rodri i Pedri per moure l'equip. No descarto que juguin els dos, contra Cap Verd, perquè podria jugar Dani Olmo a l'extrem esquerre.
1: Pedri i Rodri titulars, avui aquesta matinada contra Perú també Fabián, a la segona part Olmo, que ha jugat molt bé segons explica el Bruno Alemany. Per qui et decantes, Flaqui?
2: Bueno, no sé, torno a estar amb el mateix. Entenc que Pedri ha de ser titularíssim, que Rodri també, i a partir d'aquí doncs el ball de bastons entre cometes, no?, per veure qui s'acaba imposant. També dependrà, entenc, del rival. No sé dir-te per qui s'acabarà mullant. Pensa que l'Eurocopa que va acabar guanyant Espanya es lesiona Pedri i de sobte apareix una versió d'Olmo que fa funcionar i rutllar l'equip d'una manera brutal, no? Per tant, veurem per qui es decanta. Jo crec que Olmo és un dels jugadors que més ha crescut i que més agrada al seleccionador.
3: ¿Pondrías, Javier?
1: Se llama Flaqui. Luis.
3: Sí.
2: Luis. Somos Felipe. Tocayos, es fácil. ¿Quién
3: pondrías,
2: llamar Luis,
3: Felipe?
1: Si no, Felipe no.
2: Dígame.
3: Luis.
2: Julen.
3: Dime.
1: ¿Tú a seleccionado quién? De Qatar, Lopetegui.
3: ¿Tú a quién pondrías?
1: Seleccionado de Qatar, Julen Lopetegui.
3: ¿Tú a quién pondrías, Luis?
2: Yo pondría a Rodri, a Pedri y a Olmo.
3: Pues pondría a Fabián.
1: Ja, la davantera.
2: No dudaba.
1: Luis de la Fuente ha destacat el partit de Ferran Torres.
4: Yo creo que España ha ganado un grandísimo delantero centro, pero quizás estamos no disfrutando de un excepcional extremo. Entonces, como sabemos las condiciones que tiene y lo que puede ofrecer en el extremo, pues estamos también muy tranquilos disfrutando también de esos momentos de Ferran.
1: Sembla que vaig una mica tajat, no?
3: Bueno, Vinito ha sido en cierta hora.
1: No, pero eso es después del
3: partido. Bueno, qué sé. Hay países que no dejan hacer Vinito, así que yo antes de irme, pues siempre hago un Vinito.
1: Claro. Esteu d'acord, bon partit de Ferran Torres, Bruno, Flaqui.
0: Sí, molt bona primera meitat, especialment anant a l'espai. Una de les coses que més destaca en el joc de Ferran Torres és la capacitat que té per desmarcar-se. Així arriba l'assistència que li dona Pedri al gol que ha fet el migcampista del Barça, i en general bon partit de Ferran, que va començar a l'extrem dret, que jo crec que serà la seva posició al primer partit davant Cap Verd. A partir d'aquí ja entraria Lamine Yamal, i a la segona meitat ha jugat Ferran de davanter centre. Jo crec que aquí té menys opcions perquè el titular serà Oyarzabal, però també és cert que Oyarzabal li costa acabar partits. Per tant, veig bastant a Ferran Torres entrant a segones meitats per acabar partits, per ser el nou revulsiu, el nou suplent.
1: El Flaqui subscriu tot el que diu el Bruno.
2: Jo crec que aquí hi ha molta incertesa de com estarà Nico Williams. Si Lamine, doncs entenc que se'l anirà protegint, tot i que La Fuente cada vegada que pot diu que ja estarà disponible pel primer partit. Jo vull pensar que es minimitzarà qualsevol risc, i si Lamine i Nico estan en versió bona, passa clar, són una incògnita, sobretot el cas de Nico Williams, que al llarg de la temporada doncs no ha pogut arribar al seu millor nivell i no sé si arribarà en aquest tram de tan decisiu de temporada. Però crec que Ferran Torres tindrà un rol molt important, no serà com a davanter centre, com a revulsiu o com a extrem, perquè em sembla que és un dels jugadors que arriba en millor estat físic dels que estan a la convocatòria.
1: Les bandes van en funció de com estiguin Lamine Yamal i Nico Williams. Aquesta matinada contra Perú han estat titulars Ferran Torres i Àlex Baena, i a la davantera Oyarzabal, que ha tornat a marcar, ha fet el primer gol d'Espanya, el segon de Pedri, el tercer del porter de Perú en pròpia porta. I és veritat, Bruno, que cada vegada que el veig jugar penso més el que ens vas dir fa temps al que t'hi jugues, que està infravalorat. No se'l té tot lo en compte que es mereix un jugador com Oyarzabal, que a més, final que juga, final que marca.
0: Sí, és que té pràcticament de tot. Té intel·ligència a dintre el camp, sap exactament per on moure's, en quin moment s'ha de desmarcar, és fi tècnicament, és un jugador a nivell de controls orientats, tot això ho domina realment molt bé, és molt bo rematant també, i és veritat que segurament li falta el físic, no té ni molta velocitat, ni molta resistència, és a dir, és l'únic punt que em fa pensar que no pugui ser un davanter de 100 milions d'euros. Per la resta és un futbolista absolutament capaç de fer qualsevol cosa a un terreny de joc. A mi em semblaria un fitxatge top si el fes el Barça.
1: Ara et pregunto tu,

0: Àlex, però abans d'alliberar el Flac i el Bruno perquè passin el control i puguin ja pujar l'avió que els portarà cap a Mèxic, on dijous comença el Mundial. Pedri, després de marcar avui amb la selecció a l'últim amistós, ha parlat dels problemes que poden tenir els jugadors amb alguns partits. Sabeu que són tres països diferents. Espanya jugarà els dos primers partits a Atlanta, Estats Units, el tercer contra Uruguai a Guadalajara, i hi ha el problema, entre altres, per exemple, de l'alçada.
1: Sí, sobretot en el calentamiento sí que se notava, después ya te puedes acostumbrar un poco más, pero sí, es verdad que al principio tienes un poco más de asfixia de lo normal.
0: Avui Espanya ha jugat a Mèxic, suposo que també per aclimatar-se, però fins a quin punt creieu que això serà important al Mundial?
2: Crec que serà un factor determinant al Mundial, la calor, per començar, perquè jugaran partits a les 12 del migdia a llocs on segurament estarem a 35 graus, amb molta humitat. Per tant, és previsible que en molts partits es vegi un ritme més baix del que hem vist durant la temporada. I també el fet de l'alçada. A Mèxic hi ha molts partits que jugaran per sobre dels 2.000 metres i això els jugadors, els futbolistes que ho han viscut diuen que es nota bastant, però sobretot la calor, perquè després als partits especialment ja d'eliminatòries i tal, els jugadors arriben trinxats, molt cansats a l'últim tram de la temporada. No serà com el Mundial de Qatar en aquest sentit, que va ser el novembre, i jo crec que en aquest sentit hi haurà diferència.
3: No oblidem que molts jugadors que estan al Mundial de Seleccions van disputar el Mundial de Clubs el passat estiu, és a dir, que la tralla acumulada per a molts serà molt intensa. Així que em sembla que és un tema capital. Per això et deia abans que no crec que veiem onzes gaire fixes, sinó que intentaran els seleccionadors aprofundir en els seus planters a la mida que puguin, no? Si tenen opcions d'anar alternant jugadors que carreguin minuts en un partit i puguin descansar l'altre, perquè és la calor, és el tram de temporada en el que estem, són les hores de viatge, perquè les seus de partits estan molt lluny unes entre elles, i Espanya jugarà un partit a Mèxic, l'altre el pot jugar a la zona de Miami, i que al final són distàncies llargues, hi ha partits a Canadà, no sé, veurem com ho gestionen, però el tema físic serà, crec que, un tema capital per la tralla que porten els futbolistes i per les condicions climàtiques i de distància en hores de vol que hauran de suportar durant tot aquest Mundial.
0: La inauguració aquest proper dijous a les 9 de la nit al Carrusel, al Estadi Azteca, amb el Flaqui i el Bruno, per narrar i comentar el Mèxic-Sud-Àfrica. Que tingueu bon viatge. Si us trobeu al Papa,
3: gràcies,
0: i podeu, el poseu en directe el que t'hi jugués.
3: Oh, i tant, només faltaria. No, així ho farem. Una abraçada.
0: Àlex, crida l'atenció. Avui ho llegia al diari El País, que al final passem d'un futbol de partits dividits en dues parts de 45 minuts a partits que seran de quatre parts de 22. Ho dic perquè la FIFA ja ha instaurat que en aquest Mundial hi hagi aturada per a refrescar-se al minut 22 de cada meitat 3 minuts. Deixams, per exemple, s'ha queixat, perquè diu que això canvia el plantejament i canvia el futbol, i molts creuen que realment el que vol la FIFA és obrir una finestra per a les televisions i que puguin posar anuncis. Però és un canvi important o no? Que cada minut 22 de tots els partits s'aturi 3 minuts el joc.
4: A veure, tant com important no, però sí és un canvi. Sí és un canvi que poden aprofitar els equips o els entrenadors per donar instruccions, per canviar el pla de partit. Imaginem una selecció que hagi sortit en un partit i que l'estigui sorprenent el rival, doncs aquest minut 22 tens temps per tocar certes coses, retocar-ho, i que per tant l'efecte sorpresa ja se'n vagi. A mi em sembla que és un factor més que poden utilitzar les seleccions, en aquest cas, sobretot els entrenadors, els bons entrenadors, per reajustar coses, per aprofitar les debilitats del rival o per canviar coses si no està funcionant. Ara bé, tant com diu Deschamps, que canvia l'escenari del futbol, em sembla un punt exagerat.
0: I lo del cansament, els viatges, l'alçada, que ara comentava Pedri, afecta?
4: I tant que afecta, i tant que afecta. De fet, jo situo les favorites, les seleccions que tenen una llista més equilibrada, no? Que tenen més jugadors, que tenen més canvis, que diguéssim que hi ha menys diferència entre el teòric equip titular i les alternatives. Seleccions com Espanya, com França, fins i tot com Anglaterra, jo crec que aquí tenen un factor o un avantatge afegida respecte a les seleccions que tenen molt bon equip, com podria ser Marroc o com podria ser Alemanya, però que en canvi no tenen tantes alternatives interessants o de tant nivell a la banqueta.
0: Ara escoltarem la contracrònica que ens ha fet el Santi Ovalle, que ja el tenim allà, ha fet escala a Dallas, després ha anat cap a Atlanta. i ha pogut passar el control de seguretat. És notícia perquè els Estats Units ha vetat l'entrada a un àrbitre de Somàlia, un àrbitre FIFA, diuen dels millors d'Àfrica, Omar Abdulkadir Artan,
5: el millor, diuen. No,
0: àrbitre somalí que ha vist com li denegaven el visat i no podrà xiular al Mundial. I clar, ens preocupa que el Santi ja està allà, però algun dels nostres, el Flaqui o el Bruno, no pugui entrar. Donald Trump, bon dia.
6: Sí, sí. Yes, good morning. És que...
0: Flaqui, t'has quedat per aquí, eh?
6: Tampoc,
3: sí, no, és que m'han dit queda't, per, m'han dit queda't perquè t'interessarà això que escoltaràs. Dic, pues, Bruno, espera't.
6: L'àrbitre, the referee, es deia com? Omar Abdulkadir... És que, clar, m'enceneu.
0: Abdulkadir.
6: Tu ho entens, no? O sigui, aquest nom, mínim de 5 cinturons explosius, 7 machetes, prou feina tinc a acceptar que entrin Marroc, Iran, Iraq...
0: Bueno, Iran ja ho veurem, eh? Està allà a Mèxic esperant.
6: Egipte, sí. Espanya, Aràbia Saudita, tot de sudaques...
0: Sí, perquè fem broma, però, Flaqui, Bruno, Iran està a Mèxic i encara no sap si podran entrar als Estats Units,
6: no? Clar que no.
2: De fet, el que es parla és que tindran un visat express que aniran jugant el partit i només acabar el partit gairebé... No, és una mica gag, això, eh? Sense dutxar-se, és un gag, òbviament es dutxaran, però que no faran ni zona mixta ni rei, marxaran directament.
6: Tampoc es dutxen mai, no?
2: Hola, però...
6: Vull dir, aviam, bona,
2: sisplau, aquesta gent... President.
6: We are going to convert sí the USA es tornarà un zoo, aquest ritme.
0: Aviam,
6: he de deixar que un paio que es diu Omar Abdulkadir sigui un àrbitre d'un Algeria-Jordània, what the fuck? It's going to
0: per això no l'has deixat entrar, no?
6: Aquell pollet acabaria...
0: Fem broma, però és molt bèstia, eh? Que un àrbitre que... FIFA, diuen que dels millors d'Àfrica, alguns el millor d'Àfrica, no ha pogut entrar i no xiularà el Mundial perquè li han denegat el visat.
6: Aquell partit acabaria com el Rosari de l'Aurora o com el Burka de la Yasmin, en aquest cas, no? Tu saps la de gent que he de deixar entrar? I a sobre a periodistes, a més... Aviam, anem a repassar aquests que voleu entrar al
0: sí,
6: United.
0: Sí, tenim el Bruno Alemany.
6: Yes, Bruno. Bruno significa sí. Morenet, no?
2: Yes.
6: Bruno means morenet.
0: Bru, sí.
6: Yeah. Malament, comencem, amic meu. Ei, de cognom alemany? Alemany? Morenet i nazi? What the fuck? No agafis el vol. No cal ni que agafis el vol perquè no val ni que ho intentis. I l'altre és...
0: L'altre es diu Lluís Flaquer i Rifé.
3: Well, aquí no hi troba res.
6: El nom sembla correcte, xineja una sí. miqueta, però... Flaquer... No sé, però podem perdonar-ho. Ara bé, està com molt moreno ell, no? Està ja com...
3: No gaire. No es pensi.
6: Bueno, una mica més de sol i ja et podem considerar un moro. O sigui que...
3: Estic taronja com vostè, estic taronja com vostè.
6: Com prenguis una mica més el sol, estàs penjant d'un fil. Aviam, per demostrar que no fareu mai mal als United States, quan arribeu us portaran amb mi al despatx oval i us posaré una prova.
0: Quina prova?
6: Us ensenyaré 3 hospitals infantils de l'Iran i m'haureu de dir quin rebenteu. I si encerteu, us dono el visat. Són els 3. La resposta
0: correcta...
6: Després
0: li preguntarem al Santi Ovalle si ja ha fet aquesta prova. Perquè està als Estats Units.
6: Són els 3.
0: Bruno, Flaqui, ara sí, adeu.
3: Adéu, que vagi molt bé.
0: Aviam què ens explica el Santi Ovalle, que ja està allà.
7: Aterro a Amèrica, a Dallas, la ciutat on van matar Kennedy. En realitat no trepitjo la ciutat, però sí que tenia ganes de posar aquesta sintonia, perquè alguns rejuveniu 30 anys. Sí. El Flaqui em pregunta sí, si fa calor, li confirmo que sí, fa molta calor. I comprovo que el lema de la ciutat continua sent el mateix que fa uns anys. Everything is bigger in Texas. Tot és més gran a Texas. Sort i ànims al Flaqui i al Bruno, que s'hi passaran 40 dies. Jo agafo una avioneta i cap a Chattanooga, la quarta ciutat de l'estat de Tennessee, la seu del comtat de Hamilton, 190.000 habitants i el riu que la travessa per la meitat. Es nota que és el quartell general d'Espanya. Només trepitjar terra a l'aeroport, un panell gegant amb els dorsals i les cares dels jugadors de la selecció ens dona la benvinguda. El taxista, que em porta de l'aeroport a l'hotel, està emocionadíssim de tenir allà la selecció espanyola. Els seus fills diuen que Espanya guanyarà el Mundial i que Lamine Yamal és el millor futbolista del món. Parlant de Lamine, va la primera bombeta del Mundial. Està amb unes ganes boges de disputar aquesta competició. Per ell, el Mundial és la meca del futbol, la competició més important, i per suposat, és la meca de les marques. Lamine arriba al Mundial d'Estats Units de la mà d'Adidas, McDonald's, Coca-Cola, Vicks, Konami, Visa, Pokémon, Oppo y UNICEF. Not bad.
0: Chattanooga, eh? És on estarà concentrada la selecció espanyola. Àlex Del Mas, has dit que dones favorites a les seleccions que tinguin més plantilla. Quines són aquestes seleccions, segons el teu parer?
4: Mira, jo faria dos grans grups. Per mi hi ha dues favorites clares per damunt de la resta, que són Espanya i França. I després jo et cito un altre parell de seleccions que seria Portugal i Anglaterra. Portugal perquè és una selecció que està jugant molt bé, que també té moltes alternatives, i Anglaterra perquè tinc la sensació, per dos motius, un pel factor Harry Kane, que crec que arriba molt bé i és molt important tenir gol, i després perquè crec que aquest aprenentatge dels clubs, Anglaterra abans tenia problemes per competir, però últimament està posant molts clubs a les finals de Champions, de Conference, d'Europa League, li ha donat aquest punt de competitivitat que algun any o altre doncs, ha d'arribar endavant. Per tant, jo et donaria aquestes dues. Espanya, per mi, és el millor equip. França, per mi, són les millors individualitats. I després, alternatives, Portugal i Anglaterra. Estic convençut que la guanya una selecció europea. Eh?
0: Sí?
4: Sí.
0: Tot i que jugui a l'altre costat de l'Atlàntic, eh?
4: Sí, sí.
0: Per cert, el rival més dur d'aquesta primera fase per Espanya és Uruguai. Com està Araujo?
5: Doncs Ronald Araujo ja ha arribat a Uruguai, va venir-se a visitar ahir a Madrid, té un petit trencament microrotura muscular que el deixarà un parell de setmanes fora. L'objectiu que es marca tant Araujo com la selecció d'Uruguai és poder-lo tenir en el partit contra Espanya. Avui ja està a punt d'aterrar a Uruguai, va marxar a les 12 de la nit d'aquí de Madrid, i avui la selecció d'Uruguai viatja ja cap a Playa del Carmen, que és on estarà concentrada. Per tant, fixat Araujo que pugui tornar en el partit contra Espanya.
0: I pendents de la lesió de Abde, que pel que diuen a Sevilla es perdrà el Mundial. Pateix un esquinç al genoll, se'l va fer ahir, i es perdrà el Mundial. És una llàstima, eh? Falta l'oficialitat, però diuen des de Sevilla que les proves mèdiques determinen que té una lesió important al genoll.
4: És una llàstima, sí. Baixa important
0: Marroc,
4: per Marroc.
0: Que és una selecció que
4: correcte,
0: està entre les favorites.
4: Correcte, està en una de les candidates, eh? No en aquests grups que posava jo, però sí que és una d'aquelles seleccions que recordem que l'últim Mundial és qui elimina Espanya i que, per tant, té molt bona selecció. I Abde és un jugador important aquí. Per la capacitat de desequilibri que té i per com acabar la temporada, estava cridat a ser important i és una baixa important.
0: 12:38, endrecem la resta de l'actualitat.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal, com estàs?
9: Bon dia, sí que...
0: Recuadrem la notícia perquè és important, eh? El que hem explicat, que els Estats Units veta l'entrada a un àrbitre pel Mundial.
9: Sí, com dèiem, es tracta d'Omar Abdulkarim Artam, que havia d'exercir durant la Copa del Món i se li ha denegat el visat. Abdulkadir va ser designat millor àrbitre africà del 2025, però no ha pogut accedir al país i se l'ha repatriat a Turquia.
0: Que és molt bèstia, eh?
10: És molt bèstia. Quina pena.
0: Oh, sí, el millor àrbitre d'Àfrica i no el deixen entrar al país i no xiularà el Mundial.
10: Perquè portava tres bombes.
0: Sí, 300. Avui la selecció espanyola femenina podria certificar la classificació per al Mundial.
9: Després de la victòria contra Anglaterra, si l'equip de Sonia Bermúdez suma els 3 punts contra Islàndia, evitaria la repesca i estaria virtualment classificat pel Mundial de 2027. Més partits definitoris avui, Almeria-Castelló a les 9 del vespre per assegurar una de les places de la final d'ascens a primera divisió masculina amb l'1-1 de l'anada.
0: El Barça de bàsquet comença avui el camí per a ser finalista de l'ACB.
9: Partit a les 8 del vespre contra el Tenerife al Palau. El Barça no disputa una final pel títol des de fa 3 anys. Els de Xavi Pascual s'enfrontaran a l'equip que ha derrotat el Madrid. El tècnic de Gavà va valorar així el rival després de saber que s'enfrontarien a les semifinals.
11: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios, juega uno de los mejores baloncestos de la competición, se reinventa con las lesiones, ha fichado rapidísimo 3 jugadores, que les ha cambiado otra vez la cara del equipo, Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial, i per això llevan tantos años haciéndolo también.
9: Deixant la CB a l'NBA, els Spurs han retallat distàncies aquesta matinada guanyant els Knicks, deixant l'eliminatòria per l'anell 2-1, un partit que va presenciar Donald Trump i va ser rebut així al Madison Square Garden. Com veieu, va ser rebut amb xiulets i, a més, Donald Trump es va quedar adormit a mig partit.
0: Sí, home.
9: Sí, sí.
10: El bàsquet és un esport, no m'agrada.
0: I per què vas a veure-ho?
10: Perquè toca. Té de ser institucional i aquestes mandangues...
0: Les finals de la NBA, que de moment guanyen els New York Knicks al San Antonio Spurs 2-1.
10: Els sneakers, el menjar, no sé què.
0: Va, tanquem amb el Barça de Futbol Sala, que avui podria certificar la classificació per a la final de la Lliga.
9: Segon partit de la sèrie contra Inter Movistar a les 9. Els blaugranes van guanyar el primer partit i una victòria avui suposaria la plaça a la final i també certificar la classificació per jugar a la Champions després de 2 anys en blanc. Recordem avui també Barça Igualada Blanes per accedir a la final de l'Hockey Lliga.
8: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
12: Hola, Sique. Muy buenos días. Viaje rápido por el quiosco de Inglaterra y el quiosco de Italia. Siempre con la reconstrucción del Madrid en el punto de partida. La secuela de Mourinho en el Madrid, construida sobre la gloria pasada y el juicio de un presidente envejecido, escribe Ian Hackey en el diario británico The Times, indicando que la reelección de Florentino abre la puerta al regreso del portugués 13 años después de que terminara su primera etapa en el Bernabéu en medio de profundas rupturas con jugadores importantes. Y en Italia, la Juventus se fija en Brahim y Sorloth para rehacer su ataque, cuenta la Gacheta, indicando que la refundación de la Vecchia Signora pasa por negociar con los dos clubes de Madrid, primero con el Real para llevarse a Brahim, luego con el Atlético para sacar a Sorloth del Metropolitano.
0: Doncs atents al que explica la Gazzetta dello Sport avui a Itàlia, que la Juventus vol a Brahim del Madrid i a Sorloth de l'Atlético de Madrid.
4: Sí, Sorloth que ha sortit amb moltes quinieles, però és un jugador contrastat. A mi és un futbolista que crec que és interessant en un perfil Atlético de Madrid, però que per altres tinc certs dubtes, però vaja.
0: Brahim?
4: Ibrahim em sembla un jugador... A mi sempre m'ha agradat, crec que és un jugador que amb continuïtat és molt interessant. Té gol, té desequilibri... Quan, jo imaginant-me un Brahim titular, el veig un jugador molt...
0: A la segona hora del Que t'hi jugues anirem a Madrid per saber quan es fa oficial lo de Mourinho i si ja ha presentat aquesta misteriosa oferta Florentino Pérez de 150 milions d'euros per un jugador. Dic que Olise ahir amb la seva selecció va fer un hat-trick contra Irlanda del Nord. Per tant, si abans d'ahir podia costar 150, des d'avui ja en costa 200.
4: Sí, però un altre dalt o no el posaran?
0: No, no sé, és...
13: Donde sea, hay que fichar.
0: Por ahí, ¿no? Por ahí,
4: todos mezclados ahí.
13: Usted juega en la derecha, ¿no? En otro sitio, no sé, da igual. Es que es igual. Lo importante al final es que haya fechas buenas para hacer eventos. Por ejemplo, yo creo que España no va a llegar a la final del Mundial porque todos, del 8 al 11 de julio, querrán estar en el Cruïlla. Por eso España no va a llegar a la final del Mundial.
0: Home, segur que Cubarsí
4: estaria
0: encantat d'anar al Cruïlla.
14: Collons i tant, amb els Pixies, els Black Crowes, amb The Hives, el Suede, Garbage, és que és tot Cristo, Faithless, David Byrne, tots aquests del 8 al 11 de juliol, cruillabarcelona.com, allà és on pots trobar informació i totes les entrades disponibles. Que jo m'elimino, em fotré 2 gols en pròpia. Ja t'ho dic, quarts de final, 2 gols en pròpia, cap a casa.
0: Ja sabeu que el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
8: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
16: Arroba Que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, bon dia.
17: Què tal? Sí, que bon dia, com
0: què
17: esteu?
0: Què s'explica la gent a les xarxes socials?
17: Doncs mira, sí que avui et porto uns talls molt interessants perquè ho vam comentar la setmana passada, la Mini Amal és youtuber. Sí. Per cert, des del compte del Que t'hi jugues ens hem subscrit al canal de la Mini Amal.
0: Ara falta que ell se subscrivi al nostre.
17: Això ja és més difícil, però bueno, hem fet el primer pas, l'hem fet...
0: Déu ens segueix, que és Messi.
17: Correcte.
0: Per tant, la Minya Mal també ho pot fer.
17: Doncs vinga, a veure si ho aconseguim. De moment, nosaltres hem fet el primer pas, que és subscriure'ns, i sí que va penjar un vídeo fent un preguntes i respostes. La gent li havia enviat unes quantes preguntes i la Minya Mal em va respondre unes quantes a un vídeo. Jo sé que el primer tall us farà mal, aviso. Però la Minya Mal explica quin és el primer Mundial que recorda.
18: El primer Mundial que recordo és el 2014, ganó Alemanya. Me acuerdo mucho de ese partido Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y pues mucho menos del de 2006, porque no había nacido.
17: Es gros.
0: Es que es del 2007.
17: Es que no se
0: recuerda. No me acuerdo del 2010
13: mucho
0: menos del 2006 porque no había nacido. Claro, es del 2007. Tío, el primer mundial que recorda la Mina es del 2014.
13: Sí, claro.
0: Escoltarlo y enfonsarte.
17: Jo us he avisat que us faria mal aquest tall. Ahir l'escoltava a la redacció i vaig flipar. I mira, sí, que una curiositat, perquè la Mini Amal l'hem vist jugar amb la mà embenada i també va explicar el perquè de l'embenatge que porta la mà.
18: Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, KB9, y ya me lo dejé. Y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
0: Vale. Divertit.
3: Sí.
0: Em recorda a lo de Busquets i la planxa.
17: I Karim Benzema, diu que li agradava.
4: No t'ho creus gaire, no?
0: No, si, no, no té per què mentir. Si li fots una hòstia a la tele i et fas mal, trenques la tele. Per tant, li han preguntat com va quedar la tele a la Minya Mal?
17: No.
0: Podrien haver-ho fet.
17: Aquest detall no.
5: Quan torni a fer una pregunta de respostes, li farem per arribar des del que t'hi jugues.
13: Bueno, què sé, però és que al final, si nosotros en casa rompemos una tele casi cada dia.
17: Mira.
13: Romper una tele no és nada raro.
17: Mira, un tall molt curt de jugadors infravalorats per la Minya Mal.
18: Gerard Martín. Gerard Martín és infravalorat. Fabián Ruiz, del PSG, infravalorat. Oh.
0: Molt bé.
17: Dos jugadors que per la Minya Mal són infravalorats.
0: Gran elogi per a Gerard Martín. Sí. També sí. Per a Fabián Ruiz, però Gerard Martín agrairà aquestes paraules. Molt bé.
17: I molt ràpid, sí, que perquè em va agradar molt aquesta reflexió que fa la Minya Mal quan li pregunten què va sentir ell quan Dembélé guanya la pilota d'or i, per tant, ell no la guanya. La reflexió és molt interessant.
18: ¿Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú? La verdad, siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de para crecer yo personalmente. Yo creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, con Luis me llevo muy bien, he salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho. El otro día hablé con él, me preguntó que cómo estaba, entonces me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad. Y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que me ha durado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida. I que m'alegre mucho por us, a ver si estáis en mi.
0: Doncs em sembla una declaració fantàstica.
4: Sí, i a més destila la seguretat, destila la seguretat que té en ell mateix, no? Sí, perquè sí. Algú que diu, bé, doncs el guanya no, un altre...
0: El tio reconeix que pensava que el guanyaria.
4: El guanyaria ell, és que...
0: Després diu obertament que es porta molt bé amb Ousmane Dembélé i que s'alegra per ell i que li ha servit per reflexionar i canviar algunes coses. I que ja li va bé no guanyar-lo, una cosa que pensàvem més o menys tots, no? Perquè és molt jove i encara té molt recorregut per davant.
19: Jo també,
0: sóc jove. Em sembla meravellosa aquesta declaració.
4: Però molt, molt.
19: Jo també, sóc jove, tendria que haver ganat, me lo robaron.
4: Ta.
19: Que me lo robaron, que le dieron el balón a un cojo. Él subió con la muleta a buscar el balón. Este es el mejor futbolista del mundo. Polla todo.
4: Em sembla un discurs supermadur de Lamine i, a més, amb molta naturalitat. De la mateixa manera que deia l'accident amb la mà, doncs parla de la pilota d'or, no? Li van donar a ell, no passa res. Jo em pensava que el guanyaria, un altre no ho hagués dit, i ell ho fa amb tota la naturalitat. Per tant, ens... A partir de les seves declaracions s'entén molts dels seus comportaments al camp, com és tan descarat, com assumeix també la pressió, com acostuma a aparèixer en els grans escenaris. Em sembla que amb la Minya Mal, amb el tema de la personalitat i el tema mental, no tindrem cap problema.
0: I bon company, mira com es mulla per sí. Gerard Martín. Estàs sí. d'acord amb el que diu, que està infravalorat Gerard
4: sí,
0: Martín?
4: Sí, és que clarament és un infravalorat, eh? Després hauríem de preguntar-li en quin nivell el posa i si en quin nivell el situa en quant a defenses centrals del món, no? Però sí, ho és, hem parlat moltes vegades i tots en som partíceps. Jo crec que al principi de temporada jo mateix no esperava que arribés a aquest nivell, Gerard Martín. Per tant, és infravalorat i el valora molt a dins, començant per el seu entrenador i els seus companys.
0: El valora molt Hansi Flick, que l'ha impulsat com a futbolista fins al punt de fer-lo titular. Primer confiant en ell, com a alternativa al lateral esquerre, donant-li molts minuts i després fent-lo titular a l'eix de la defensa del Barça, que són paraules majors. Si bé és cert que va explicar el Nil Solà ahir al Que t'hi jugues que Hansi Flick vol un central esquerrà, el Bruno Alemany donava diversos noms com a opinió, com a idees. Nico Schlotterberg del Borussia Dortmund, Luqueva del Leipzig i Mujaremovic del Sassuolo. T'agraden? N'hi ha algun que afegiries que creus que el Barça hauria d'estar pendent? Creus que és necessari fitxar un central esquerrà com vol Hansi Flick?
4: Sí, us vaig escoltar i jo estic molt d'acord. Jo crec que el gran marge de creixement que té aquesta plantilla és un central esquerrà que et pugui jugar de lateral i amb experiència. I això no va en contrapartida de Gerard Martín, que em sembla que el Barça pot estar molt tranquil aquí, però aquí és on hi ha més marge, més que al mig del camp, amb totes les possibles arribades de Bernardo Silva, que es parla, etcètera, etcètera. Sí, m'agraden alguns. El de Bòsnia, que va comentar, no el tinc controlat, el veuré aquest Mundial. Schlotterberg m'agrada molt. I jo afegiria Guardiol. Crec que 24 anys, un futbolista que ha guanyat la Champions, que ha guanyat Premiers, que et pot jugar de central esquerrà, de lateral, i que a més té aquest caràcter balcànic, a mi em sembla que seria una incorporació magnífica. Crec que acaba contracte d'aquí dues temporades, per tant, Veurem què t'he pensat fer, però que el City ja arriba en aquell moment on ha de començar a contemplar cap on tira.
0: Ahir ho comentàvem amb el Bruno, no? Que històricament al futbol els centrals podien ser dretans, esquerrans, sí, que no importava la cama, i ja des de fa temps, diguem-ne, no sé si que s'ha posat de moda o que els entrenadors ho miren molt, no? Fins al punt que, bueno, Hansi Flick el que vol és un central esquerrà, dic, perquè si fos independent la cama s'obriria el ventall. És tan important tenir un tio amb perfil per la dreta i un altre amb perfil per l'esquerra?
4: És important, sí. Quan parlaves de fa uns anys, quan fa uns anys es contemplava que defensés bé, que complís les seves funcions i poca cosa més. Ara els centrals moltes vegades tenen més importància en l'inici del joc que qualsevol migcampista, no? Perquè hi ha molts equips, doncs, que et salten a la pressió coordinada o t'esperen en bloc baix. Per tant, què et dona un central esquerrà jugant a cama natural que no t'ho pot donar un altre? Primer de tot, la passada és un tema físic. La passada és molt més difícil de pressionar perquè ja va oberta, tu pots obrir control i fer la passada cap a la teva banda o filtrar-la cap a dins. És molt més difícil de tapar i molt més difícil de pressionar. I després el canvi d'orientació, que en el Barça de Flick això és vital i és bàsic. Hem de pensar que a la banda oposada del central esquerrà hi ha el jugador més bo de l'equip, el jugador més desequilibrant, que és Lamine. I el Barça aquesta temporada, si agafem els números, ha baixat molt en desplaçaments i en canvis de joc, perquè aquell desplaçament Íñigo cap a Lamine l'ha perdut i, òbviament, jugant, Gerard Martín ho ha provat alguna vegada, però jugant molts partits aquí, o a Mèric, o amb Cubarsí, recordem a l'inici, aquest canvi d'orientació no ha existit.
0: Per cert, per què quan hem arribat avui a la redacció al matí, Bermúdez, no ens has dit ni bon dia, sinó sí, simplement Schlotterberg, que és el fitxatge.
4: Ep.
20: He dit bon dia, però després he dit que Schlotterberg em sembla el fitxatge.
0: Avui t'has aixecat amb aquesta pedrada?
20: Sí, sí, sí. I la meva pedrada, ja la de Micautadze l'anem traient, perquè evidentment no
0: fa cas ningú.
20: No fa cas ni Cristo, no fa cas ni Cristo, només el Jofre. Doncs ara la pedrada és Schlotterberg. Tot i que és veritat que Guardiol, cuidao. Però...
4: Sí, Schlotterberg també, a mi també m'agradaria, i crec que el Bruno va dir que té clàusula de sortida, no?
0: Sí, que no crec que sigui massa més de 50.
20: Schlotterberg em flipa, sobretot perquè és que també el veus per banda com a lateral i dius, hòstia, i el veus com a central esquerra i dius, la mare de Déu, que ràpid, que fàcil que juga, quin desplaçament. Hòstia, que al final el Dortmund l'any passat, fa dos, no? Arriba a final de Champions, que ell és gairebé com aquell que diu l'únic jugador que tenen. I ho fa de conya, és fantàstic. I a mi sembla un centralasso.
4: Jo qualsevol dels dos em semblaria aquí un creixement per la plantilla més que l'arribada de Bernardo Silva. És a dir, si t'arriba Guardiola o Schlotterberg aquí...
0: Jo crec que és percepció, eh? Bernardo Silva...
4: Sí, oi? No,
0: ni no, fu ni fa. No. Ni fred ni calor. No jo, sinó a l'àrea esportiva.
4: És que va, té tot el
0: si
4: sentit
0: del
4: món. Si et presenta
0: l'oportunitat, vale.
4: Jo estic molt
0: fet,
4: a favor d'això.
0: Si el volguessin, si fos ja realment una prioritat, ja l'hauríem fitxat.
4: Ja l'hauríem fitxat.
0: Si jo no l'han fitxat és que no ho és.
4: Jo estic molt a favor. Jo crec que hem de desvincular dues coses. Una, que sigui un jugador extraordinari, que per mi ho és, i l'altra, si el Barça el necessita o no. Jo crec que el Barça, amb tots els efectius que té al mig del camp, no és una necessitat imperiosa. És veritat que el perfil de Pedri no el tens replicat, però compta amb el final de temporada de Gavi, que Gavi ens ha ensenyat en aquests últims partits que encara no pot fer aquestes funcions exactament com Pedri de 8, però que a poc en va aprenent. L'arribada de Bernardo Silva segurament seria per tapar minuts a Gavi, a Marc Bernal, i jo crec que aquí el Barça va bé, i en canvi en línia defensiva, tenint en compte que la defensa va justa, que els casos d'Araujo i Christensen no hi pots comptar de massa, jo crec que aquí incorporar algú amb experiència tipus Schlotterberg, tipus Guardiol, jo crec que aquí el Barça s'hi ho agrairia molt, eh?
0: Anem cap a l'aeroport del Prat perquè Martí Oliver ja ha aterrat l'avió del Papa i està a punt de sortir per la porta amb una llarga comitiva esperant-lo a la pista d'aterratge, no?
21: Sí, ha aterrat fa pocs minuts amb un vol d'Iberia. Ara mateix estan intentant acabar de col·locar l'escala amb la porta de l'avió perquè pugui baixar. Hi ha una catifa vermella i, com deies, una renglera força llarga d'autoritats. En una banda, doncs, hi ha una sèrie de militars i, per l'altra, doncs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també el ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya, el delegat a Catalunya, Carlos Prieto, també Jaume Collboni, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, etc., l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, una renglera llarga de persones, d'institucions que estan esperant que el Papa baixi de l'avió. catifa vermella col·locada, ha arribat amb uns 25 minuts de retard. Ens diuen que la previsió també era que abans d'arribar a l'aeroport del Prat sobrevolés relativament a prop de la Sagrada Família per tenir una panoràmica des de l'aire, i ara mateix que acaben de perfilar aquests detalls, de seguida que baixi us torno a demanar pas.
0: El problema és que han posat la catifa vermella però no la quadren amb l'escala que ha de baixar el Papa. És a dir,
20: és molt espanyol.
0: El delineant anava una mica borratxet, perquè sí, va fent una mica de S.
20: És molt marca Espanya el que estem veient.
0: Sí, sí, sí. És a dir, no quadra l'escala de l'avió amb la catifa vermella que li han posat al Papa.
20: Avió.
0: Per això, clar, porta una estona el Papa esperant, amb l'avió tancat.
20: No, l'avió hauria de tirar 2 metres enrere.
0: És el Papa, però li toca esperar com a qualsevol ésser humà a que el Prat estigui tot arreglat perquè puguis desembarcar l'avió. És que fot riure, tio, de veritat. En fi. Per cert, l'arribada del Papa provoca miracles, com que l'Àlex del Mas hagi estat titular, però no pot... ni amb el servei de Rodalies, una vegada més no hi ha miracle, i hi ha gran part de la xarxa de Rodalies ara mateix aturada per una incidència, segons informa.
20: Hosti, com arribarà el Papa a Barcelona?
0: Perquè va amb el Papa mòbil, no?
20: Ah, va amb la comitiva. Pensava que vindria amb un R2, tonto.
0: Podria haver-hi algun miracle avui, que Rodalies funcionés amb normalitat, però veig que no, que torna a haver-hi una incidència, i si heu d'agafar el tren, que sapigueu que no funcionen amb normalitat, cosa que ja és la normalitat. El Papa que anirà a la catedral, després a l'Estadi Olímpic, demà a Brians. Des d'allà farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, des de la presó, des de Brians 1. Ha d'anar també a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i a la Sagrada Família. Demà a les 7 de la tarda hi ha visita del Papa a la Sagrada Família, eh? És una llarga agenda.
1: I està
0: agenda.
1: El Papa, està en la línia sortida, a punt de fer l'arrencada, i el tanto, perquè d'aquí poc obrirà la porta, i estan recol·locant l'enfobra vermella, estan fent una xicant, sí, sí, li estan fent una xicant a l'àrbitre del Papa, li estan fent la xicant, i així ja podrà sentir-se com un Fórmula 1, que ja sabeu que arriba al centre de Barcelona del 9 al 13 de juny, on tindràs gratis el Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com i ves gratis al Fan Village del 9 al 13 de juny. Vinga, Papa!
0: Fem pausa Superman i a la una del migdia Superman Nil Solans explica quins canvis prepara el Barça al departament mèdic i físic. Hi haurà canvis perquè Hansi Flick diu que hi ha coses que s'han de millorar.
2: Què t'hi jugues?
22: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Si ets d'aquí, fas vida aquí. No cal que t'informis allà. Aquí Barcelona. El programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts de la teva Barcelona. De dilluns a divendres a partir de les 11 del matí.
1: Us espero amb les veus i el dia a dia de les comarques i àrea metropolitana de Barcelona.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Escolta'l
2: al 103.5 FM de Barcelona, al 104.4 de la Catalunya Central
0: i a les plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
6: Una i quatre, Què t'hi jugues, ens divertim.
7: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
6: En aquesta segona hora ens divertirem amb la secció del Xavi Cazorla, regalant també una caixa de Mr. Wondergold.
8: Mr. Wonderful o Wondergold? Una de dos.
6: Sembla un senyor gran de 90 anys, tio.
8: Bueno, és igual.
6: No m'acabo de...
8: S'ha dit de tot, però cap problema.
6: Vaig expressament perquè així la gent està atenta.
8: És de Mr. Wonderful i es diu Wondergold. I bàsicament...
6: Que són 15 bolígrafs esborrables.
8: És una col·lecció sencera.
6: Les diferents seleccions del Mundial.
8: Us regalem una selecció sencera.
6: O sigui, una col·lecció sencera.
8: Una col·lecció sencera. Bueno, una selecció sencera.
6: No, perquè n'hi ha 15 seleccions.
8: 15. 15 seleccions, una col·lecció.
6: D'aquí un moment obrim telèfons, eh?
8: Això, eh?
6: Aquesta menció no compta, en farem una altra.
8: Farem una altra,
6: si no,
8: que
6: no
8: jo apuntaré l'hora de la després.
6: Exacte, sí. Tot i que Lluís Carrasco està molt pendent de tot, per tant no l'enganyarem.
8: No, però tot està bé.
6: I en un moment ens explica el Nil Solà què passa amb la preparació física del Barça i quins canvis vol fer Hansi Flick, aquí amb l'Àlex del Mas, pendents com escoltava el butlletí del que passa a Rodalies. Ha quedat suspesa a tota Catalunya per un problema informàtic que ha durat 20 minuts, una incidència al centre de control de l'estació de França. Es va recuperant el servei, però si heu d'agafar el tren, tingueu paciència perquè s'ha de reiniciar el sistema informàtic i això porta un temps, que sapigueu que hi ha afectacions a tota Catalunya del servei de Rodalies. I pendents, escoltàvem el Martí Oliver, de l'arribada del Papa, que ja ha saludat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a totes les autoritats.
9: Ara mateix el president Salvador Illa ha acompanyat el Papa fins al cotxe oficial i ara mateix ja desfila tota la comitiva sortint de l'aeroport pels controls de seguretat. El Papa, que marxa amb un cotxe Volkswagen, vidres tintats de camuflatge, per tant difícil de tenir-lo localitzat. I jo ara mateix, que pel meu davant estan passant els primers vehicles, hi ha ambulàncies, hi ha vehicles també de policia dels Mossos. D'aquí uns minuts podreu trobar totes les imatges a les xarxes de SER Catalunya. I el que dèiem, el president Salvador Illa, que ha fet com d'anfitrió en aquesta rebuda a la Catifa Vermella, ha anat presentant el Papa amb els diferents agents institucionals que explicàvem fa uns minuts, amb l'alcalde Jaume Collboni, amb la presidenta de la Diputació Lluïsa Moret, també el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, i ara mateix amb el Papa ja al cotxe sortirà de la comitiva i s'anirà directe, corrent, cap a la catedral de Barcelona. Estava previst que a la una comencés aquesta primera litúrgia que ell presidia, més o menys aterrat amb uns 35 minuts de retard, per tant, suposem que aquest retard es mantindrà en la resta de l'agenda del Papa per avui.
6: Estem en setmana de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, suposo que per això han hagut d'improvisar una xicant per a que la catifa vermella quadrés amb l'escala amb la que havia de baixar el Papa de l'avió.
10: Sí, la banda bruta, la banda neta.
6: Ara, m'agrada, Martí, no sé si ho comparteixes, dintre de tot el que és aquests actes ostentosos i amb mil parafernàlies, la naturalitat i senzillesa amb la que ha baixat el Papa, ell sol, i amb un caminar té flow, es nota que té 71 anys, clar, és més jove que molts altres papes i el tio es mou amb agilitat.
9: I tant, home, l'edat encara l'acompanya i suposo que és la seva rutina, no?, també, que t'hi acostumes fins i tot a anar amb naturalitat, com nosaltres parlem amb naturalitat per la ràdio, doncs pel Papa baixar escales d'avions oficials és una mica el seu pa de cada dia, de tant en tant, en cada viatge oficial que fa. Vull dir que
10: està...
9: almenys això... El protocol
10: està...
9: el té ben après.
10: Mira,
9: ara mateix passa per davant meu, ens saluda el Papa.
6: Home!
9: Que ja es dirigeix. Sí, sí, t'ha
6: saludat. Digue-li alguna cosa, parles del que t'hi jugues. Mete el micro ahí!
8: Dile tonto, gilipollas, abajo, pa segunda, se lo dices tú, pa, pa, pa, pa, pa.
9: ho ha fet amb molta naturalitat, també, vull dir que el que deies, que el protocol el té ben
6: après. T'acaba de saludar en directe el papa?
9: Sí. No sé si és oient del que t'hi jugues, però ens ha saludat en directe.
6: És tremendo, eh? T'imagines el papa apropant-se al micròfon? Ara com segueixo. Gràcies, Martí.
9: A vosaltres.
6: A tot això, ja us ho he explicat abans, que hauran resat uns quants parenostres els estudiants que avui comencen selectivitat. Gemma Alegrí, què tal, com estàs?
11: Hola, bé, i vosaltres?
6: Des d'aquí enviem tota la nostra energia positiva, els ànims i la confiança en que sortiran les coses com tots desitgen. Són 3 dies, no?, d'exàmens?
11: Sí, avui és el primer dia de selectivitat a Catalunya, des d'avui fins dijous. A aquesta hora els alumnes fan l'examen de llengua estrangera, la que hagin escollit, això pot ser anglès, francès o italià. A la tarda, a partir de les 3, faran els exàmens de les optatives, de física o de geografia, per exemple, i et pots imaginar, abans de la primera prova, eren molts i molts nervis.
12: Estem molt nervioses, o sigui, amb ganes de vomitar, marejades, tot, saps?
13: Amb ganes d'acabar ja.
12: Sí.
14: Bueno, avui no tant, ahir estàvem més nervioses, avui...
11: Després de l'examen, els nervis ja havien passat, segons els alumnes amb qui hem parlat, el de llengua i literatura castellana, que és el primer que han fet, era força fàcil.
15: Bé, al final ja sabíem el que anàvem, ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de Castellà, ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
16: Per a mi ha sigut molt fàcil l'examen, he de dir que ha sigut un regal el tema de parells mínims.
11: Tot i la coincidència amb les proves de la visita del papa, que ara sentíem en Martí que ens explicava aquesta arribada, i la vaga de docents, perquè avui no passaven prou coses a Catalunya, que també hi ha vaga de docents, no hi ha hagut incidències, tots els alumnes han arribat als prop de 46.000, que no és cap broma, han entrat i han sortit de les proves amb total normalitat, com si fos un any i un dia corrent.
6: 46.000 alumnes?
11: Prop de 46.000, és l'any que n'hi ha més, sí.
6: Quins nervis, pobres. Quins records.
11: Sí. Déu-n'hi-do.
17: Fàcil.
6: Sí? Què vas treure tu a selectivitat?
17: De les dues optatives, que eren les que comptaven més, 9 i mig i 9. I amb això vaig salvar tot.
11: No, però la mitja.
17: La mitja ara no me'n recordo.
6: 9 i mig 9 sobre 10 o sobre 14?
17: No, 9 i mig i 9 sobre 10 a l'examen d'Història de l'Art i de Geografia. I amb això ja vaig entrar a periodisme tranquil·lament.
6: I la mitjana? No te'n recordes.
17: Mitjana, 10,
8: no, diria, recordo diria només les bones.
17: 10,79, però perquè jo el vaig...
6: 10,79 sobre 10, la mitjana.
17: 10,79 sobre 14, però jo perquè em dedicava doncs, a anar a fer la prèvia de Llagostera mentre els meus companys estudiaven.
6: O sigui, tu vas treure un 10,79 sobre 14.
17: Sí.
6: I tu, Gemma?
11: Vols...
17: Un 13 o així.
11: Un 13,27.
6: 13,27, quina màquina. 13,27.
11: Sí, fa bastanta vergonyeta.
6: Tu eres sobre 14 o encara sobre 10?
8: Jo era sobre 10.
6: Ah, vale, ets de la meva generació.
8: L'últim que va fer sobre 10.
6: Ah, tu ets l'últim sobre 10.
8: L'última, la del 91. I vaig tenir un 7,14.
6: 7,14. I què vas estudiar?
8: Normalet.
6: Perquè a periodisme a l'autònoma no entres?
8: No.
6: Ah, a la privada. A pagar els teus pares. Molt bé, xato.
8: Exacte.
6: Molt bé. Almenys els ha servit tal cosa la inversió.
8: Els ha servit de bastant.
6: Molt bé.
11: Aquí ho tens.
8: Però sí, és veritat que...
6: Per a tots els estudiants que ens escolteu...
8: Cascaix.
6: Us fem un regal.
18: És la música de cartas, gilipollas. Tonto, claro.
6: Que no s'entera, Willy.
18: Qué tonto, qué.
6: És un tècnico de segunda.
18: Tu pa segunda de Willy, ta. Abajo. Queridos estudiantes de la selectividad, esta es una carta de mí para todos vosotros. Mucho cuidado con la selectividad, porque esto es como una final de Champions. Si ganas era lo mejor, pero si no era un perdedor y te vas para septiembre, pa, para abajo. A repetir, todo el verano estará llorando porque eres un toto gilipollas y estás en segunda. Y yo no estudié la selectividad porque la carrera que quiero hacer está en el campo. Soy muy bueno, yo haciendo carrera, madre mía. Y mucho cuidado primero con el examen de inglés, porque son como las rodillas de Mbappé, tienes que marcar la correcta. Y si te equivocas, va para abajo y te resta. ¡Tapapá! Y la nota va para segunda gilipollas. Entonces, el listening, el reading y todas las pruebas que parecen en nombre de equipo de segunda de Inglaterra, mucho cuidado. Y también vigila el examen de filosofía. O el de historia, porque es mucho escribir, es como una liga, es muy largo, preguntas que dan mucha pereza, como cuando tienes que jugar en el campo del Rayo, tienes que cambiarte los vestuarios feos, y tienes que mandarlos para segunda, todo muy largo. Y vigilar también de no copiar, porque copiar es de perdedores. Mira el Elche, que quería copiar al Barça y casi se va para abajo. Abajo de segunda. Y no te confíes tampoco, porque mira el Girona, mira Mallorca, se pensaba confiando, y luego abajo, a segunda, mi pronóstico correcto. Espero que hayas estudiado mucho, pero con la huelga de los profesores que están que no quieren trabajar, seguro que va todo para septiembre, para abajo. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
6: Sobre lo del copiar, heu fet un tema aquí a Catalunya amb la Marina Fernández, no?
11: Sí.
6: De com eren les xuletes que es feia la gent.
17: Jo no, alguna n'havia fet, jo. No sé quin tema fet, però alguna n'havia fet.
11: Ah, sí? Aquest any és la primera vegada que han posat detectors per comprovar que no hi hagi telèfons mòbils, que no hi hagi auriculars de Bluetooth, però ens deien des del Tribunal de la Selectivitat que els alumnes continuen... Els que volen copiar ho fan amb xuletes de tota la vida. I el que dèieu ara de setembre, aquest any és l'última vegada que els alumnes van al setembre, perquè l'any que ve aniran al juliol. Menys temps per estudiar, però...
6: Si suspens el juny, no tens temps d'estudiar per juliol.
18: El playoff de descenso
11: és més ràpid. És més ràpid.
17: Tu però també tens l'estiu lliure.
19: Va, tens l'agost lliure, no?
18: No, no, pa jugar, pa jugar con los papeles.
6: 13-27 sobre 14. És molt flipant, eh?
17: Sí, sí.
6: 13-27 sobre 14.
18: La primera,
6: que ets superdotat, eh?
11: No, de moment no.
6: No, hòstia, és bèstia.
18: Però lista, lista, més que tu, gilipolla. Més lista que tu.
6: I què fas aquí? Què fas?
11: Pues mira, aquí estem.
6: Volia ser científica, no sé, alguna cosa de més profit per a la societat.
11: No, no, les mates i jo, no.
6: Què fas aquí fent cròniques a la SER?
11: No? Okay.
6: La humanitat necessita...
11: Per la vida, de moment.
6: Genis, no sé, gent com tu, que treu-li més profit, no?
11: Veurem.
6: No sé. Veurem?
11: Veurem. Deixa saber on t'acabem.
18: O no, veurem.
11: O no.
6: En un moment regalem... que vagi bé, Gemma.
11: Gràcies, deputat.
6: En un moment regalem la caixa Mr. Wonderful Wonder Goal.
18: Eso.
6: Amb 15 bolígrafs esborrables que representen a diferents seleccions del Mundial. Abans... Nil, què passa amb la preparació física al Barça?
17: Aviam, doncs que hi haurà canvis, o almenys aquesta és la idea que té a dia d'avui Hansi Flick, i és que l'encarregat, el cap de la preparació física del Barça a les últimes dues temporades, Julio Tous, no abandonarà el Barça, però sí que se'l relegarà a una altra posició, i Hansi Flick el que vol és portar algú de la seva confiança a aquesta posició. Un dels noms que sona amb més força, van ser, crec que els companys de Catalunya Ràdio, que la setmana passada traien el nom de Holger Broich, que és un preparador físic que Hansi Flick havia tingut quan va guanyar el sextet amb el Bayern, que de fet porta des del 2014 al Bayern i es va fer famós per aquella temporada post-Covid, on els jugadors del Bayern havien guanyat tant a nivell de massa muscular. En el cas, però, de Julio Tous, que de fet ha guanyat les dues lligues que ha jugat amb el Barça, se'l posarà a fer com una mena de departament del rendiment tant de jugadors del Barça filial i filial, juvenil A, i alguns dels joves que estan amb el primer equip, com els escollits, és a dir, els jugadors que el Barça cregui que tenen molt de potencial d'altres seccions, com per exemple el bàsquet o l'handbol, se l'encarregarà a que sigui ell el que controli el desenvolupament físic d'aquests futbolistes.
6: Sí, Julio Tous continuarà al club,
17: sí,
6: però canviarà les seves funcions i es dedicarà a un departament que el Barça crea.
17: Sí.
6: Per als jugadors que pensa que tenen més futur.
17: Que tenen més futur, que hi ha més esperança. Això és degut a que el canvi, perquè el feeling que hi ha de Flick amb Julio Tous, doncs Flick vol portar algú més de la seva confiança. Crec que
6: és Holger Broich, del Bayern de Múnich.
17: Però, clar, la secretaria tècnica, Tendeco, també, evidentment, una persona que té pes al Barça com Alejandro Echevarría, confia molt en la tasca que ha fet Julio Tous i per això no volen perdre'l de vista i el mantenen dins.

0: Per això no volen perdre'l de vista i el mantenen dins del club.
1: I per cert, és interessant, i un dia podríem abordar-ho, el negoci, la quantitat de preparadors físics personals que tenen els jugadors i els problemes que originen als clubs, perquè clar, cadascú té la seva agenda, no? El Barça, pel que em deien un dia, l'han reduït, la quantitat de jugadors que tenen preparador físic personal, però són diversos, no sé si és una desena.
0: N'hi ha molts.
1: Una desena, i clar, a vegades els preparadors físics personals et diuen una cosa i els del club et diuen una altra, i els jugadors, clar, confien en els seus, però xoquen.
0: I de fet, sí, que en aquest sentit, dins del vestidor, perquè vegis, no només els de fora o els de dins, dins del vestidor hi havia un grup que estava més content amb Julio Tous i un altre grup que estava més descontent. Això, cada preparador físic té les seves rutines de treball, les seves idees de treball, però clar, ara també dins del vestidor doncs, hi ha una mica d'incertesa, no?, de què és el que passarà, i alguns doncs, que evidentment estan més contents perquè marxarà aquell que els feia fer aquells exercicis que no els hi agradava, però n'hi ha altres que doncs, estan preocupats per aviam qui arriba, i està clar que això és un problema que no el Barça, tots els equips de futbol les dona, i que cada vegada els jugadors confien més amb el seu preparador físic personal que no pas amb el del club, i això genera doncs, que hi hagi problemes, perquè a vegades el que et fan fer a la tarda no és el que havies fet al matí, sí, no? O al revés.
1: Per exemple, diguem-ne que el club, Julio Tous, no era partidari de les peses, més partidari de les cintes, i veies a la tarda algun jugador que penjava fotografies a Instagram fent peses. Sí.
2: Clar, hi ha conflicte, perquè tot cada vegada va més personalitzat. Llavors entenc el jugador que tingui una necessitat, que ho busqui fora. Però compte, perquè això pot generar problemes no només de feeling, com diu ara el Nil, sinó també de càrregues. Si tu et carreguen el tronc superior al matí i a la tarda doncs, fas una altra cosa...
1: Però és que m'explicaven que un jugador, aviam, dels top, pot arribar a pagar-li al seu preparador físic personal 300.000 euros. Uf. És molt més del que guanyaria qualsevol club d'èlit del món. O sigui, et surt a compte ser un preparador físic personal més que treballar per un club? 300.000 euros.
3: Santa,
1: Molta pasta, eh?
2: Molta.
0: Estem parlant de jugadors top. Nivell top a nivell Barça, eh? Vull dir, és a dir, estem parlant de jugadors d'èlit total, però sí que és veritat que, a més, i aquests preparadors físics els hi surt molt més a compte treballar per un jugador que no pas estar-se un club 7 dies a la setmana i amb els horaris que comporten.
1: I en tot cas, del que explica el Nil, amb el que ens hem de quedar és que, com ja ha deixat clar públicament Hansi Flick diverses vegades aquesta temporada, no estava content amb la preparació física i la vol canviar.
0: Hi haurà canvis i vol portar algú de la seva confiança. Diguéssim que el feeling amb Julio Tous no hi era o ha acabat desapareixent, però el club Deco confia en ell, per això el manté i no va fora, i Flick vol algú de la seva confiança, i Flick, després de guanyar aquestes dues lligues, doncs també té la capacitat de poder decidir i de dir, vull un que sigui dels meus.
1: També és veritat que és difícil en un calendari tan atapeït de partits que els jugadors estiguin en forma i no es lesionin.
2: Sí, sí, cada vegada és més complicat. Però vaja, Flick està allà el dia a dia i això és el que li toca, no? Prendre les seves decisions, i és evident que durant tot l'any va fer diverses rodes de premsa on va dir que caldria matitzar coses del tema físic, ho ha fet i per tant és la seva decisió i se la respecta.
1: Sobre el calendari, ja sabem que la Lliga començarà el 15 d'agost. José David Palacio, Palas, què tal? Muy buenas.
4: Hola, sí que, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Se impone la patronal en contra del deseo del sindicato de futbolistas que quería retrasarla, ¿no?
4: Sí, ayer fue la decisión del arbitraje, porque como no llevaban a ningún acuerdo, pues hubo un tribunal deportivo que en estos casos es el que decide, y le dio la razón a la Liga, porque según tanto el arbitraje como la Liga, se cumple el convenio y los días que van a tener los futbolistas de pretemporada. De convenio de vacaciones son 21 días y de pretemporada 20, en total 41. Pero claro, esto si lo cogemos con el detalle... Se cumple para los cerca de 420, 430 jugadores que no tienen mundial en la primera división, pero en torno a 65-70 de primera van al mundial. Y claro, ¿qué va a ocurrir con la primera jornada? Así que porque el mundial termina 19 de julio y la liga va a aplazar partidos de esa primera jornada cuando haya al menos un jugador en alguna de las selecciones que estén en semifinales.
1: Semifinales.
4: Semifinales. Y al menos un jugador. Ayer estuve preguntando
1: aunque
4: a la
1: no
4: liga
1: juegue, porque... da igual.
4: Aunque no juegue, aunque no juegue. El caso es que en la liga, que dicen que esto lo han estado estudiando durante mucho tiempo mediante inteligencia artificial, con muchas ayudas, creen que solo va a afectar a cuatro equipos, o que cuatro equipos son los más afectados, que en este caso son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que en teoría son

0: los que más tienen. Pero claro, ponte en la situación que la selección española llega a semifinales y ahí hay, aparte de Atlético de Madrid, Barça y Atlético, que tienen representación, hay otros tres clubes con al menos un jugador: Real Sociedad con Oyarzábal, Celta de Vigo con Borja Iglesias y Osasuna con Víctor Muñoz, que tendrían que aplazar los partidos solo de la selección española. Pero si nos vamos a Brasil, que ya tiene un jugador del Real Madrid, si nos vamos a Francia, si nos vamos a Argentina, el lío es que la primera jornada puede que no jueguen hasta 6 o 7 equipos.
1: Es que es tremendo, ¿eh? Que comenci la Lliga, però molts equips hagin de disputar la primera jornada 2 setmanes després. Perquè se jugaria entre la jornada 2 i la 3, ¿verdad? La primera jornada de los equipos que tengan futbolistas que hayan llegado a semifinales del Mundial.
0: Eso es. Quiere decir que entre el 22 de agosto y el 29 de agosto va a haber 3 jornadas. O al menos equipos, en teoría, los grandes, los que tienen más representación en el Mundial, van a tener 3 partidos en 8 o 9 días.
1: ¿Cuándo terminará la Liga?
0: La Liga va a terminar el 6 de junio. Lo que tienen previsto, que termine el 6 de junio.
1: O sea,
0: también,
1: más tarde que este año, por tanto habrá menos jornada entre semana, ¿no?
0: Exacto, esa era una de las claves por las que nos decían ayer en la Liga que quieren adelantar la competición, aunque no nos engañemos, la quieren adelantar porque va a ser la primera vez en la historia que la Liga Española va a jugarse primero antes que la Premier League, que es su gran competencia. La Premier, tanto Premier, Serie A como Liga Francesa, comienzan el fin de semana del 22, la Bundesliga el 28 o 29 de agosto, porque tiene 2 equipos menos, pero es que va a ser la primera vez que la Liga, digamos, va a tener 3 jornadas en agosto, con lo cual es también beneficio para las operadoras televisivas que tienen contratado con la Liga.
1: O sea, la Liga Española será la primera que comenzará el 15 de agosto, después el gruix de grans lligues europees, amb la Premier al capdavant, el 22, i la Bundesliga, la que ho farà més tard, l'últim cap de setmana d'agost, el 29. Aquest és el calendari. En Navidad, ¿va a haver jornada o no?
0: Pues en teoría tiene que pararse igualmente una semana, como está acordado en el convenio con el sindicato de futbolistas, pero va a ser una temporada, según hablaba ayer con AFE, sí que muy entretenida en lo malo. Si ya hubo guerra por el partido de Miami y ese plantón de los jugadores, esos segundos en los que no jugaron, esta temporada se avecina más lío porque hay un convenio colectivo que tienen que volver a elaborar, que tienen que volver a hablar entre la patronal y el sindicato, y ya empiezan a haber los primeros problemas. Así que vamos a tener una temporada entretenida entre patronal y sindicato en la Liga.
1: Doncs estarem pendents. Recordeu que l'inici és el 15 d'agost de la Lliga, que els equips que tinguin jugadors que arribin a les semifinals del Mundial posposaran el debut un parell de setmanes més tard i que acabarà el 6 de juny, amb menys jornades entre setmana. Aquest és el calendari, el primer esbós que ja s'ha definit de la Lliga de la propera temporada. Palacio, que sé que estàs pendiente d'este tema també. Aprovechando que vamos a saludar a Héctor González ahora, el Atlético... A Julián, al Madrid no lo venden ni por todo el oro del mundo, ¿no?
0: Ni al Madrid, ni al Barcelona.
2: Bueno.
0: Y cuando tú firmas un contrato como el que tienes tú también aquí, sí que en la cadena SER hasta 2030 con 500 millones de cláusulas.
2: Solo, vale.
0: El que quiera tiene que venir con la tela. Y la tela, tanto para Madrid como Barcelona, yo creo que va a ser la misma. 500 millones.
1: 500 millones, y de ahí no bajas, ¿eh?
0: Yo no bajaría. Ahora el resto...
1: Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Porque ayer escuchando
3: Palacio, por menos de 500.
1: Ya, pero ayer escuchando a Manu Carreño en el larguero, Florentino Pérez tiene a Julián Álvarez entre ceja y ceja.
3: Sí, escuchando a Manu, es lo que parece, que el elegido de Florentino Pérez fuese Julián Álvarez. Lo cierto es que todavía nadie sabe al 100% por quién va a ser esa oferta de 150 millones que en teoría se iba a producir hoy.
1: No se ha producido todavía.
3: No se ha producido, que sepamos, ¿no? Es todo, lo lleva todo Florentino, con su círculo más cercano. Si te buceas por cualquier web digital, no solo de España, sino de media Europa, cada uno dice un nombre diferente. El último que dijo ayer Manu es el de Julián Álvarez, que le gusta a Florentino y por el que le gustaría realizar una oferta. No sabemos si va a ser esa la oferta de hoy de 150 millones por Julián o será por otro jugador.
1: Ah, el tema está en que el Atlético de Madrid, evidentment, vendria qualsevol equip del món a Julián Álvarez abans que al Madrid. És de lògica, no? Però si Florentino posa 150 milions, ja impedeix que el Barça el pugui fitxar per 120.
3: Sí, lo que hablábamos ayer es que si Florentino anuncia que va a hacer una oferta por un jugador de 150 millones de euros, es imposible que compre a un jugador por 150 millones, porque mínimo el club que le tenga en propiedad va a exigir una contraoferta, qué sé yo, de 200, 220. Entonces ya es un traspaso que se dispararía por encima de los 150. Florentino lo máximo que ha ofrecido nunca por un jugador, que yo recuerde, son 180 millones por Mbappé en el verano de 2021, que el PSG dijo que no. Uh-huh.
1: ¿Y Mourinho cuándo se lo ha presentado?
3: Mourinho mañana, eso parece más claro, va a llegar esta tarde a Madrid y lo lógico es que sea mañana presentado. Tiene unas ganas locas por llegar José Mourinho a la capital de España y empezar a planificar la próxima temporada. Él contaba con que iba a ser hace 2-3 semanas. Ya sabéis que por culpa de las elecciones al Real Madrid le ha costado más porque la cláusula subía a 15 millones de euros. Ese error, yo creo que de cálculo de Florentino Pérez, pensando que no iba a tener ningún opositor. Para empezar, le ha alargado 2 semanas la planificación. Le cuesta más Mourinho, pero el portugués, lo lógico, es que se ha presentado mañana.
1: Es bestia això, ¿eh? O sigui, que pagaran 15 milions d'euros, que en podien haver pagat 7. Passa res.
4: Bueno, es que cuando el entrenador es top, tienes que pagar lo que sea por él. O tú no querrías tener un equipo top y pagarías lo que fuera por él. ¿Tú no quieres?
1: Estaba pensando que se gana el Papa de Madrid y arriba el Dimoni.
4: tú haces tus bromas, tú vas haciendo tus cosas. Y yo haré mis títulos, mis Champions, que yo por lo menos estoy orgulloso de los Champions que he ganado, no como las tuyas.
1: Aquesta tarda, arriba Mourinho a Madrid.
4: Es una oferta por jugadores.
1: Que hagi marxat el Papa, iba hasta el Bernabéu, 80.000 personas. Escolteu que es el que va dir.
5: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
1: Un golazo para siempre, Héctor.
3: Sí. Parecía aquello un partido de Champions prácticamente, lleno el Bernabéu, 80.000 personas, León 14 también, en parte de su discurso se hizo ese símil futbolístico, ese guiño, y también un momento en el que mencionaba a un tal Don José, que es Don José Cobo, el arzobispo y cardenal de Madrid, pero claro, ayer todo el mundo esperando a Mourinho en el Bernabéu, cuando León 14 dice, gracias a Don José, y se gira, pues todo el mundo se puso alerta, imagínate, pero no.
1: Imagínate que sale Mourinho en ese momento.
3: Claro.
1: No presenta el Papa, yo sé que habría estado tremendo. Sí. Que es verdad que el Madrid ha puesto a la venta una camiseta de el Papa con León y 14 a la espalda a 195 euros.
3: Sí, estaba en la tienda oficial del club, arriba León, abajo el 14 números romanos, aunque luego es curioso porque Florentino Pérez, que ahí sí que le vimos recibiendo, ejerciendo de anfitrión al Papa León 14, le dio una camiseta con Robert F. Prevost, el nombre del Papa, con el número 1. O sea, le dio otra camiseta que la que estaban vendiendo en la tienda para comercializar el nombre del Papa, pero luego como regalo al pontífice con su nombre de pila original.
1: Descoordinación en el departamento de marketing. Héctor, un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Arriba el Papa a la Catedral de Barcelona, Laura Pons.
6: Puja en aquests moments l'escalinata, sí que Lleó 14 ha baixat del cotxe oficial fa tan sols uns segons, puja l'esperen a l'entrada de la catedral tots els arcabisbes, veiem que ara gira, saluda a tots els fidels, els seguidors emocionadíssims que el reben a la plaça de la catedral, es torna a girar i entra cap a dins, és el moment, l'arribada del Papa Lleó 14 a la plaça de la catedral de Barcelona, ha arribat rodejat d'autoritats policials de la cúpula de l'església catòlica, el Papa acompanyat de tota la comitiva que ha avançat per aquesta plaça de la catedral, gent que l'ha rebut emocionadíssima, bany de masses per rebre el pontífex. Viva el Papa, se nota, se siente, el Papa está presente, són alguns dels càntics que s'escoltaven abans que arribés, és aquesta estampa que tenim aquí, abans de que el Papa verbalitzi ara aquesta oració, aquesta missa de l'hora mitja, que és una oració en forma de part de litúrgia, de la hora mitja, que diguem, és com l'arribada, el moment del Papa a Barcelona després d'arribar de Madrid i abans de viatjar cap a les Canàries. El que hem vist aquí a la catedral fa fa hores que esperem aquí, aquí hi ha un sol de justícia, hi ha moltíssima gent, hi ha centenars de persones esperant aquest Papa, creients que venen d'arreu, de parts diferents de Catalunya, també d'Espanya, que han viatjat expressament des de l'estranger per rebre aquest Papa. Veig ara mateix els balcons que estan plens per veure aquesta arribada del Papa, també moltíssima gent amb els mòbils a punt, podent doncs, recordar aquest moment, gravant aquesta arribada del Papa. Hem estat parlant amb tota aquesta gent abans que arribés el Papa, si et sembla, sí que els escoltem.
7: He vingut fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies... Yo faig 96 anys.
8: Me hace la verdad que bastante ilusión poder ver al Papa y poder recibirlo aquí en Barcelona, que es la ciudad, un poco la ciudad de acogida para mí, porque yo soy andaluza, no soy catalana.
9: Nerviosa, sí, pero tenim ganas.
10: Aunque os saltem al cole, es una experiencia superguay.
11: Y bueno, gran sorpresa porque no teníamos previsto esto y muy contentos.
6: Són els creients, els catòlics emocionadíssims, com dèiem, la majoria és la primera vegada que veuen el Sant Pare. Tots porten aquí hores esperant sota un sol de justícia. El que han fet durant totes aquestes hores, durant tot aquest matí, és onejar les banderes cristianes. De fet, hem vist com alguns d'ells el que feien era agafar la bandera i fer-la servir de toldo, aixecaven els braços així com per cobrir-se. També portaven bufandes per l'ocasió. Hem vist les joventuts del Papa amb la cara pintada de color groc. Moltes escoles religioses de la ciutat, aprofitant aquesta visita de Lleó 14 per venir fins aquí, fins a la catedral per saludar-lo. Aquest és l'ambient ara mateix aquí a la catedral de Barcelona.
1: En directe, Laura Pons explicant-nos l'arribada del Papa a la catedral. La plaça és plena per rebre la visita de Lleó 14, que aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sí. I demà al matí visitarà la presó de Brians 1, des d'on farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández a primera hora del matí. Després ja anirà a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, i tancarà la seva visita a Barcelona a la Sagrada Família. Laura, gràcies.
6: A vosaltres, fins ara.
1: A tot això hem viscut un moment històric quan el Papa ha saludat en directe al Martí Oliver, al Que t'hi jugues, eh? I això passa a formar part dels millors records de la ràdio. Pausa i recta final del programa. Àlex Delmas, gràcies per estar amb nosaltres.
12: Un plaer, sempre.
1: I anirem parlant al llarg d'aquest Mundial.
13: Què t'hi jugues?
14: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
15: Este verano tenemos el plan que mejor te sienta. Lo sabes, ¿verdad? En Splau nos hemos renovado para ti. Nuevas marcas, nuevas tiendas y toda la moda que estabas buscando para renovar el armario. Vende compras, encuentra el outfit perfecto y celébralo cenando en nuestras terrazas o disfrutando del mejor ocio. Todo esto con el plus de tener parking gratuito. Más moda, más novedades, más verano. Ven a Splau.
16: A Incat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
17: I també totes les eines i ferreteria.
16: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
17: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
18: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
19: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
20: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
21: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50€ y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
22: ¿Qué t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
23: Hemos convertido al Real Madrid en un psiquiátrico donde sus huéspedes creen que los locos somos las visitas. Es impresionante.
1: Esta me la apunto.
24: ¿Qué te jugas?
1: 1:35, aviam, Núria Vilamala, sisplau. Tenim la imatge del moment en què el papa saluda el Martí Oliver al Que t'hi jugues. Sí, sí. I... O sigui, m'estic tornant boig.
0: T'estàs tornant boig.
1: El papa fa una segunda ta.
0: Això és el que tu vols veure.
1: No, el que jo vull veure, no. El que ha dit el Flaqui, és veritat, ensenya't el vídeo. Núria, pots penjar el vídeo, sisplau, a les xarxes socials i que la gent... ens digui si també veuen un a segunda ta del papa al Que t'hi jugues. És que és molt heavy, tio. Que fa segunda, eh? Que quan el saluda va així i mou la mà cap a baix. Mou la mà cap a baix.
2: Tenia posat el Que t'hi jugues.
1: Mira, us ho ensenyo ara al live del, us ho ensenyo al live del, del Que t'hi jugues, al YouTube, a Facebook, un moment. Aviam què pensen els oients que ens estan mirant, a part d'escoltar la ràdio. Mireu, eh? Sisplau, un moment, eh? Vinga. Vale? Aquest és el moment. Espera, eh? I torno, eh? I torno,
0: espera,
1: torno,
0: que va,
1: torno,
0: ara veuràs tu el moment. Torno,
1: ja us ho penjarem a les xarxes socials, eh? I ara us ho penjarem a les xarxes socials.
2: Segunda ta!
1: Eh? Has vist ta, o no? Sí, sí, fa segunda ta!
0: Ta. Esteu malalt, tio.
1: Però tu també ho veus, sí o no?
0: No.
1: Núria, sisplau, penja el vídeo.
2: Ell no vol veure.
1: Penja el vídeo, que no, tot el, no, no tots els dies et saluda el papa en directe.
0: Esteu malalts, tio. Esteu malalts.
1: 93344-1411. 93344-1411. Si voleu una caixa de bolígrafs esborrables, Mr. Wonderful, Wondergold.
0: És que és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que es diu Wondergold. 15 seleccions sorpresa, a més amb el seu boli esborrable, el seu clauer, el seu cromo, tot fantàstic en aquestes caixes que et venen de Wonder Goal. És una col·lecció mundial que s'endurà... l'Àlex!
1: Hola, bon dia, Àlex!
0: Si és que hi contesta. Àlex!
4: Hola, hola, bon dia!
0: Hola, Àlex!
1: Què, no et creies que et tocava tu, eh?
4: No creia.
1: Des d'on ens escoltes, Àlex?
4: Des de Bona Àstica, a Terrassa.
1: A Terrassa. Molt bé, Àlex. Sí. Doncs t'emportaràs aquesta caixa de bolígrafs esborrables si ens dius a qui li regalaries. Qui és una persona que et caigui especialment bé?
4: Té que ser famosa o no?
0: Home, sí.
1: Bueno, sí, a veure, sí, si vols quedar bé amb algú de la família, també pots.
4: Hansi Flick.
1: Hansi Flick, mira.
4: Podria ser la família?
1: Podria ser el teu pare, Hansi Flick?
4: No, podria ser.
1: T'agradaria que ho fos?
4: Home, sí, clar que sí.
0: Hombre, mira el dos.
1: I aquí no li regalaries res, ni aigua?
4: Pues Florentino. Bueno, tot el que vesteixi de blanc, mentre el lot de no regalar-li.
1: Àlex, per tu la caixa de bolígrafs esborrables són 15 personalitzats, sí. Diferents seleccions que participen al Mundial, col·lecció Wonder Goal de Mr. Wonderful.
0: Ah, efectivament. Doncs que disfrutis, eh? Això ja et dic jo que està valorat, eh?
2: Sí, tant.
0: Això està ben valorat.
1: Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Àlex Luna, què tal, com estàs?
12: Hola, bon dia. Pensava que m'havia tocat a mi.
1: No, per esborrar la temporada del Girona. El que passa és que ja ha de tornar a reescriure la història. I pot ser que una de les llegendes del club continuï la propera temporada?
12: Doncs bé, és la gran pregunta. Per ganes no faltaran. Estem parlant, avui que esteu de papes, estem parlant del pare del gironisme, de Cristian Estuani, que acaba contracte el 30 de juny, que tothom sap que farà 40 anys a l'octubre, però bé, des del seu entorn ens asseguren, doncs, tampoc és una gran exclusiva perquè se sap Estuani com sent el Girona, però vol continuar el Girona a segona divisió perquè és el club de la seva vida. Creu que està capacitat per aportar a la propera temporada del Girona i no simplement fer-ho com a figura de capità, sinó que el seu entorn ens diu que està motivadíssim per aconseguir més que mai l'ascens a primera divisió en aquesta propera temporada. M'estranyaria molt, coneixent Estuani, que l'econòmic fos un problema per continuar el Girona. Quique Càrcel no va voler parlar d'ell i va dir que seria l'entrenador qui hauria de prendre aquesta decisió, tot i que a mi em sembla que aquesta decisió per davant de l'entrenador l'hauria de prendre el club, per tot el que has suposat Estuani en la història del Girona. Però Estuani vol continuar el club i està motivadíssim per aconseguir l'ascens liderant com a capità l'equip.
1: Gràcies, Àlex.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. El Nil Solà sempre es queda fins que parlem del Girona, tot i que ja el seu dia a dia és Barça, el cor tira cap a casa.
3: tira, tira cap a casa, a més a més en uns dies tan...
1: I l'entrenador, què?
3: Tan moguts. Pues, no ho sé, el que Carles Martínez era el que volien. Jo tinc la sensació de que el Girona també està esperant a Rubi, de que Alessio Lixi també...
1: A Rubi?
3: Ara...
1: De l'Almeria?
3: Sí, jo crec que és
1: I
3: un...
1: I si puja?
3: Pel que diuen des d'Almeria, va fora, pugin o no pugin. De fet, se'l volien carregar ja abans del play-off, a falta de jornades, quan van estar tres partits sense guanyar. Alessio Lixi, però és que la sensació és la que hi ha, és el que hi ha. Que és que fins que no s'ordinin totes les banquetes abans, com ha passat amb Carles Martínez, i les banquetes d'Elx, de Rayo, d'Osasuna...
1: Clar, d'equips primera divisió.
3: Equips de primera divisió, ara mateix el Girona està per sota d'aquests, opta a aquesta gent, però fins que no hi hagi això, i el tema Estuani... A mi em sorprendria moltíssim que el Girona no li fes una oferta. Ell vol continuar i li faran oferta al club, segur.
1: 1:41, ja està per aquí el Xavi Cazorla.
5: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
7: Anda, ja cagat.
8: Què tal?
1: Molt bé, i tu?
8: Bé.
1: Molt has trobat molt trànsit o tampoc?
8: No, mira, realment...
1: Un altre.
8: També és veritat que venia en moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. El programa de divendres...
1: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
8: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora. Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
0: Rebut, policia local, anem cap allà.
8: Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé.
0: Molt
8: sí?
0: bé.
8: Va venir, bé, sí. Va venir gent, va sí. venir molta gent.
0: Sí.
8: Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
1: Rambla nova número 11, a partir de les 12 del migdia. Us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 616-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit.
0: Per explicar... Res, nom i cognoms.
1: Perdona.
0: No,
1: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
0: Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja n'hi ha prou.
24: Eso es lo moderno.
8: Sí, t'entrada nota d'àudio per explicar el teu nom és estrany,
1: no, és que
8: però...
1: és el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
8: Però un escrit també semblava que una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit amb certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe, no sé, semblava difícil.
1: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
8: Això és que tenim una edat, sí que...
1: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
0: És ben probable.
8: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, era... paraules que tenen mèrit, de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
1: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
0: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
1: Són 56, tio.
25: En què quedem?
1: Pues... No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
0: no
1: Pere.
0: Posa... No, veus?
1: No sé.
26: No le engañes a mi padre.
1: Pere, tío, mira. Mira el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
27: I com continuo bueno, discutint...
0: Has guanyat 2 minuts? Seran 57 i 55.
27: Seran 58.
26: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
8: Era molt important saber exactament el minut que era, eh?
0: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagines sí. que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara
8: això,
0: per omplir.
8: Això sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord amb l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
1: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
28: No oigo nada.
29: Rápido, audio.
30: ¡Qué susto!
29: ¡Silencio!
0: ¿Qué es el tío Faja?
30: ¡Por fin!
8: Quin patiment tota l'estona.
1: Però s'escoltava, eh?
8: Sí, s'escoltava molt. Si
1: així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
8: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era allò que puges al volum de la ràdio i de cop parla...
1: Amb diferents plans.
8: Joder, i flipes. Però el millor moment...
0: Sí,
8: el millor moment del programa de divendres va ser quan, sí que, amb un parell, vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar dos minutets ben bons sense parlar, que no sé si us vau canviar de roba o què havíeu de fer, però vaja, es va fer llarg. Sí.
6: Paula. Tira cinto, Willy, i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les dues del migdia.
22: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
7: I fins quan ha de durar la broma?
8: Està guapa la cançó, per això.
6: Has de deixar respirar el programa,
8: sí,
6: eh?
8: Sí, sí, ja, ja.
0: Estava respirat moltíssim. Era un bon
9: adotar-ho. 6 hores i media després...
8: El bateria ha rebentat de tocar, ja.
6: Però mira com balles.
10: Què passa? Fuera! Fuera!
6: Em va durar?
0: És que estàvem canviant la taula.
6: Ja.
0: I jo pensava que s'hauria de tirar públic o alguna cosa així.
9: És un gran problema amb això.
8: Que aguanta, eh? Jo estava a casa pensant, no? Igual han marxat.
11: Jo sóc el porter.
13: Vinga, vinga!
6: 13 minuts i arribem a la una del migdia.
24: Tardó, però lo dijo.
8: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula, saps? Físicament desmuntar-la i muntar una nova.
0: Igual
8: perquè,
0: sí.
8: Tela, eh? Dos
25: no, aquí reconec el mea culpa, eh?
8: El Willy, sí.
25: Sí, hauria d'haver tirat un separador.
8: No, no, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final però... aquestes sintonies no es gasten, sinó...
6: De tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
8: Ja, ja.
6: No?
8: Sí, sí.
6: També tens raó. Relaxar-nos.
8: Sí.
6: Moltes vegades anem atropellats.
8: Sí.
6: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
8: Pues després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
0: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
8: Sí.
0: Deixa-la, puja-la.
8: Ja.
25: Jo, és que jo em poso molt nerviós, amb això.
6: Per què et poses nerviós?
0: Hem activat el toc.
25: No sé, no sé. Quan hi ha un blanc, no us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
8: Sí, sí, sí. Clar, el Willy pensa, algun botó he tancat i no parla.
6: Silenci, silenci. Ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio, eh?
0: Hi ha un detector de...
6: Sí, salte, no?
0: Salta el detector
25: de... Sí, sí, sí, potser...
6: Quant tarda en saltar el detector?
25: No ho sé, podem provar-ho.
8: La història de la ràdio, de cop.
6: Es nota que estem acabant temporada,
25: sí,
6: ja.
25: Sí, sí,
0: això us puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
6: Sí, home.
0: Clar, perquè es va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Ràdio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen dos, tres cançons seguides. I el tio va anar a dipositar. I de sobte, clar, es va endur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com 25, 30...
6: Ah, per anar escoltant la ràdio mentre estava al lavabo.
0: 25, 30 segons tard.
6: Ah.
0: Mm, clar, va arribar tard. Va arribar tard. Va
6: I
0: arribar
6: quan 30 salta l'automàtic, què has de fer perquè torni a...
25: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
6: Ah, val, val, és automàtic.
25: Sí.
6: Ah,
25: val,
0: val. I però clar, s'envia un mail, però s'envia un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
6: Un amic teu que treballa també amb el Cazorla?
8: Si
0: no, no, ja no, ja
6: no.
0: Ara és professor.
6: Ja no.
0: Ara no.
6: Ara és professor?
0: És professor de secundària.
8: Pobre.
0: I això, i es va menjar un detector de blancs.
8: Que guapo.
0: Va estar guapo.
8: Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que hi anés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
28: Ah, que voy a Tarragona?
6: A veure, una cosa, una cosa. Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
28: No, no, no metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
6: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
29: Os digo, me parece a mí una excusa baratita, baratita.
28: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
6: todavía
28: a tus
6: te
28: amigos
6: durá,
28: los
6: todavía
28: kinkies,
6: te durá.
28: A tus amigos los kinkies no nos llamas.
29: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
6: Elena, es va emprenyar. Perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar.
30: Molt lleig, eh? Molt lleig, eh?
6: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tu eres de la casa.
28: No,
6: i ell
28: no,
6: volia
28: no.
6: La teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
29: Ahí le tiene. Con dos cojones.
6: Ho volia formal. Ho volia formal.
31: La meva però haurà de ser del director del programa o el subdirector, no?
6: És que Flaqui comença, Flaqui.
29: Aquest senyor té una jeta tremenda.
8: Bastant lleig. Anem a altres coses. Va, el Flaqui, ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances prèvies al Mundial, a veure com li va el Mundial, perquè ha arribat tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
32: Boyan, gràcies per estar al que t'hi jugues.
8: Gràcies.
11: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Getty Juga.
13: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
11: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat, la resta de l'activitat, de l'activitat.
14: Que hi ha clubs propietat de multidionaris.
15: Sí. Senyor Lluquer, Lluquer Rifé.
8: El Lluquer Rifé.
15: El Lluquer Rifé, que fes, que fes, ho he entès perfectament.
8: Sí.
15: Ha dit l'activitat?
8: L'activitat.
15: Una mica de passar l'activitat.
8: Ja no estem acostumats.
15: I saps què és? Sí, ho va dir. Home, i seguim la seva acció.
8: Puc
15: senyor,
8: seguir?
15: Senyor Chaborla.
8: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
15: Dos.
8: Et vas agafar uns dies de festa? Dos? Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
12: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
8: No, perquè en tens molts.
12: 26.
7: No, que és el tema, que és el tema. Que és el tema.
12: Home, és que...
7: Què és el tema?
8: Jo només et dic que
12: 26
8: quan...
12: dies acumulats.
8: Bé, ja serà menys.
12: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
8: No és cosa meva. O sigui,
7: tornarà a l'octubre.
8: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
31: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
7: De què es parla?
31: De veure on és Sique Rodríguez.
7: Ah.
16: Oi.
31: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia. És molt divertit el xat de YouTube avui.
12: Vale.
31: Perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que a la ràdio són moltes hores...
7: Oh, claro.
31: I s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia.
16: És un debat oportunista.
31: Dit això... per sortir una mica del tema...
7: No, t'has explicat tu mateixa, eh?
31: Com que ara parlaré...
7: Les explicacions les hauràs de donar tu.
31: No, és que clar...
16: Hi ha molta maldat en este món.
8: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM, del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes...
7: Vale.
8: Em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és... Doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
31: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts... Nil Solà, què tal? Bon dia.
17: Hola, què tal, Helena? A tots, bon dia.
31: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
17: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
31: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gas, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
17: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
31: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
17: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Anthony Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
31: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
17: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
18: Jo estic flipant ara
8: mateix. Sí. Li podeu provar a dir-li qualsevol cosa a la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
7: Sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
8: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
12: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
17: Hi ha un metge del Girona que va al Barça. En principi, però, al futbol sala.
12: Havia bro, ha dit bro.
17: Fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
12: A futbol sala.
17: Parla molt i molt bé, per cert.
12: Com es diu?
17: Ara t'ho dic. Vale.
19: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
8: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, i hauria dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
7: Exacte.
8: Ara, si parlem de bona memòria, anem amb l'Ovalle, que és molt bo fent recomanacions gastronòmiques.
31: Punxarem, sí que d'aquí una estona, Santi Ovalle, perquè la gent vegi com de moreno ha tornat.
12: Sí. Ah, enfoca'l.
16: Porque mi marido es verdad que muy borracho, pero muy guapo.
12: A on has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
20: No, dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
31: Molt bé, bona terra.
20: Sí. Bàsicament.
12: Has anat al Molí a menjar o no?
21: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
20: No.
12: Mal fet.
20: No. Anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
7: El balcó de no sé què.
16: No me jodes, Manolo.
20: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués.
16: Ai, bueno,
1: no pasa nada.
6: Dale, mira que era fácil, de recordar.
20: Molt bo, molt bo.
2: El balcó de Cadaqueta.
31: Santi, es diu el balcó de Sant Antoni.
2: Home, no fotem.
31: Perquè l'Helena t'ajuda.
6: És que l'Helena té qualitat. Però bueno, es moure's en els restaurants.
31: Es balconet de Sant Antoni.
6: Es balconet de Sant Antoni.
7: No ha encertat ni una.
31: No, no,
6: saps per què?
31: Ni balcó.
3: ¿Dónde está la memoria matarilerilerile?
6: El balcó de Cadaqués era es balconet de Sant Antoni.
8: Res, eh?
7: Terrible, sí, sí, terrible.
8: La gent buscant-ho a Google, doncs no trobo.
6: I li va agradar. Imagina't si no li hagués agradat.
8: Ja veus. Ara, el gran hit de l'Ovalle d'aquesta setmana, i el que demostra que és veritat que s'està acabant la temporada i no teniu temes, és que el Santi Ovalle té una balena.
20: Jo tinc una balena adoptada.
6: Ah, sí?
20: Sí, es diu Sierra.
2: ¡Paren las rotativas!
7: No, adoptada seria que la tinguessis dintre casa.
20: No mateix.
7: No, apadrinada és a distància.
4: Sí, una mica, sí.
6: Tu pagues per a que la balena visqui bé.
25: Té una AirTag a la balena.
20: S'han anat a les... Ara, sí, que dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville.
2: ¡M'importa un pepino!
6: Quin gran moment, eh?
8: Però si et veu, et
6: quan es trobin el...
1: Eres tu? Fíjate tú, eres tú, y dice, pues soy yo.
20: La migració de la
6: balena.
20: Aquest
6: és el recorregut de la teva balena, Santi Ovalle.
20: Sí, sí, la Sierra.
25: Es va fer corxams, això, eh? Va fer la xicana, la curva 17.
2: ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre!
20: Mira, està tan assau a les Bahamas, eh? Poca broma, si heu d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
6: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
20: És que no ho sé, ho va fer l'Anís, jo no sé, però res, és una ONG.
6: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
20: Sí.
2: Hi ha gent que és rara, doncs ja està.
8: Sí que hi ha gent rara, és veritat que hi ha gent rara. Tornem al divendres, veu fer una mica del concurs aquell del Bottle Flip Challenge, parlant de gent rara, aquell de tirar una ampolla de plàstic i l'ampolla de caure del dret. No sé com va anar allà in situ, a Tarragona, però per la ràdio va semblar que estava manyat, perquè era com, no ha passat res i de cop va durar 5 segons el concurs.
5: Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
10: Doncs una atenció,
5: especial.
10: Primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarracó. De moment està la cosa empatada.
6: Epa.
10: Atenció, un...
5: Oídos tots, eh? Ojo les orelles.
10: Ja continuen les ampolles, 1-0 favorable a Madrid de moment. Continua.
5: 2-5, ja tenim la senya. Ha guanyat el Barça.
18: Estàs haciendo trampa, eh?
5: Ha guanyat el Barça.
10: 5-1.
5: Vale. Sí, ja està, no? Ja tenim guanyadors.
10: Carai, que ràpid que l'ha tocat.
5: Tu ho dic, Xavi.
10: Sí, sí.
2: És que
7: va ser un puto atrac, eh?
6: I a més, senyor Cristóbal...
8: I a més, t'haig de dir que pensava, això durarà la vida. I veig un 1-0, més que durarà... I de cop, 5-1! Sí, com 5-1? Si anava en 1-0 fa un segon. Bueno, és igual.
2: És que Negreira està aquí. Està aquí con todos. Clar. Lo de siempre es lo de siempre. Es el Fútbol Club Barcelona robando árbitros, porque yo tengo muy pocas ligas. Muy pocas ligas.
8: És veritat. Puc seguir?
2: Por favor, el último.
8: Doncs miri, un exemple de quan les coses es fan bé i es parlen, sobretot... surten regulars.
6: 1:05, el que t'hi jugues...
20: Ens divertim!
7: Com vulguis, eh?
6: Te torno molt a fer bé.
2: Què ha passat?
6: Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del que t'hi jugues, eh? És que t'has equivocat d'imitació, Vermus, ho hem parlat a la pausa.
1: Està un poquito despistadilla.
6: Jo no passa el Vermus, fent una senyal i s'equivoque d'imitació, clar, fa tantes. Va, torna a començar bé, va, vinga, va.
18: La madre que me parió.
22: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Ara sí, va, fem-ho bé. 1:05, el que t'hi jugues ens divert... Ara!
23: Exclusiva!
1: Què ha passat? No ha passat nada!
7: Que jo, em va dir, el pa divertir-me, fem el Fabrizio Romano. Mm. I jo pensava que era primer el pa divertir-me i després el Fabrizio Romano. En fi, coses de la vida.
6: Xavi Cazorla, gràcies.
7: Gràcies
6: a tots els que ens heu escoltat.
7: Del que no m'equivoco és de dates. Del 8 a l'11 de juliol, recordeu que hi ha el Cruïlla. Oh. Cruïllabarcelona.com, The Pixies, Black Crowes, Garbage Suede, David Byrne, Faithless, i són tots. Cruïllabarcelona.com.
6: A hora 14 ara escoltareu el Papa en català.
22: ¿Qué te jugas?
24: La discusión, cojones. No metamos a terceros que me desconcentro. Sois unos desagradecidos. Con esos 150 millones podríais haber pagado el sueldo del Cholo por lo menos un par de años. Y emoticono del diablo. Joder, qué chulo ese emoticono del diablo. ¿De dónde lo has sacado?
0: De aquí, mira. Te vas al teclado y le das a este botoncito. Y puedes elegir varios. ¿Lo ves? A mí me lo enseñó mi nieto.
24: Ah, pues muchas gracias. Anda, mira. Aquí hay uno de una mano enseñando el dedo corazón.
4: Si amanece.
24: Ahí van unos cuantos. Postear.
9: Nos vamos.
11: ¿Tú eres creyente?
9: Pero creo. Pero ahora creo.
11: ¿Me han bautizado a la fuerza? A la fuerza, sí, porque no elegí.
13: Oh, papá, ¿te has bautizado? ¿Cómo te sientes?
14: Oh, Bartolomeo, me siento como San Agustín de Hipona tras ser convertido por Ambrosio de Milán. ¿Eh? Oh, Homer, ¿qué acabas de decir?
15: Que cierres el pico, Flanders. Oh, sí.

0: ¿A qué te gusta?
1: Me gustaba más jugando al fútbol.
0: Vale.
1: Fíjate.
0: Pero es que solo has escuchado una de las 59.
1: Sí.
0: Te repásate el álbum.
1: Quizá
0: entero.
1: Las 59 no las
0: repásate
1: voy a escuchar.
0: Repásate el álbum. Vale, vale. Sampe, vamos con los deportes.
2: Igual ha escuchado una de más. Bueno, el Almería es el primer finalista por la última plaza de ascenso a primera. Se impuso anoche 3-2 al Castellón después de empatar a 1 en la ida. Rubi, técnico del Almería.
3: Ha sido un guión un poco extraño, ¿no? Adelantarte en el marcador, se te remontan y vuelves a remontar. Pero ahí está el coraje de nuestros futbolistas, la entrega, la fe, el creer hasta el final. La verdad es que muy contentos y a pensar en la gran final. Ahora estamos ya pues, a 50% de verdad con el que pase a la final. Este era uno de los dos, estará en primera división el año que viene. Creo que la manera en que lo hemos conseguido hoy nos da mucho, nos va a dar mucha fuerza esta forma de conseguirlo.
2: Pues se disputa hoy desde las 9 de la noche en la Rosaleda, la vuelta de la otra semifinal. Málaga-Las Palmas, ganó el Málaga 0-1 en la isla en la ida. Además, triple protagonista ayer el Real Madrid. Primero por el rechazo atlético de la oferta blanca de 150 millones por Julián Álvarez. Segundo por la llegada de Mourinho a Madrid y la confirmación del pago de la cláusula por parte del Benfica. Tercero por el anuncio de denuncia del presidente interino del Barça, Rafa Juste, ayer con el Senado culé.
4: Nuestro departamento jurídico ya tiene listas las acciones legales que tomaremos contra el Madrid y contra Florentino Pérez por querer desestabilizarnos y por haber recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar. Nos veremos en los juzgados. Este escudo no lo mancha nadie.
2: Pues están muy bien las relaciones entre los dos equipos. Además, la selección española se clasificaba anoche para el Mundial Femenino de Fútbol de Brasil 2027. Se impuso por 1-6 en Islandia. Acaba líder de su grupo clasificatorio. Y protagonista anoche en el larguero Rafa Benítez, ex técnico del Real Madrid, entre otros. Valoró también el regreso de Mourinho al club blanco.
5: Yo lo que puedo decir de Mourinho, yo no es que tenga mucha afinidad, ¿no? Sí. Pero sí puedo decir que es una persona, un entrenador con experiencia, que sabe lo que quiere. Si será bueno o no para el Madrid, pues bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no?
6: Claro.
5: Todo hay que esperar y ver qué es lo que pasa.
2: Y una más, en baloncesto, el Barça se adelanta en su semifinal por el título ACB. Se impuso ayer 167 a Tenerife. Hoy primer partido en la otra semifinal, 8 de la tarde, Valencia Basket Juventud, al mejor de 5 partidos.
0: Pues vamos a contarles ahora lo que tenemos preparado para el segundo tramo del programa. A partir de las 10 de la mañana, Teresa Truchado, buenos días.
7: Muy buenos días. Para hoy tenemos que encontrarnos con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y La Esquina. Con ellos tenemos la costumbre cada miércoles de charlar sobre los temas que nos repercuten como sociedad y esta vez han elegido la voluntad. Así que pediremos a los oyentes que nos cuenten cómo han sido sus muestras de voluntad más memorables, aunque también aquellas veces en las que les fallaron las fuerzas. Historias de buena y mala voluntad a las 10. A las 11 nos montamos en el barco del viaje de ida con el capitán Pepe Rubio para poner rumbo a la vida de George White, de Ben Smith y de Amador Rabel. Todos estos son los nombres de Pascual Enguídanos, un valenciano que fue pionero de la ciencia ficción en España, que tras los seudónimos consiguió vivir una vida en el anonimato. Terminamos charlando con la actriz Adriana Ozores, con ella repasaremos su trayectoria y hablaremos de la obra de teatro en la que actúa hasta el 12 de julio en el Teatro Abadía de Madrid, una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, El Jardín Quemado, una tragedia teatral sobre el peso del pasado y la memoria histórica. Nosotros haremos todo esto en el magazine de Hoy por Hoy, que empieza a las 10. ¡Hasta luego!
0: Siete menos diez de la mañana, 6:10 en Canarias.
8: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és dimecres, és 10 de juny.
10: Bueno, jo he arribat a la casa corrents, ha sigut dinar pel camí corrents per venir aquí amb molta emoció per veure el Papa, la veritat. Molt impactant.
11: He vingut fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies, jo faig 96 anys.
9: És la veu d'algunes de les 40.000 persones que ahir es van aplegar a l'Estadi Olímpic per veure el Papa i participar de la vigília d'oració. I va entrar amb el Papa mòbil, saludant a un costat i a l'altre, beneint els nadons que li apropaven. Lleó XIV va parlar de salut mental, de depressió i de violència contra les dones. Avui serà el dia culminant, el dia en què visitarà Montserrat i beneirà a la tarda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans el temps, les temperatures han baixat. Avui serà un dia de sol i núvols, pot ploure durant el matí. A la tarda, el paraigua es caldrà al Pirineu. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora tot normalitat. I el transport públic, de moment també, tot i que d'aquí una estona anirem fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders per veure com està al matí després del desgavell d'ahir. Dit això, ens hi posem. Per primera vegada en el seu pontificat i des de Barcelona i en català, el Papa Lleó XIV ha parlat de depressió. Ho ha fet per demanar un canvi en les prioritats de les societats que ha qualificat de teòricament avançades.
6: A la malaltia silenciosa que és la depressió. I és important prendre consciència de com la salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades.
9: Ha estat aquest el missatge més destacat de la vigília d'oració que el pontífex va fer a l'estadi de Montjuïc. Soledad Domínguez.
12: Una trobada amb prop de 40.000 persones que el van rebre com a una estrella del rock.
6: En el nom del Pare i del Fill i d'Espírit Sant.
12: El moment més era el diàleg amb alguns fidels, com ara una professora que va explicar que s'havia intentat suïcidar o una jove que va créixer amb un pare violent que va intentar matar la seva mare.
6: Violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablement també en feminicidios. Esta realitat dramàtica. Estamos llamados a abordar-la. Todos.
12: El Sant Pare va alternar el català i el castellà en totes les seves intervencions. Se'l va veure gaudir del contacte amb els fidels i també de l'actuació dels castellers de Vilafranca.
9: Això va ser ahir perquè avui també li espera al Papa una agenda ben plena. El primer acte del dia passa per la presó de Brians, on farà una pregària amb 80 interns i internes. Andrea Villòria.
13: 10 minuts abans de les 11, el Papa d'arribar en cotxe directament al teatre de la presó de Brians 1. El rebran els presos que habitualment van a missa i dues internes li dedicaran unes paraules, entre elles la Montserrat.
14: Estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
13: Lleó XIV dirigirà una pregària i 20 minuts després s'acomiadaran d'ell cantant el Virolai.
9: Però més enllà de Brians i altres visites, Sergi López, bon dia.
15: Bon dia, Gisela. Al migdia el Papa pujarà al monestir de Montserrat. Serà la segona vegada que un pontífex fa la visita. De tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval. Serà ben dinat a 4:45 i es trobarà amb entitats per conèixer l'obra social que l'Església fa a la capital catalana, com ara el menjador social de les Germanes de la Caritat. El dia acabarà amb el gran acte final, la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús.
9: El pas del Papa per Catalunya suposa també un gran desplegament de recursos. La Generalitat s'ha gastat més de 2 milions d'euros en aquesta visita i ha penjat la bandera del Vaticà a la plaça Sant Jaume. Defensa, però, que és un govern aconfessional.
15: Els diners són per fer front a la despesa en qüestions logístiques i en l'habilitació del Centre Internacional de Premsa, però també la campanya de publicitat institucional per donar-li la benvinguda. Al Palau de la Generalitat, la bandera del Vaticà oneja, un fet que no és habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya.
16: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern, queda preservada, no té res a veure amb la religió.
15: És la portaveu Sílvia Paneque, que defensa que s'ha embolcat en la visita papal perquè la consideren una oportunitat internacional.
9: I enmig de la visita del Sant Pare, també hem conegut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omell, es va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església.
15: Ho ha avançat al País, ho ha confirmat la SER, el cardenal va denunciar el jove per amenaces després que el noi li enviés un burofax queixant-se de la inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima, diu que el burofax no és cap amenaça, sinó una acció legítima.
9: Però ahir també va ser dia de vaga a l'ensenyament. L'USTEC anul·la per segona vegada la seva reunió amb la consellera d'Educació. Avui el sindicat majoritari de mestres a primària havia de trobar-se amb Esther Niubó, però ha cancel·lat la trobada a última hora. Tot després, com dèiem, d'un nou dia de vaga de mestres, amb un seguiment més baix que en les anteriors comeses. Només un 12% del professorat s'hi va sumar. Oriol Soler.
17: Tot i que 6.500 docents es van manifestar a la plaça Espanya...
18: Redueixis la nostra ràdio! No ens deixeu caure en la precarietat!
17: El seguiment de les vagues cada cop és més baix. Si la del 5 de juny va arribar al 30% i la del 20 de març al 43%, la d'ahir es va quedar en un 12%. USTEC ha llançat el missatge que ja no n'hi ha prou amb augments salarials i mesures concretes, sinó que cal sacsejar de dalt a baix el sistema educatiu.
19: No són passes endavant, sinó que són canvis reals, canvis grans, estructurals.
17: És Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: I si no n'hi hagués prou, entre la visita del Papa a la vaga dels
13: els mestres i la selectivitat, ahir la circulació de trens va fallar.
20: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informático de la...
13: Una doble incidència al centre de control de Barcelona va paralitzar la circulació en un parell de moments i va provocar retards que es van arrossegar durant tot el dia. Generalitat i Adif culpen ciments de la doble incidència i el govern i el ministeri han anunciat mesures legals. El que fem ara és anar cap a l'estació de Sant Vicenç de Calders perquè allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, com es lleva el matí després del desgavell d'ahir?
21: Doncs matí sense incidències, els primers trens estan circulant a l'hora i sense acumular retards. Ara bé, sí que hi ha una línia, que és la R13, amb un tram que s'ha de fer per carretera, és la de l'interior que va cap a Lleida. El tren va directe des d'aquí fins a Valls i el bus fa totes les parades intermitges. El primer sortirà ara a les 7, d'aquí pocs minuts, i n'hi haurà 3 al dia, per la resta normalitat.
13: Gràcies, Eva. Són les 6:57. El Real Madrid ja ha fet l'oferta de 150 milions d'euros per un crack mundial que va prometre el seu president Florentino Pérez en campanya. I ha sigut per Julián Álvarez el gran objectiu del Barça aquest estiu. Joan Tejedor, bon dia.
22: Bon dia. El Barça no l'ha agafat per sorpresa el moviment de Florentino. Fons del club asseguren que ja estaven al corrent de que el faria i que sabien també que l'Atlètic de Madrid rebutjaria l'oferta, com va explicar el Madrid ahir la tarda amb un comunicat i va refrenar l'Atlètic amb diversos tuits amb un to de sorna. El Barça interpreten que és la constatació que Florentino està més preocupat pel que pugui fitxar Barça cap a reforçar el seu equip i que aquest moviment no canvia res. L'estiu serà llarg, el mercat cadascú juga les seves cartes per fer-se fort i el club blaugrana mantenen que segueixen amb les prioritats que duien fins ara. La principal, un davanter del perfil de Julián, a qui no descarten malgrat la jugada d'ahir del Madrid, tot i que treballen també amb alternatives. Més Gordon ja ha incorporat a la davantera com a home ràpid de banda amb gol i capacitat per pressionar i l'opció també d'un central esquerrà si apareix una bona oportunitat de mercat.
13: I el Barça rellevarà el màxim responsable de preparació física del primer equip masculí.
15: És una decisió sobretot a Hansi Flick, que al llarg de la temporada ha posat a manifest que hi ha hagut un problema amb la preparació física, sobretot a moments de lesions i recaigudes de jugadors importants que s'han perdut partits transcendentals.

0: Aquest Em dones força, cantat per Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, és un dels temes que va sonar ahir a l'Estadi Olímpic, i amb aquesta música saludem a la Marina Fernández, que és camí de la presó de Brians. Què tal, Marina?
1: Què tal?
0: No, força, camí no, mira, necessitaràs acabem... força.
1: Necessitarem força, sí. Hem arribat ja, fa cosa de 5-10 minutets i, vaja, som justament a les portes, hi ha una pila de Mossos d'Esquadra desplegats, vigilant que tot estigui a punt per rebre el Papa. El Papa és aquí la primera parada que farà avui a Brians, en aquest centre penitenciari. No estava prevista aquesta visita, la van incorporar a l'agenda més tard. Serà curiós perquè és dels actes menys multitudinaris que farà, però té un valor, doncs, social. Nosaltres al llarg de tot el matí parlarem amb veus, amb exrecluses, parlarem també amb el conseller, amb el director de la presó. Vaja, tindrem també la Carme Forcadell, que tornarà a explicar-nos la seva experiència en un centre penitenciari, com va ser, com ho recorda. No va ser aquí, però vaja, sí que va ser en una presó. I també parlarem, deies ara, ahir va caure Rodalies, i va caure una altra vegada, com havia caigut de manera gruixuda. Ara fa uns quants mesos parlarem amb el responsable de DIF a tota la zona est de l'Estat, per tant, el responsable aquí a Catalunya. Tenim tec durant tot el dia.
0: Doncs Marina, ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé.
1: I que vagi bé igualment.
0: Seguim aquí a partir d'aquesta hora. Ja sabeu que comença la doble programació amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: professional. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
2: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
6: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informàtic.
5: Coincidint amb la visita del Papa, Rodalies també va tenir els seus minuts de glòria, dit amb tota la ironia, perquè va patir una doble incidència que va obligar a tallar el servei en dues ocasions. En total, els trens van estar gairebé dues hores sense funcionar. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Algun ruixat, sobretot a la meitat nord del país durant el matí, temperatures unes mica més baixes que ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona. La calçada està restringida a vehicles autoritzats per anar a Montserrat per la visita del Papa. I el transport públic no consta d'incidències. La Generalitat i Adif culpen Siemens de la doble incidència al centre de control de Barcelona, que hi va obligar a paralitzar la circulació de trens de Rodalies i regionals mitja hora al migdia i un quart d'hora a la tarda. Això va provocar retards que es van arrossegar durant tot el dia. El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens. Pol Valero.
7: El Ministeri de Transports considera que són errors reiterats perquè a finals de gener ja es van registrar diverses incidències informàtiques al centre de control d'Adif a l'estació de França que van provocar la suspensió momentània de tot el servei.
8: Porto mitja hora esperant, sí, però no he sentit que hi havia cap avaria. Pensava no. Que anàvem amb retard, com sempre, i ja està.
9: Y no coge el de Blanes porque iba a tope, entonces me espera el de Mataró.
7: Adif qualifica la situació d'injustificable i assegura que analitzarà els motius de la incidència i aplicarà les penalitzacions pertinents contra Siemens. I des de Rodalies també han demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica.
5: Des de la Generalitat apuntant que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou programa informàtic que s'ha posat en funcionament des de fa menys d'un any. I Siemens, en un comunicat, assegura que la caiguda del sistema ha estat durant una operació de manteniment al centre de comandament de l'estació de França. La multinacional lamenta l'incident i l'impacte que ha tingut. Assegura que el sistema, però, ja està operatiu. Però parlem del Papa, perquè avui és la segona jornada del Papa a Barcelona. Sergi López, bon dia.
10: Què tal, Gisela? Bon dia.
5: El dia per allò 14 comença a la presó de Brians.
10: Serà uns minuts abans de les 10 del matí. Ja farà una pregària amb 80 interns i internes. Al migdia el Papa pujarà al monestir de Montserrat. És la segona vegada que un papa hi pujarà. La primera vegada va ser ara fa 44 anys, quan Joan Pau II va fer-hi una homilia. Aquell acte va quedar molt vinculat a la tragèdia de dues joves pelegrines que van acabar morint aquell dia.
5: Ara la presència de Lleó XIV suposa el colofó al mil·lenari del monestir celebrat l'any passat. Xavier Balló.
11: Lleó XIV arribarà a Montserrat a les 12 del migdia, on resarà el Rosari. En la visita que Joan Pau II va fer-hi l'any 1982, milers de persones van desplaçar-se fins al monestir en unes condicions meteorològiques que van provocar força problemes per la pluja, el fred i la boira que van voltar aquella trobada.
12: Visitant Montserrat en un marco orográfico sugestivo...
11: Joan Pau II va celebrar l'oració davant dels fidels amb la presència del president Pujol amb unes breus paraules en català a l'inici i al final de la seva pregària.
12: Preguem... O pare, ten aquesta basílica...
11: Referint-se a Catalunya com una regió.
12: De aquí, de Montserrat, de la regió catalana, la Espanya entera...
11: Avui, com fa 44 anys, el cant del Virolai culminarà la celebració. Aleshores va quedar atacada per la mort de dues joves que, tornant de la cerimònia, van morir arran d'un despreniment de terres a la muntanya. Ara, Lleó XIV torna al principal lloc de peregrinatge catòlic de Catalunya. Ni Benet XVI ni el papa Francesc van fer-ho, però va ser precisament el papa Lleó XIII qui al segle XIX va declarar la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya a petició de l'Església Catalana.
5: I després de Montserrat encara quedaran dos actes més amb la presència del papa.
10: Sí, de tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i el dia acabarà amb el gran acte final, la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús.
5: Això serà avui, però ahir el dia també va ser llarg. El papa era rebut així a l'acte multitudinari de Montjuïc. I els fidels enfervorits. I també molts joves que es van voler fer notar. Lleó XIV, després de tota la polèmica, sí que està parlant en català.
13: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres.
5: Al marge de la visita del papa, però, a Catalunya hi ha altres notícies. I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat.
10: Serà a partir de les 9 del matí. Començaran els exàmens d'Història i Història de la Filosofia, dues assignatures obligatòries entre les quals els estudiants han hagut d'escollir. La previsió és que aquestes proves es tornin a desenvolupar amb normalitat com ahir.
14: He entrat amb molèstia i bé, o sigui
15: que... Hem hagut de fer una altra ruta, però igualment ens presentem aquí.
16: El metro anava una mica ple, però per l'altre, no.
17: Amb ganes d'acabar ja,
16: sí.
5: D'altra banda, USTEC anul·la per segona vegada la seva reunió amb la consellera d'Educació.
10: Avui el sindicat majoritari de mestres a la primària havia de trobar-se amb Esther Niubó, però ha cancel·lat la trobada a última hora, tot després d'un nou dia de vaga dels mestres, amb un seguiment de només un 12%.
5: Arribats a aquest punt, són les 7:27.
18: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
19: Ai.
18: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho, i ell, sí, sí, cap problema.
19: Ai, ai, ai.
18: Forada a la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
20: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
21: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics d'Àcia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a dacia.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
5: El Real Madrid ja ha fet l'oferta de 150 milions d'euros pel crack mundial que va prometre el seu president Florentino Pérez en campanya.
10: I es tracta de Julián Álvarez, el gran objectiu també del Barça aquest estiu. El club blaugrana no l'ha agafat per sorpresa, interpretant que és la constatació que Florentino, el president del Madrid, està més preocupat pel que pugui fitxar el Barça que per reforçar el seu equip.
5: D'altra banda, el club rellevarà el màxim responsable, el club, el blaugrana, el rellevarà el màxim responsable de la preparació física del primer equip masculí, Joan Tejedor.
23: Notícia que us avança a ser Catalunya, Julio Tous deixarà de dirigir la preparació física del primer equip del Barça per decisió, sobretot, del tècnic Hansi Flick, que en diferents moments de la temporada que ara s'acaba ha posat de manifest en públic que hi ha hagut un problema amb la preparació física, sobretot en moments de lesions i recaigudes de jugadors importants que s'han perdut partits transcendentals. Tot i així, Tous no abandonarà el club, sinó que serà reubicat com a cap d'un nou departament d'alt rendiment destinat al filial, al juvenil i amb la possibilitat també de treballar amb jugadors prometedors d'altres seccions perquè es desenvolupin a nivell físic des de ben joves per evitar segons quines lesions ja des de l'inici de les seves carreres.
5: I avui, Sergi, què celebrem?
10: Doncs mira, avui, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és el Dia Internacional del Modernisme.

0: És el Virolai, ahir a l'Estadi Olímpic, un Virolai que avui tornarem a escoltar, com també tornarem a escoltar el Papa Lleó XIV, que segueix amb el tour que el portarà fins a Montserrat al matí i a la tarda el moment culminant i objectiu de la visita, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família en el centenari de la mort de Gaudí. Dos dies que han tingut un cost pel govern català, 2 milions d'euros. L'executiu però defensa, que és aconfessional i justifica la despesa apel·lant a la projecció internacional. És la notícia amb la que comencem el dia d'avui, però n'hi ha d'altres abans, però els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
1: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
0: Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb diverses incidències actives. Hem de tenir paciència per un accident a la C-16 a l'altura de Sallent, on està allà un carril de circulació en direcció Berga. També tenim una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall, que en direcció Vic, on està deixa un carril de circulació tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per altra banda, la incidència que més afectacions deixa és una segona avaria, en aquest cas a la Ronda Litoral, que en sentit nord, des de Barcelona cap al Nus de la Trinitat, també talla un carril de circulació, però deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia!
1: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
0: El segon, el transport públic. En breu anirem a veure quina és la situació a Rodalies. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Molts núvols durant el matí, amb estones de pluja, cada cop més concentrada a les comarques de Girona i Barcelona. A partir de migdia farà força sol i la temperatura avui serà més baixa que ahir. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, dels 30 a les comarques de Lleida i a les de Tarragona. I durant el matí encara aniran caient alguns xàfecs locals, però intensos i de curta durada. A partir de migdia, el sol ja estarà present la major part d'hores.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
0: Segona jornada del Papa a Catalunya i avui és el gran dia, és el dia en què beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Missa solemne en la que hi seran els Reis i també Pedro Sánchez, que per primer cop des que és president assistirà a una celebració religiosa. Novament, els carrers s'ompliran de fidels i curiosos per participar d'una estada que ha costat 2 milions d'euros a les arques catalanes. Ara bé, el govern ho justifica apel·lant a la projecció internacional. Xavier Balló.
5: La despesa del govern és per qüestions logístiques i per habilitar el Centre Internacional de Premsa, però també la campanya de publicitat institucional per donar la benvinguda al Papa. Al Palau de la Generalitat, la bandera del Vaticà oneja, un fet no habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya. La portaveu Sílvia Paneque assegura que s'hi ha embolcat d'aquesta manera perquè ho consideren una oportunitat internacional.
6: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern, queda preservada, no té res a veure amb la religió. Però sí que s'ha considerat que per la projecció internacional calia atendre aquesta demanda a nivell de protocol.
5: El govern defensa aquesta actitud pels valors compartits amb Lleó XIV, malgrat que discrepin en altres qüestions que també ha expressat el Papa en la seva visita, com la seva posició contra l'avort i contra l'eutanàsia.
0: No tothom està d'acord amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i un centenar llarg de persones van reunir per manifestar-s'hi en contra. Sergi López, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Alguns col·lectius consideren la visita un cas d'apropiació indeguda de patrimoni per part de l'Església Catòlica. La manifestació ha estat convocada principalment per les entitats Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya.
8: Perquè no representa tampoc el conjunt de la societat, és una despesa important i perquè sobretot a les dones aquest senyor no ens representa, evidentment.
9: No ens representa a ningú i a més després de les declaracions que aquest senyor va fer dient que està en contra de les lleis, que ens ha costat moltíssim aconseguir.
7: El Papa, que dilluns al Congrés va qüestionar el dret a l'avortament i l'eutanàsia.
0: Doncs enmig de la visita de Lleó XIV, hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església.
7: Ho ha avançat al País, ho va confirmar la SER, el cardenal va denunciar el jove per amenaces després que el noi li enviés un burofax queixant-se de la seva inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima.
0: Ho amplia l'Andrea Villaria.
10: Sí, l'Audiència de Barcelona conclou que aquell burofax no va ser cap amenaça, sinó una acció legítima. Així es desprèn de la sentència que ha avançat el diari El País i a la que ha accedit Ser Catalunya. El jove havia patit abusos d'un capellà el 2021, així que es va reunir amb el cardenal Omella per explicar-li els tocaments dels que havia estat víctima. Omella, però, no va apartar el sacerdot ni va fer res, al contrari, va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint 3 anys després per nous casos d'abusos. Per això, la primera víctima va enviar aquell burofax a l'arcabisbe, recriminant-li la inacció i advertint que informaria a instàncies eclesiàstiques superiors, motiu pel qual Omella va denunciar-lo en va per injúries i calúmnies.
0: I la Generalitat i Adif culpen Siemens de la doble incidència al centre de control de Barcelona i que va ocasionar un desgavell a tota la xarxa.
11: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de...
7: El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens. Des de la Generalitat apunten que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou sistema informàtic que ha posat en funcionament des de fa menys d'un any.
0: Veiem com està la cosa a aquesta hora a l'estació de Sant Vicenç de Calders i a l'Eva Hidalgo.
12: Ja es comencen a registrar retards d'entre 10 i més de 30 minuts a dues línies direcció Tarragona. La R15, concretament, supera la mitja hora per una incidència per causes operatives. La resta circulen amb normalitat i sota la supervisió d'uns informadors que creuen els dits perquè tot continuï així. Hi ha però menys moviment del que és habitual i un autobús a la porta que hi serà durant tot el dia per si hi ha incidències. Això després del restabliment dels regionals ahir per la finalització de les obres dels túnels del Garraf. Encara hi ha per una línia en transport alternatiu. És l'R13 des d'aquí fins a la plana Picamoixons.
0: Gràcies, Eva. Són les 7:58. Arnau Montserrat, què tal, com estem?
13: Bon dia, Gisela.
0: No de l'Atlètic de Madrid a Florentino per Julián Álvarez.
13: Era l'oferta que va prometre Florentino. Ho va anunciar el propi Real Madrid en un comunicat on explicaven que havien fet l'oferta en el marc de les bones relacions existents entre els dos clubs i que el conjunt matalassé l'havia agraït i rebutjat remitint-se a la clàusula de 500 milions d'euros. Més irònics van ser des de l'Atlètic de Madrid amb tuits on diuen, entre altres coses, que com no s'han de portar bé els dos clubs si els fan riure encara més que el Barça. A la premsa, Galàctic fallit a l'As o no a Florentino a l'Esport.
0: I en bàsquet el Barça arrasa en el primer partit de semifinals.
13: Triomf per 100-67 contra la Laguna Tenerife. 1-0 pels blaugranes en una sèrie a 5 partits. Avui torn pel Joventut a les 8 a la pista del València Bàsquet.
0: Gràcies, Arnau.
13: Fins ara.
14: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergetica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
15: Aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
16: Son las 8:00 a.m, las 7:00 a.m.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Costat, i ho fem com més ens agrada, amb avantatges per a tu.
2: Del 29 de maig al 30 de juny, gaudeix d'un 20% de descompte addicional als nostres centres del carrer Major 43 i del carrer de Pere de Cabrera 14.
3: Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
4: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveriaservicios.com.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
6: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: Necessites solucions amb la mobilitat de casa teva?
8: A Mecanocamp tenim scooters elèctrics, cadires, plataformes per pujar a escales. T'ho instal·lem ràpidament i sense obres. A més, disposem de taller propi i servei postventa.
7: I et fem un finançament a mida i pressupost sense compromís.
8: Mecanocamp, el parc comercial Creu del Batlle.
7: Mecanocamp, solucions per viure còmodament.
9: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
10: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayok.
11: Aquest Sant Joan, Segret porta el millor producte de la nostra terra. Aconsegueix el lot de vi i cava de proximitat amb una ampolla del Vilosell de Tomàs Cusiner i una de cava en la Cuvée del Castell del Remei. Tot per només 19 euros. I de regal, una tote bag d'estiu. Compra'l ja a botiga.segre.com o a les oficines de Segre. Segre, el teu diari.

0: Poi.
1: Ràdio Lleida, Cadena SER.
2: Aquest mes de juny fins al dia 30 és l'últim mes per la declaració de la renda. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
3: A HLA Clínica Perpetuo Socorro treballem dia a dia per oferir el millor servei. Disposem de noves instal·lacions amb la tecnologia més avançada per poder realitzar cirurgia d'alta complexitat, compromesos per oferir-vos un tractament personalitzat i de qualitat amb la millor tecnologia diagnòstica. Deixi la seva salut en les nostres mans. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
4: Comercial Pintures, el servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació, ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures, sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón, i a la web pintures.com.
5: Escolta, només a Mobles Hipopòtamo, butaca elèctrica, motor relax i powerlift, abans 499 euros, ara 249. Unitats limitades i amb lliurament immediat. Mobles Hipopòtamo, Alcarràs i a hipopòtamo.com.
6: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
7: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
6: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
7: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
9: Puede que al revisar el borrador de su declaración de la renta le aparezca que ha recibido ingresos por apuestas deportivas online sin haberse jugado nunca un euro. Esto tiene una explicación. El Instituto Nacional de Ciberseguridad aclara que esto puede ocurrir si usted ha facilitado una foto de su DNI a la hora de hacer una compra online. Si le ocurriera algo así, entre en ordenacionjuego.es. Ahí encontrará el servicio para el contribuyente suplantado.
8: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
10: María, ¿los tienes?
11: Un año llevo preparándolos.
10: Pues a la hoguera esos deseos. ¡Que este año sí!
11: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
10: ¡Ya soplo, ya soplo! Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la ONCE puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Prepara tus deseos.
12: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Quin xou, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un emporta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el João Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure el Julián Álvarez i diu, ara enredarem una mica.
0: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible, doncs, que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi han, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
0: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid, ara al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes, a Anglaterra, sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat, i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar a l'Atlètic de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o d'alguna tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit. I si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar, i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier i s'hi fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes, hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou, les seccions necessiten aire, doncs mirem el que està passant amb el bàsquet, o sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
0: D'això se n'ha parlat poc, ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o ho consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Em preocupa perquè ja has triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, ja ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem a la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
0: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues. Els informes tècnics dels propis treballadors del club així ho certificaven.
1: Sí, justament la informació que veu donar és la que va posar en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC més enllà de Goldman, que jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 del...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Per afrontar determinats fitxatges.
2: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint al minut la visita del Papa o no?
1: No ho segueixo. No
2: segueixes res del Papa?
1: Poc, molt poc.
2: Per?
1: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo crec, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec en tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot. Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. És a dir, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
2: I el Mundial, l'estàs seguint aquests dies previs?
1: Bueno, l'estic seguint més per lo que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana, i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podia amb qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res, és a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia a Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol, i espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc, però de moment, el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o algun futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos, i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
2: D'aquí a una estona el que t'hi jugues, amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts perquè els jugadors s'hidratin. Però, clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
1: Sí, sí, jo el segueixo, futbol femení, i en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que, Irene Guevara, que són els que se n'encarreguen, no hi eren, i aleshores doncs, vaig fer de suplent, i per tant no només el vaig veure, sinó que vaig escriure, i bé, doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
2: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu, i per tant un jubilat actiu primer és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, jo, ha d'intentar ser company, no enredar gaire i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs,

0: puc fer, doncs, per exemple, i hagués fet, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins. M'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, perquè jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal. M'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala, hi havia un partit extraordinari, i m'agrada el futbol sala. Hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club, i em sap greu el que passa, i aleshores com guanya. És a dir, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
1: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies, que està per aquí, o no? Com està?
0: No l'he vist, però no he parlat amb ell. L'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent, i ens vam saludar, tot està bé, també el vaig veure bé. Veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent, i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent, diu, no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial, i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció, o potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil, perquè la passió pel futbol el mou.
1: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis, aquesta em ve especialment de gust veure?
0: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que, si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessen, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
1: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes, o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
0: El 70.
1: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
0: Bueno, que m'ha fet molt vell, però que les essències del jove bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial per mi va ser extraordinari, perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen, i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol, i com vaig veure allò vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya, amb el... Van passar moltes coses, i aleshores recordes, és aquell que torna a la infantesa, i per això li tinc una especial estima, i d'aquí ve l'amor cap a Brasil, i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers, jo m'he sentit especialment reconfortat, fins que va arribar Messi, òbviament.
1: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho, perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho, que per mi és top, però tan bo era Pelé?
0: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques, i a més físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cops de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamine en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamine. Lamine pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... Es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És allò que diem, els jugadors més capdals de la història del futbol, Pelé, sempre vas a parlar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests cinc futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
1: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
0: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada cinco personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Va, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carlas cambia, Carlas repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta l'actualitat del dia.
1: Vinga, va, dos quarts d'una del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, Sique, bon dia.
1: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes dues temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
1: L'Almeria de Rubi jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del playoff d'ascens després de derrotar el Castelló per 3-2 amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
1: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per 1-6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i els gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
1: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
1: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-off en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat la Provítola. Xavi Pasqual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jean Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
1: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5-6, el conjunt blaugrana ja espera rival que es decidirà en el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
1: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
1: En un moment obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
1: Abans, hola Marcos López.
13: Hola, sí que qué tal. Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho del Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.248 jugadores participando en el próximo Mundial. ¿Sabéis Según La Gacheta, ¿cuál es el más valioso? Pues Lamine Yamal, cuya tasación es de 292 millones, superando a Mbappé, 221, Haaland, 200, Bellingham, 170 y Olise, 165.
14: Claro, es que mi hijo es el mejor. Es el mejor cada año. Año tras año es el mejor. Es el cruilla de los jugadores de fútbol. Es el mejor. Porque ya sabéis, aquest, del 8 al 11 de juliol...
1: El Hart parla molt bé català. Ha estat escolaritzat a Catalunya.
14: Hombre,
1: és d'aquí.
14: Del 8 al 11 de juliol, aquest estiu, cruilla és casa. És Barcelona. És tornar-nos a trobar amb nosaltres. Fer uns nuggets tots junts. Que... Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless, és que és una locura. Cruillabarcelona.com, tu entra allí i millor que 7 palets de nuggets.
11: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu l'orella, però s'escolta perfectament.
15: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Aplausos.
1: Aplaudid.
15: Como es José Mourinho. Aplausos.
14: Aplausos.
11: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrílo, aplauden. Com si fos un regidor d'aquell.
1: És tremendo, aquest moment és tremendo.
11: Tremendo, eh?
1: Tremendo, sí, aplausos. Sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta...
14: Aplausos.
1: I també es veu.
14: Aplausos.
1: Aplaudiu.
14: Aplausos.
1: És que ens regalen els gags.
2: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube... Facebook, whatever.
17: Arroba que t'hi jugues.
1: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona al que t'hi jugues. Eh?
18: Ara no, recorda, calma. Recorda fer això quan pugui enfocar la càmera, sí que gràcies.
1: S'està veient perfectament.
18: Però fer zoom queda més bonic.
1: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
18: És xula, la caixa.
1: Molt xula.
14: Està xulíssima.
1: Sí, molt xula.
18: Molt xula. Està guapíssima.
1: I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
11: Efectivament, per demà a les 8.
18: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de a segunda ta.
1: Ens vam flipar.
18: Ens vam flipar.
1: Sí, jo em vaig flipar.
18: A veure, Verbudet, ens vam flipar.
14: Ens estem flipant.
1: Va ser un aguant amb el cubat en tota regla.
18: I vam dir, vale, doncs
14: jo
18: som-hi.
14: Jo vaig avisar des del segon 1.
18: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
1: Si li poses una mica d'imaginació...
18: Bastanta.
1: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amb un a segunda ta.
18: Baixa la mà, però la baixa
1: de manera brusca. Llavors, tu et pots clar. Imaginar que fa un a segunda ta.
18: A veure, sí que, clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, a Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per descomptat...
14: I a més, aquí toco el crostó.
18: A mi?
14: El vídeo dura mig segon.
18: Sí.
14: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar lent...
18: Fes-ho!
14: Clar, aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
1: Què m'hi diuen?
18: Hi ha un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, és perquè li era del Vinícius.
1: Per tant, aquest ho veu.
18: Sí, aquest sí.
14: Claro.
18: I, ui, un altre oient, que coi, no fa absolutament res. I aquesta és la tònica, sí que, del vídeo del papa, que, bueno... Nosaltres ens quedarem en aquest moment.
1: Sí, sí.
18: Això no ens ho treu ningú.
1: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el papa Lleó XIV ens saluda. Estàvem allà esperant-lo i saluda el Martí Oliver.
14: Amb
1: un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta. A segunda
14: volta,
1: ta. Per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent dijous a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí. Perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent. I gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta. personalitzada de... es diuen telasuda.com. Doncs els regals sempre són benvinguts.
19: Sempre a favor, està guapa.
1: És xula.
0: Sí, sí, és xula.
19: Està ben guapa.
1: És una calavera amb uns auriculars de ràdio, posa psique, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.
19: Porque estás más muerto que yo, ¿eh?
1: 12:38.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
20: Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el papa.
0: Home!
20: Que ja es dirigeix. Sí, sí,
0: t'ha saludat. De part del que t'hi jugues. Mete el micro ahí! Mete el micro ahí!
14: Dile tonto, gilipollas, abajo, pa segunda, te lo dic, tu, pa,
0: o sigui, m'estic tornant boig.
19: T'estàs tornant boig.
0: El papa fa una segunda ta.
19: Això és el que tu vols veure.
0: No, el que jo vull veure no. És que és molt heavy, tio. Que fa segunda, eh? Què t'hi jugues?

0: Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola. Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Gràcies per aixecar-te tan aviat, perquè allà és matinada. El que més ens interessa, com està Lamine Yamal a menys d'una setmana per començar el Mundial, Santi?
1: Doncs està bé, content, animat, apurant terminis. Ja veu la llum al final del túnel i està amb moltes ganes de jugar al Mundial. En el primer moment que es va lesionar va patir molt per por a perdre's aquesta cita. La clau era veure si tenia o no tenia afectat el lligament, i quan li van dir que no el tenia afectat va respirar alleugit i va començar a treballar amb la idea d'arribar a jugar, a disputar aquesta Copa del Món. No hauria de ser notícia, però totes dues parts, Barça i Selecció, Barça i Federació, es van posar a cooperar d'immediat per solucionar el millor possible la lesió de Lamine Yamal. Ell té un fisio a la selecció espanyola, Fernando Galán, que també treballa pel Barça com a extern i amb Lamine, i amb ell està apurant perquè vol jugar una estona en el primer partit, una estona, ser titular seria arriscat. El Barça preocupa bastant el risc de recaiguda i creuen que fer-lo jugar una estona llarga al primer partit contra Cap Verd és un risc que no s'hauria de prendre, però Lamine evoluciona bé i vol provar-se el primer partit, jugar una estona llarga ja al segon i arribar al 100% al tercer i definitiu de la fase de grups contra Uruguai.
0: Tigre, et preocupa Lamine Yamal o el gaudiràs al Mundial? Ho dic perquè el Santi explica que vol jugar una estona ja al primer partit contra Cap Verd i que té entre cella i cella guanyar, òbviament, el Mundial.
2: Jo, veure jugar els elegits, disfruto a cada partit, encara que juguin amb un equip d'amateurs. Jo crec que aquest home té una sort de que té un tren inferior, que el té fort, però té, no té musculat, no està molt musculat, el té fort.
0: I això és també,
2: elàstic. El té elàstic, la paraula seria aquesta. Llavors, aleshores, tu fixa-t'hi que aquests canvis de ritme que fa ell, aquests un sec per un cantó per l'altre, això no ho fa ningú. Llavors, ell jo crec que ja té que conèixer ara ja el cos, té que haver entrenat molt fort, no pot anar al 70% quan fa el treball diari que deuen manar-li, sinó que cada dia ell es té que anar exigint més fins que vagi un 100%, i quan vagi un 100% està per jugar. Que li fotin 25 minuts, doncs 25 minuts, m'entens? Ara el transitarem per quedar campions.
0: Santi, què ens expliques del Mundial que encara no sapiguem?
1: Doncs mira, avui també està relacionat amb Lamine Yamal. Aquesta cançó, On Top of the World, Imagine Dragons, és la cançó de l'anunci més mític de la Coca-Cola. Espanya debuta dilluns a Atlanta, al Mercedes-Benz. Atlanta és ciutat olímpica i té com a gran atractiu el Museu de la Coca-Cola. En aquesta ciutat es va inventar la fórmula màgica de la beguda més famosa del planeta. Ho va fer el 1886 John Pemberton, a la Jacobs Pharmacy. En principi, havia de ser una beguda que fos medicina contra el mal de cap. Amb tot això, Atlanta viu de i per la Coca-Cola. I recordeu qui és imatge de Coca-Cola, no? Lamine debuta a Atlanta i és imatge de la marca. Així que no podia ser d'una altra manera. El primer que hi trobes entrant al centre de la ciutat des de l'autopista és un cartell gegant publicitari de Lamine Yamal donant-te la benvinguda a la ciutat. Per cert, la cadena d'hotels Marriott ha contraprogramat i ha posat a la façana del seu rascacels, del seu hotel Atlanta, a Vinícius Júnior. Per tant, ja ho veieu, la guerra de marques també ha començat al Mundial.
0: Imagine Dragons. Sembla que el tècnic ara sigui l'Adrià Soldevila. Encanta aquest grup, és el seu grup preferit.
3: És un tros de grup.
0: Hi ha alguna selecció que tinguis especial ganes de veure, Tigre?
2: Sí, Portugal.
0: Portugal. Igual que el Ramon Besa, també ha dit Portugal.
2: No, perquè m'he enfrontat dos o tres vegades, m'he enfrontat amb el seu entrenador.
0: Ah, sí? A Bob Martínez?
2: Quan va començar.
0: En sèrio?
2: Hombre, a Lleida, allà al poble de Lleida.
0: Que bo!
2: Lleida, sí, home,
0: i te'n recordes?
2: Home, collons, ja ho crec que sí, que era un tio molt, molt metòric, llavors. I llavors és un dels homes que, vaja, al meu punt de vista, ha aconsellat a un que jo també vaig aconsellar fa uns mesos, que ningú en parla i tothom diu que estem bojos.
0: Sí.
2: Perquè el Pep ja no sap res de futbol i també l'ha aconsellat.
0: Bernardo Silva.
2: Bé.
0: Tu el fitxaries, eh?
2: Jo us dic la meva veritat, i la meva veritat és de que el Bernardo Silva és un jugador que li aniria al Barça sensacional com li aniria a qualsevol entrenador. I si no, apunteu-ho, i en recordeu-vos-en d'aquí 5 o 6 mesos si jo tenia raó o no tenia raó.
0: Ara ho desenvolupes. Fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora Iturralde González ens explica els canvis al reglament. Hòstia. Que n'hi haurà diversos en aquest Mundial.
3: Què t'hi jugues?
4: Ràdio Lleida, Cadena SER.
5: Què t'hi jugues?
6: Què t'hi jugues al migdia?
7: Presumeix-te què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
8: Esa és la gran pregunta.
7: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
9: Això és clau.
10: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida. Visita'ns a callesa.com.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
15: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
14: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
15: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
16: Aquest Sant Joan, Segret porta el millor producte de la nostra terra. Aconsegueix el lot de vi i cava de proximitat amb una ampolla del Vilosell de Tomàs Cusiner i una de cava la Cuvée del Castell del Remei. Tot per només 19 euros. I de regal, una tote bag d'estiu. Compra'l ja a botiga.segre.com o a les oficines de Segre. Segre, el teu diari.
17: És la una a mediodía en Canàries. Estados Unidos rebaja las expectativas para alcanzar un acuerdo con Irán y asegura que la normalidad de tráfico en el estrecho de Hormuz todavía va a tardar al menos varias semanas en retomarse y advierte de que las reservas de petróleo de los países de la OCDE van a caer a mínimos desde el año 2003. Shira Valdés.
18: La Oficina de Estadística del Departamento de Energía estadounidense estima que los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz no se retomarán hasta el tercer trimestre de este año. Y apunta que pese a ello el tráfico no alcanzará los niveles previos hasta el año que viene. Por eso advierten de que los inventarios de petróleo globales seguirán cayendo a un ritmo superior a los 6 millones de barriles diarios durante este trimestre y a los 7 entre julio y septiembre, lo que dejará las reservas de crudo de los países de la OCDE en su nivel más bajo desde 2003 y terminará por destruir parte de la demanda.
17: En Barcelona estamos pendientes de ver si el Papa hace mención a los abusos sexuales en la Iglesia en la intervención que acaba de empezar a hacer en la Abadía de Montserrat, la zona cero de la pederastia en la Iglesia catalana. De momento no ha hecho referencia a este asunto, ¿no? Corresponsal de la SER en Roma, hoy en Montserrat, Marina García, cuéntanos.
19: Buenas tardes, así es. Acaba de empezar a hablar hace pocos minutos. De hecho, ya escuchamos algunos aplausos de su intervención aquí ante varios centenares de personas en el interior de la abadía y varios miles, una multitud fuera que lo está siguiendo en grandes pantallas. Un discurso que ha pronunciado, como ya hizo ayer, en catalán en algunas de sus partes y en español en otras. No ha hablado de abusos, ha hablado de desenmascarar la violencia, como ya hemos escuchado en otros de sus mensajes. Escuchamos de fondo los aplausos de todas las personas que han venido hasta aquí.
17: Gracias, Marina. Del caso Koldo, una novedad que acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como imputado al subteniente de la Guardia Civil implicado en la trama. Será el próximo 8 de julio. Este agente ya declaró en el juicio del caso Mascarillas, donde dijo que Víctor de Aldama se movía como Pedro por su casa en el Ministerio de Transportes sin pasar por los controles. Más asuntos. La justicia norirlandesa ha enviado a prisión al hombre de origen sudanés que apuñaló a un hombre en Belfast el lunes por la noche y que ha provocado una oleada de violencia violencia en las calles. Sara Aranda, cuéntanos.
9: El agresor ha comparecido por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast. Se le ha identificado como un refugiado sudanés de 30 años al que acusan de intento de asesinato. El tribunal ha denegado su libertad bajo fianza y tendrá que volver a comparecer el próximo 8 de julio. La víctima del ataque es un hombre británico de 40 años que permanece ingresado en estado grave. Según se ha conocido, como resultado de la agresión, habría perdido su ojo izquierdo. El ataque ha desatado una oleada de protestas violentas contra la comunidad negra de Irlanda del Norte. El primer ministro británico, Keir Starmer, asegura que no hay justificación para la violencia y ha prometido represalias contra los responsables.
17: Y la demanda de ventiladores se ha disparado un 300% por el calor la última semana. Son datos de Wallapop que apuntan a que las ventas también se han duplicado, Edu Hernández.
20: Sí, dice esta plataforma de venta de segunda mano que en la última semana las búsquedas para comprar ventiladores no solo han aumentado un 300% en plena subida de las temperaturas, sino que las ventas también han aumentado de manera considerable. Dice Wallapop que se han prácticamente duplicado. Destacan sobre todo los ventiladores de cuello, cuya búsqueda se ha incrementado en un 185%. Hay otros productos, asegura esta plataforma, para combatir el calor que también están en auge, como las piscinas hinchables, los flotadores o los manguitos.
21: Cadena Ser. Servicios informativos.
22: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
23: ostres,
22: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
23: No.
22: I a més, es posa a diluviar.
23: No t'ho creus.
22: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
25: Hi ha coses molt nostres, com dir
26: sou molt bona gent,
25: o l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir posarem llum a la foscor, o el
26: Kamehameha.
25: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
27: Dale, José. Venga, va.
28: Una nana canila.
29: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
30: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
0: És la 1 i 4, eh? Ara seré dolent, però molt dolent, val? No hi ha el Bermúdez. Quan arribi, entri en estudi i li preguntarem com és que arriba tard. Val? Va. Però així, només seure a la cadira, li pregunteu, com és que arriba tard, Bermúdez? Va. Què ha passat? Va. Val?
2: Val.
0: 933-44-14-11, 933-44-14-11, caixa de Wonder Goal, els bolígrafs esborrables, 15 seleccions del Mundial, l'estic ensenyant al live del Que t'hi jugues, pot ser vostra aquesta caixa de Mr. Wonderful. Wonder Goal són els bolígrafs del Mundial, esborrables, personalitzats, 15 seleccions diferents. 933-44-14-11, Dani, què tal, com estàs?
31: Molt bé.
0: Des d'on ens escoltes, Dani?
31: Ahora mismo desde Roquetas, al lado de San Pedro de Riba.
0: Desde Roquetas. Atento, ¿eh? Al programa, al boletín y rapidísimo, porque justo empezar la segunda hora, ¡pam! ¿Has llamado porque te sabes el teléfono de memoria o porque lo tienes apuntado en el móvil?
31: No, bueno, me lo sé de memoria y lo tengo apuntado.
0: Las dos cosas, Dani. Perfecto. Pues, oye, gracias por tu fidelidad.
31: Bueno, tan fidelidad que lo tengo grabado como fuera de York.
0: ¡Hombre! Entonces eres de los más antiguos. Veterano de guerra, veterano del Vietnam.
2: Ya lo creo.
31: Y tanto.
0: Qué recuerdos, ¿eh?
2: Ya lo creo.
31: Vaya.
0: Qué recuerdos. ¿Y nos escuchas por la SER o por SER Cataluña?
31: No, por la SER y encima os escucho doblado porque vuelvo, como trabajo de madrugada, os escucho después otra vez.
0: Wow, te estoy por regalarte tres cajas en lugar de una.
2: Tenéis un problema, ¿eh?
31: Es más, mira, te voy a decir, soy el que llevo las croquetas en San Jordi y el día de la Casa SEAT.
0: ¿Viniste?
31: Y coño, llevé las croquetas.
2: Las croquetas.
0: Ah, las croquetas. No había entendido lo de las croquetas. Mira, como eres un oyente fiel, Dani, desde hace muchos años y nos has traído regalos, sé que Bermúdez no te va a poder mentir. Acaba de entrar en el estudio.
32: Sí, sí.
0: ¿Le quieres preguntar tú, Dani, como oyente a Bermúdez, estrella de la radio, qué es lo que le ha pasado?
31: Venga, va. Bermúdez.
32: Dime.
31: Cuenta, ¿qué te ha pasado?
33: ¿Cuándo
31: mal día?
33: Estaba en el baño.
2: Ah, pasó arriba.
33: Sí, sí.
2: Esas pastetas.
33: Yo soy una persona que...
2: reloj.
33: No hace enteros, por decirlo así. Así que...
0: Dani, ¿quieres algún detalle de lo que ha hecho Bermúdez en el baño?
31: Ya, ya me sirve con esa contestación.
33: Y es que fui a un parque de atracciones este fin de semana y ahí no se come bien. Y estoy pagándolo desde entonces. Pero ha valido la pena. Ha valido la pena.
0: Un parque de atracciones del extranjero.
33: Sí, sí, sí. Parque Asterix. En París. I
0: estudi... És molt divertit, però es menja malament.
33: Tot el cap de setmana allà, però clar, diguéssim que la restauració és la que és. I, bueno, pues des de
0: que hem aprofitat que... per obrir el concurs de Fantàstic. Mr. Wonderful, Wonder Goal, i el Dani ha estat el més ràpid, per tant s'emporta la caixa.
33: Tremendo, doncs endavant, tu. I ja saps que és aquesta col·lecció mundial dels capibaras de Mr. Wonderful, que és un espectacle, que són 15 seleccions sorpresa, boli esborrable, creuer, un cromo... És una febre, és una febre.
0: Dani, si lo vieras ahora, está sudando.
33: No.
0: Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos, Dani.
33: Lo que estoy es...
0: Y a ver si nos traes más croquetas la semana que viene. Si vienes al...
31: Sí, a ver, es que no estoy por Barcelona ahora, sino lástima. A ver si puedo escaparme.
0: Vale, vale.
33: Mejor la semana que viene, que por unos temas, pues estoy como estoy.
0: Que vaya bien, un abrazo, Dani, gracias.
31: Venga, a vosotros.
0: Que vais y ve, una y buit, va.
1: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la...
0: Diu, un oient al YouTube del que t'hi jugues, el David Bermúdez, has comido durum y estás cagando blandum.
33: Efectivamente. No. De fet,
0: massa senglar, diu el Miquel.
33: Avui...
0: Massa senglar, Bermúdez, diu el Miquel.
33: Està molt bo, el senglar. No, el problema ja no està en això. És que he anat al de la planta menys 1, estava tancat i hi havia algú ocupat.
0: Que també va anar al Parc Castellà.
33: He anat a la 0, estava ocupat. He acabat anant a la 4. He acabat anant a la planta 4. He acabat pujant 4 plantes corrent. Bueno, 4. 4 més 2. És a dir, 6 plantes corrent per anar de ventre.
3: Dic una cosa, m'ha passat el mateix a mi.
0: Sí, home!
3: El del menys 1 tancat, el 0 no.
0: El menys 1? Necessitem el Mr. Bocas que vingui aquí a posar ordre als vàters de la ràdio.
33: El menys 1, t'ho juro, jo no sé què passa. Hi ha un trànsit, mai millor dit?
3: Sí.
33: S'ha collonat.
2: Hi va haver un d'aquí, un oient, que reclama vàters i no sé què.
33: Sí, el Mr. Bocas.
0: Això ha dit que ha de venir aquí a posar ordre.
3: Bueno, va, avui el trànsit de lloc.
2: Però anem-hi.
3: Vinga, va, avui m'emporto la decisió del Barça de portar el cinquè partit de les semifinals de la Lliga d'Hoquei Patins a Blanes. Òbviament ens alegrem, ja ho hem dit abans, per l'Igualada, que s'ha aprofitat d'una situació esperpèntica. Ahir el Barça semblava que jugava al camp contrari. Portat lluny d'Igualada el partit no va donar resultat i la desfeta per als blaugranes es va consumar. Derrota i eliminació de la Lliga. El que ha passat per la coincidència amb el bàsquet posa al descobert la manca de previsió. A un club com el Barça això no li pot passar. És una situació greu que veurem si té conseqüències.
0: A la primera hora del que t'hi jugues heu escoltat el Santi Ovalle, a la segona escoltareu el Bruno Alemany, que ens ha trucat per dir-nos si volíem que entrés, perquè està a Mèxic, té jet lag i no pot dormir. Hòstia, i ara estava pensant que el Bruno s'ha aixecat per escoltar com parlàvem de caca al que t'hi jugues, des de l'altre costat del món. Bruno.
33: I a Mèxic, que diuen que quan arriba...
4: Què tal?
0: Bueno, jo vaig anar a Mèxic l'estiu passat, no l'anterior, i vaig tenir diarrea tots els dies.
33: La venganza de Moctezuma, en diuen.
3: Sí. Això serà avui el tema del programa.
33: I jo també vaig anar a fer el Mundial de la Kings League a Mèxic i vaig cagar sencer l'últim dia. Que és com si el cul ja s'enregués de mi. Ara sí.
2: Això us passa per viatjar.
0: Com ho portes tu?
2: A la Costa Brava i llesto.
4: Hola a tots. A veure,
0: quina hora
4: és el despertar ideal? M'he despertat a 4:45 de la matinada i el primer que he escoltat és la gent parlar de caca i de com fa caca i tal.
0: I com ho portes tu a Mèxic?
4: Pues, a veure, vam arribar a una hora de... No, mira, no hem menjat. Menjar d'aquí encara no hem menjat perquè a l'avió ens van... Ja, a l'avió ens van donar deixar-la dues vegades i vam arribar i vam dir no tenim molta més son que gana. Per tant, Flaqui i jo vam anar a dormir. Vaig tenir sort que a les 10... Et parlo hora d'aquí, 10 i quart, una cosa així, a quarts d'11 més o menys estava dormint, però clar, a 4:45 el meu cos ha dit esto no... Aquí no hauries d'estar dormint i m'he despertat directament, sí. Però bueno.
0: Què respira Mèxic a un dia del Mundial?
4: molt ambient de Mundial, eh? Sí que molt. Igual que us dèiem, sí, sí, igual que us dèiem que quan vam arribar a Budapest vam flipar, de fet, el mateix dia de la final de la Champions no hi havia gaire ambient de Champions i són dos clubs grossos com Arsenal i PSG, ara et diria que tot el contrari, en el camí des de l'aeroport fins a l'hotel amb el taxi, et diria, i sense exagerar, que el 90% d'anuncis que hi havia als cartells són de Mundial, que ja veies a gent amb la samarreta de Mèxic, és veritat que ara està de moda, anar amb samarretes d'equips i de seleccions pel carrer, però jo veig, i fins i tot els taxistes et parlaven de futbol, crec que hi ha un ambient molt xulo de Mundial aquí ara mateix.
0: Fixeu-vos, si sou estudiants de periodisme o voleu algun dia ser periodistes, el Bruno ve de la final de la Champions a Budapest i va al Mundial a Mèxic, Estats Units i Canadà. Bruno?
4: Sí, home, no, no em
0: puc deixar, la veritat.
4: Soc un afortunat, he pogut visitar Budapest, ara estic visitant Mèxic, són dos indrets als que no havia estat. Tampoc he trepitjat mai Estats Units, és a dir, quan trepitgi Dallas serà el primer cop que... Ni per fer un canvi de vol ni res, mai havia estat a Estats Units i segurament, o divendres, si no passa res, serà el primer dia, si Donald no s'hi posa d'esquenes i res, moltes ganes de Mundial, clar.
5: Bruno, suposo que dormies, però t'has enterat del que ha passat en el playoff de sense primera divisió. Vaig pensar molt en tu ahir, però el Almeria va acabar remuntant al Castelló.
0: Es va quedar a les portes, el Castelló.
5: Sí.
4: No dormia. Estava vam pillar wifi a l'avió i no em donava per veure'l, però el meu germà m'anava explicant com anava.
2: Et xiulaven les orelles ara, Bruno, fa 10 minuts,
0: a la pausa, no, a la pausa publicitària ha estat.
2: Et xiulaven les orelles?
0: Sí, tens raó, 10 minuts. El Jaume Creixell ha dit... Saps què m'ha dit el Jaume a la pausa publicitària?
4: Que
0: hauríem de recomanar-te per algun club, perquè en saps més que molts directors esportius.
2: No, per algun club no,
4: pel
2: Barça.
4: No...
0: Tot venia per la de Bernardo Silva. Aviam,
2: no.
0: Bruno, tu estàs d'acord amb el que diu el Jaume Creixell, que una oportunitat com la de Bernardo Silva el Barça l'ha d'aprofitar?
4: Sí. És veritat que veuria encara més l'opció de Bernardo Silva pel Barça si algun dels migcampistes surt. És a dir, un estiu al que et marxi Frenkie de Jong, per exemple, o per posar un exemple, o algun dels altres, fins i tot un Marc Casador, tu tens una opció de no pagant absolutament res per un jugador, tenen un recanvi de luxe. Crec que és del que hi ha al panorama europeu, dels jugadors que pot fer coses més semblants a Pedri, per tant, aquesta baixa de Pedri que sempre et deixa per qüestions físiques un mes sense els seus serveis, crec que Bernardo Silva la podria suplir perfectament i a més li treus el fitxatge a equips com Madrid i Atlético que el volen. Per mi, Bernardo és un sí de manual.
2: Amb això del futbol és molt clar. Qui el recomana? Un que ha entrenat a tercera divisió i que no és ningú que es diu Pep Guardiola, o el número 1?
0: Que és també Pep Guardiola.
2: Vale? El número 1 el recomana. El recomana el Roberto Martínez, que el té a la selecció nacional. Llavors, què volem més? I si l'hem vist jugar als partits d'Anglaterra, hauran vist que és una persona que mai afluixa, que hi va, que la té, que la vol, que baixa a buscar-la. Escolta, ho té tot. Ara, això va d'això. En totes les coses de la vida... Ja, deixa'm sol un moment, que ara m'he agafat una mica. Amb el futbol, el primer que fa un entrenador o un secretari tècnic és volem fitxar aquest, trucar a persones que li expliquin quins defectes té, quines qualitats té, perquè tothom té defectes i tothom té. Qui ha recomanat al Julián que vingui al Barça? Qui li ha omplert el cap? Li ha omplert el Messi. Per què? Perquè el Messi li ha dit no busquen nada más, allí se vive de puta madre. Així és mateix de clar.
0: Tu pagaries 150 milions d'euros per Julián?
2: No, jo pagaria màxim 100 milions. Perquè estic fart de que aquests trileros de l'Atlètic de Madrid ens cardin els calés amb tots els jugadors que li traspassem. Ja n'estic fart. Compreu-vos una calavera i una pinta i feu una ratlla al mig. A mi no me'n fotaríeu ni un mes. 90 o 100 i si el voleu vegi. No. Que esteu més tiesos que un bacallà. I teniu un entrenador que caga un nostre, us fa gastar els calés i a sobre feu de gastar calés no guanyen el trofeu de la naranja. Entesos de papers? Cago en l'òtia! I voleu ara tocar els pebrots a nosaltres? Tu i els del Madrid, a l'altre del Madrid, que te se va caer una muela, coño, con tanta mentida. Joder! Hombre! Aflojar un poco, hombre! Y dejar al Barça tranquilo. Que si me cago en la madre. Tú debías ir con el que dices que vas a denunciar a donde iba él. No podías ir, no te dejaban entrar, coño. ¿Entendido? Hombre, ya lo he dicho una mica. Escolta, el futbol es para gent que sàpiga de futbol. I si jo, el Pep me diu que sí, aquest, i l'altre em diu que sí, jo el fitxo, collons. No vingueu amb hòsties i amb que el futbol té quatre caps. En té un només. El que passa que jo aconsellaria a un home com el Bruno Alemany, que n'hi deuen haver tres o quatre a Espanya, tres o quatre només, collons, que aquest li dic jo, sóc entrenador, dic, Bruno, digue'm un de l'antecentro. Me'n diu tres, collons.
0: Bruno.
2: Tres de 30 milions o 40.
0: Digue'ns tres d'antecentros.
2: Home, collons.
4: A veure, m'ho vas preguntar, ara no canviarem, em vas preguntar fa dos mesos. Home, i et vaig dir Oyarzábal, sí. Joao Pedro...
0: Sí.
4: I el tercer era Julián.
0: I recordo que Joao Pedro, després vam saber que el Barça el seguia. Sí, sí.
4: No, són tres grans jugadors, sí, sí.
0: Bruno, va, aviam si pots dormir una miqueta. Gràcies.
4: Vinga, una abraçada. Que vagi bé.
2: I acostuma't a anar amb un tap sempre a la butxaca per el que pugui passar.
0: Serà un Mundial amb alguns canvis al reglament, eh? Iturralde González, què tal?
6: Buenos días.
0: ¿Os está tratando
6: bien? Con ganas ya de empezar.
0: ¿Estados Unidos os trata bien o no? Que ahora es un país complicado.
6: Sí, sí, bastante complicado ha sido siempre y ahora un poco más.
0: Oye, el Mundial siempre sirve para conocer novedades. En cuanto a reglamento va a haber varias. ¿Para ti cuál es la más relevante?
6: Bueno, y más que una en sí relevante, yo que cogería todas en un solo uno para decir que quieren que no se pierda tiempo y que quieren que el balón esté mucho en movimiento y que...

0: haciendo ya un fútbol de dos velocidades, cuando antes lo bonito del fútbol es que se jugaba igual en todos los países del mundo, en todas las partes del mundo. Y ahora vamos a tener como una NBA del fútbol, que van a ser los mundiales y los Eurocopas, y luego vamos a tener otro tipo de fútbol.
1: Pero estas normas se aplicarán también a la Liga Española,
0: a la Liga,
1: a
0: claro,
1: la Champions,
0: sí, y a
1: tal.
0: Todas, a todas, a todas. Y no, luego hay más, y luego, luego hay más.
1: Sí, lo de perder tiempo, ¿no?
0: Eso es que, por ejemplo, saque de banda 5 segundos, si no ha sacado en 5 segundos, el balón va para el otro. Pero aquí también
1: cinco
0: hay
1: segundos
0: que,
1: desde que
0: matizar.
1: Sale el balón de banda o 5 segundos
0: no,
1: desde que coge
0: es.
1: El balón en
0: vamos
1: juego.
0: Vamos a matizar. Tampoco. 5 segundos desde que el árbitro le dé la señal para que saque.
1: Vale.
0: Porque tú puedes, tú coges el balón, pues bueno, eso es un motivo de... Sigues con el balón en la mano. Cuando el árbitro ya te diga, que vea que el árbitro que estás perdiendo tiempo y te dé ya una señal con la mano o te pegue un silbato para decirte que saque, desde ahí es la cuenta atrás. No es la cuenta atrás desde que sale el balón ni desde que la coja con la mano.
1: Y queda a criterio del árbitro el avisarte y hacer la cuenta atrás.
0: Eso es. El criterio del árbitro empezará, y eso lo veréis en la televisión o los que estén en el estadio, cuando le haga con la mano que saque o le pegue un silbato, ahí empiezan los 5 segundos. Lo mismo que los 5 segundos en el saque de meta.
1: Ah, vale, lo mismo son 5 segundos en el saque de puerta.
0: 5 segundos de saque de puerta, no desde que pongan el balón en el suelo, sino desde que el árbitro le diga que saque, le conmine a sacar, le diga, venga, saca. Ahí empezarán los 5 segundos.
1: Vale, vale. ¿Y si pasan los 5 segundos?
0: Córner.
1: Córner. ¿Y en el saque de banda? Pierde la posesión.
0: Pierde la posesión, saca el de banda el otro equipo.
1: Vale, vale. Es decir, que si el portero pierde tiempo, se pasa de estos 5 segundos cuando le haya beseado el árbitro, balón para el rival y córner, a favor del rival.
0: Eso es.
1: ¿Y si pierdes tiempo cuando te sustituyen?
0: 10 segundos desde que te dicen el cambio. Si tú pasas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, si tardas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, el que tiene que entrar tiene que quedarse 1 minuto fuera. Pero aquí hay también una pequeña trampa. Aquí hay una pequeña... Y no puede entrar hasta que el balón esté parado. Y aquí hay también un pequeño matiz. ¿Cuál es el pequeño matiz? Que claro, tiene que estar 1 minuto fuera, pero igual el balón no sale en 5 minutos.
1: Entonces no puede entrar.
0: No puede entrar, y entonces no es que se quede 1 minuto fuera, es que igual se queda un equipo con 10, 5, 6 o 7 minutos. Imagínate
1: por haber perdido
0: tú...
1: tiempo en el cambio.
0: En el cambio, eso es.
1: También te pueden sancionar con 1 minuto fuera si finges una lesión, ¿no?
0: No. Ah. Cuando hay una lesión y tiene que entrar los servicios médicos, tú tienes que estar 1 minuto fuera para ser tratado.
1: Ah, vale. O sea, no puedes entrar inmediatamente después.
0: No puedes entrar inmediatamente después.
1: ¿Y esto qué te parece? Lo de las pérdidas de tiempo.
0: Bien, pues sí, es decir, al final las pérdidas de tiempo, los árbitros teníamos las herramientas de poder amonestar. Ahora te dan otro tipo de herramientas, que es, pues eso, quitarte el balón. Me parecerían bien si se llevan a rajatabla. ¿Qué pasa con este tipo de medidas? Que en el Mundial vamos a ver que sí se llevan a rajatabla, pero es lo que te decía yo a ti. En una liga, lo hemos visto con la ley de los 8 segundos con el portero en la mano. Se han pitado 3 o 4 en todo el año, cuando hemos visto que ha habido porteros que le han retenido mucho más el balón. Las medidas están bien si se aplican.
1: Vale, ¿y qué te iba a decir? Lo del árbitro este de Somalia, que fue escogido mejor jugador, mejor árbitro de África en 2025 y le han denegado el visado, ¿qué te parece? ¿Te ha sorprendido? ¿Lo conocías a este árbitro? ¿Conoces a este árbitro?
0: Sí, lo conocía a este árbitro y conocía, es decir, a él le habían dado la visa, le habían dado el visado ya en Somalia a través de la embajada keniata, habían hecho las pertinentes, pues eso, todo lo que tenían que hacer, y le dieron el visado, fue vía Estambul, de Estambul a Miami, y en Miami, que es donde están todos los árbitros reunidos para entrenar, pues no, le permitieron, después de 11 horas que le tuvieron allí interrogando, 11 horas en el aeropuerto, lo mandaron otra vez para Estambul. Pues qué me parece, que la FIFA, siempre que hace un mundial, pide el libre visado. ¿Qué es el libre visado? Que todos los miembros de la FIFA puedan entrar sin que les pongan ninguna pega. Y estamos viendo que a jugadores, estamos viendo que a delegaciones, a toda la delegación, están teniendo un montón de problemas de entrar al país. ¿Qué pasa? Que la FIFA no puede estar por encima de las legislaciones del país. Luego otra cosa es hablar del país. Si esto es justo o no es justo. Este es otro debate.
1: Porque no sabes, ¿no? Porque se lo han denegado el visado.
0: Porque es de Somalia, y Somalia está dentro de los países en negro con Irán y que no pueden entrar...
1: Simplemente por esto, ya está.
0: Simplemente por eso, eso es. Claro, y aquí yo lo que sí echo de menos es un comunicado del Comisión Arbitral. porque aquí nos llenamos la boca de que no, somos una familia, los árbitros somos una familia. Sí, una familia, sí. Un miembro no le dejan entrar, ¿y qué hace la comisión arbitral? Callada. Ahí sí que he hecho yo en falta un comunicado. De todas maneras, hay que decir también que no iba a arbitrar, ¿eh? Iba a ir de cuarto porque no tenía equipo, pero es lo de menos. Vale. La cuestión es que le han prohibido entrar al país cuando... Pues, es decir, y la comisión arbitral, ya no te digo la FIFA, porque la FIFA, bueno, no, la comisión arbitral, ¿qué dice? Que a uno de mis integrantes no le dejan entrar. ¿Dónde está Colina? ¿Dónde está Busaca? ¿Dónde están?
1: Oye, por curiosidad, ¿cuáles son los mejores árbitros de este Mundial?
0: Sampaio, el que pita el primero, Letessier, va a ser, si no llega Francia a la final, probablemente árbitro finalista. Y yo creo que con esos dos vas a acertar.
1: Iturralde González, eres grande, un abrazo.
0: Un fuerte abrazo.
2: ¿Qué te jugas?
3: Y con estos cambios, ¿qué quiere hacer el comité? Esto está claro que lo han pensado unas élites para dominar, controlar la opinión de todo el mundo. Lo notáis, ¿verdad? Como yo lo noto. ¿Tú lo notas? ¿Notas cómo los árbitros nos van a controlar poniendo unos chips, microchips?
1: La pelota importará.
3: En el balón, en el silbato, cuidado, porque en el silbato, cuando el árbitro sople, te puede meter un chip disparado a la yugular. Y desde allí saben cuándo vas a ir al IKEA.
1: Deixa't fotir un escares. Quan escoltaves a Iturralde González amb els canvis al reglament, a les normes...
4: És un home que ho porta tot a rajatabla i bé, i ho sap de què va, però jo, per mi, estan cremant el deport més important que havia al món.
1: Massa complicat tot.
4: Que era el futbol. Ara, des de que fa 5 o 10 anys que estan tocant normes, penseu una cosa, amb el que vol un cesto... Quantes normes havien canviat?
5: Sí, n'han tocat
4: una barbaritat.
5: Sí.
4: Amb el futbol no havien tocat ni una.
5: No,
4: llavors, aleshores, en van tocar una o dues. Ja anem bé. Perquè si
1: amb
4: no...
1: Amb la tecnologia tot complicat, no?
4: Ho emmerdeu de tanta manera que no pot ser, no ho entendrem nosaltres ni ho entendrà ningú. I com que no ho entendrà, apagaran la televisió i veuran una sèrie.
6: Jaume, saps qui està molt orgullós que sàpigues qui és?
4: Sí.
6: Mister Boca.
4: Ah, sí?
6: Està molt content. Ens ha escrit el dels lavabos, el senyor que està a lavabos, que diu...
4: Claro, coño,
6: doncs mira, escolta, Mister Boca.
7: Que creixell sepa que existo és el major honor que me voy a llevar en mi vida. Y Bermu, no te limpies siempre con papel, porque cuando tienes diarrea luego escuece mucho. Límpiate un poquito con agua, aunque es complicado, pero hay maneras de hacerlo.
1: Hay maneras de hacerlo.
6: Aquí un cansado.
1: Que els expliqui, sisplau.
6: Bueno, oi, les toallites de tota la vida, no?
1: No, ha dit, és complicat, però hay maneres de fer-lo. Que expliqui les maneres de fer-ho. Que bonic el que t'ha dit aquest oient, Jaume.
4: No, mira, i l'altre dia vau entrevistar amb una senyora que, si te'n recordes, li vau demanar per fer una aparició aquí amb el que fèiem abans. Aquella senyora que corria enrere.
1: Ah, sí, la que va entrevistar un dia...
4: La Sandra va dir, jo vengo aquí, però tiene que estar Creixell en l'entrevista.
5: Sí, senyor.
4: I me'n recordo d'aquesta...
1: I la il·lusió que et fa tot això.
4: Me'n recordo, perquè va. Collons, home...
1: Tens apuntat un tema a Cucurella que et preguntaré la setmana vinent. Pel Barça, no?, si pot ser.
4: No, jo el que no només diria com juga el Barça, a l'atac als laterals. Qui torna darrere? El Cucurella torna, tira la corna i la remata ell sol. President, obre una caixa i fes un miracle d'aquells que fas tu de la multiplicació de los panes. Però el Cucurella...
1: La setmana que ve ho ampliem, Tigre. Fem pausa i recta final del que t'hi jugués.
2: Què t'hi jugues?
8: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
5: L'experiència de la compra d'un cotxe, tant nou com d'ocasió, ha de ser senzilla i clara. Comercial Víctor, el professional multimarca que et garanteix transparència i una gestió sense complicacions. Disposem de cotxes nous, d'ocasió i també d'alta gamma. Des d'un utilitari urbà a un esportiu d'última generació. Volem que tinguis cotxe. Millorem fins i tot els preus de concessionari. Comercial Víctor, al carrer Acadèmia 38. Més de 40 anys a Lleida. Comercialvíctor.com.
8: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
9: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com.
10: Descobreix les noves lents Zeiss MyoCare i dona-li al teu fill una millor visió de la vida. Perquè les lents Zeiss MyoCare ajuden a controlar la progressió de la miopia als més petits. Tota la innovació de Zeiss en lents oftàlmiques. Vine a Federòptics 1986 i pregunta'ns per les lents Zeiss MyoCare. Estem a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Els teus Zeiss Vision Expert a Lleida.
11: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayok.
12: Vaig a bar amb bar, vaig a festa amb festa, mantejant la sort per intentar trobar-te amb una d'elles.
13: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
6: Yo tengo muchas ganas de hacer un Las Dance.
1: Sí, yo sé.
6: Sí. Las Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Las Dance.
14: Què t'hi jugues?
1: 1:36, què t'hi jugues? SER Catalunya fins a les 2 del migdia. Ja sabeu que el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. La podeu descarregar, és gratuïta, allà teniu els programes sencers i fragmentats per seccions. També tot a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, i vídeos i contingut extra a la resta de xarxes socials. Saissó, et farà il·lusió aquesta notícia. Ja fa dies que estem pendents de l'última hora dels preparatius pel Tour de França, que aquest any comença a Barcelona, Le Grand Départ. L'altre dia a Tarragona van portar... És guapo, el trofeu?
15: Sí, està molt bé.
1: És guapo, guapo, guapo, eh? I pesa?
15: Sí. I pesa molt.
1: Una barbaritat, sí, sí. Sí, sí, quilos sí. I quilos, pesa.
15: Està molt bé, sí, sí.
1: El Tour passarà per Barcelona, Tarragona, per Girona, i ja coneixem la xifra de voluntaris que s'han apuntat. Ah. Més de 7.000 sol·licituds.
15: Déu-n'hi-do, eh?
1: Més de 7.000.
15: Està molt bé.
1: Ens escolta el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, què tal, com estàs?
16: Bon dia, què tal?
1: Sempre t'ho dic, però ho repeteixo, et tracto de tu, tot i que ets conseller, perquè, clar, ben estat esportista, vam parlar moltes vegades, és que em costa tractar-lo de vostè, però si vol ho faig, Berni?
16: No, Álvarez. Sí, per favor, però, no, sisplau, no. Em sento molt més còmode si em dius Berni, també.
1: I et dic una cosa, molta gent del món de la política i del món de l'esport que m'han parlat de tu diuen que es nota que has estat esportista, que es nota molt.
16: Bueno, a veure, no, em fa il·lusió que em diguis això, la veritat. Intento tenir també aquesta visió no tan política, sinó més d'esportista, però també per conèixer el que passa, el dia a dia, el que necessita la gent, i intentar solucionar des de la nostra perspectiva tot el que pugui, no?
1: Us esperàveu tantes sol·licituds de voluntariat per al Tour de França?
16: Sincerament, no. Nosaltres teníem el repte del voluntariat, que és un repte, era un repte xulo, perquè sabem que al final és un moviment de gent molt gran, però que després el control a vegades no, la coordinació de tota aquesta gent pues no és fàcil. Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, pues jo també m'he quedat parat, no? Sorprès, i també molt content, molt il·lusionat. Al final, més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16. Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
1: Hi ha una persona que té 93 anys i s'ha apuntat a voluntari del Tour? Se li ha de fer un monument.
17: Sí, sí.
15: Yep.
1: 93 anys, eh?
6: Dos pitos, bueno, si és que sí.
17: No, no.
1: Ara recuperem la comunicació amb el conseller, amb Berni Álvarez. Les xifres són brutals. Més de 7.000 voluntaris, són 3.300 a Barcelona, 2.900 a Tarragona i uns 1.200 a l'etapa Granollers-Les Angles, que és la tercera, no? La primera és a Barcelona, la segona és Tarragona i la tercera és aquesta. Hem recuperat el conseller Berni Álvarez. Deia que hi ha una persona de 93 anys que s'ha apuntat de voluntària. Se li ha de fer un monument, eh?
16: Sí, sí, evidentment. Home, l'esport jo crec que té això, no? Aquesta part social que nosaltres demanem molt també dels esdeveniments, no? De que tothom tingui accés d'una manera o d'altra als grans esdeveniments, sigui la seva edat o la seva procedència, doncs aquí es veu, no?, amb el tema del voluntariat. I tenir algú de 93 anys, el coneixeré, a més de dir que el vull conèixer amb ell, i el coneixeré perquè és a Tarragona, i bueno, em fa molta il·lusió. La veritat és que veure la gent que té tantes ganes de fer coses i de col·laborar d'una manera altruista amb un esdeveniment que és únic, doncs per nosaltres ens agrada, no?
1: Per què fan els voluntaris al Tour? Què faran?
16: Bueno, tenen diferents tasques, però bàsicament ja ho saps que al final hi ha molta part d'informació, jo crec que és la més important, no?, de molta gent que s'apropa i que acaba preguntant com va l'etapa, per on aniran, quins carrers estaran tallats, després de seguretat, d'advertir a la gent, no?, quins horaris són els que passaran els ciclistes i que ja no està permesa la circulació per allà ni que sigui caminant, també molta part de vigilància, de si hi ha alguna emergència, sigui o no, de l'àmbit esportiu, pues, avisar a tots els canals de comunicació a nivell intern de seguretat, pues, per avisar de seguida perquè la incidència sigui el més petita possible i al final molta socialització, d'explicar ben bé a molta gent que no sap a vegades on està o com ha arribat allà però està davant d'un esdeveniment únic, explicar-li el que significa, no? Són els primers, són la porta d'entrada de moltes coses i és per nosaltres un dels aspectes essencials d'un gran esdeveniment.
17: És que és això que anava a dir, no, Berni? Poder sona una mica estrany dir-ho, però jo crec que en aquests grans esdeveniments, i a més s'ha demostrat, si no fos per als voluntaris, al marge de l'organització, que pugui ser millor o pitjor, si no fos per als voluntaris, seria molt difícil que sortissin bé aquests esdeveniments, eh?
16: Molt, molt, molt difícil. Vull dir, pensa que, per exemple, un esdeveniment que passa, doncs, pot passar una final de la Champions, no? Pues, i passa en un estadi concret, en un lloc concret, evidentment hi ha moltíssimes derivades, com són les fan zones, etcètera, etcètera, que necessites voluntaris, però és un lloc concret. El Tour, al final, una etapa, la segona etapa són més de 180 quilòmetres. Vull dir, és un espai enorme que no pots cobrir si no és amb aquesta gent. Es fan essencials i aquesta part de necessitat que tens d'ells i aquesta vocació que ho fan ells fa que sigui algú excepcional,
1: Què es quedaran de record? Ho dic perquè el meu sogre va ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona el 92 i encara guarda una jaqueta que tenien els voluntaris i l'ensenya de tant en tant amb orgull. I han passat molts anys, eh?
16: Sí, no, i jo que estava de coordinador de diferents esports, per exemple, als Jocs del Mediterrani, que és molt més petit aquí a Tarragona, el cas és que molta gent me'n recorda, i el veig amb la samarreta o amb el parabéns dels Jocs Mediterrani. Així que els hi donarem pues, una bosseta amb algun record, alguna samarreta, alguna gorra, i després el bo que tenen els voluntaris, que tenen una capacitat, jo he vist a tots els esdeveniments, d'entre ells intercanviar pins, coses, amb gent de l'organització, dels equips, i aquest contacte més directa amb la part organitzativa més dura també és algo que també se'n queda, és algo intangible però se'ls queda per sempre, no?
1: Són tres etapes del Tour de França aquest estiu, 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya, 350 quilòmetres en total, 64 municipis, Barcelona, Tarragona, Girona. Aprofito, conseller Berni, que has pogut saludar el papa per preguntar-te que com l'has vist, què t'ha dit, si ha al·lucinat amb la teva alçada, o bé ho dic perquè ets de les persones, hi ha una foto que ho demostra, que has pogut saludar-lo aquestes hores que ha estat a Barcelona, encara hi és.
16: Sí, el vaig poder saludar, va ser molt breu, però bueno, també em va fer il·lusió, i li vaig fer un petit comentari perquè justament vaig veure un article que em van passar sobre, que havia fet ell, a la web del Vaticà, sobre la importància de l'esport amb el tema dels valors, de la transmissió de valors, i que avui en dia, en un món tan convuls, l'esport pot ser un dels vehicles més bons a l'hora d'aquesta transmissió de valors, i li vaig dir molt ràpidament que m'havia encantat aquell article, perquè a més doncs és un ambaixador, si nosaltres tenim una conselleria i intentem ser ambaixadors com els únics que tenim una conselleria a tot l'Estat, doncs imagina't si l'ambaixador és una persona de la magnitud com el Papa, no? per el que es transmet els valors de l'esport. Així que encantat que tinguem també un Papa amb una part esportiva. No?
1: I què et va dir ell?
16: No, va dir sí, va sentir amb el cap bàsicament i ja està, jo em vaig donar per contestar, tampoc tenia massa temps més.
18: Per cert, Berni, ens ha escrit aquí gent al 06-32-72-11, per exemple el Javier, que ens diu, sí que, por favor, digueu-li a l'entrevistat al Berni que no em vaig poder inscriure com a voluntari a Tarragona, però que m'agradaria ser-ho. És a dir, bueno, no sé si és que hi havia un període d'inscripció i ja
1: s'ha tancat, s'ha tancat el període d'inscripció.
16: Sí, ho vam tancar perquè hi havia un moment que s'havia de tancar. De totes maneres, bueno, no sé si a última hora, els últims dies abans, les dues setmanes abans o la setmana abans, se tornarà a obrir una petita finestra, ja que estigui atent, i si de cas intentarem, si hi ha alguna possibilitat d'ampliar, ho farem, no? Però ara mateix estem intentant gestionar i comunicar-nos amb aquests 7.000 i pico, ja és complicat.
18: Res, això simplement...
1: Està molt bé, que els oients que escolten ara diguin, hòstia, jo també vull ser voluntari.
17: Sí. No, escolta, i Berni, suposo que també et fa molta il·lusió el que el 28 de juny torni a jugar a la selecció catalana de bàsquet de Manresa, no?
16: Home, a més nosaltres hem sigut, vull dir, amb la Federació Catalana hem treballat molt la conselleria perquè arribi, perquè torni aquest partit després de tres anys sense competir la selecció catalana, i quan m'ho van plantejar el projecte jo de seguida es van ficar al seu costat, els hi vaig dir que sí, compten amb el nostre suport, vam treballar conjuntament i em va fer molta il·lusió, em vaig fer a Manresa perquè jo he jugat amb la selecció catalana absoluta a Manresa. Sí. No, ho recordo perfectament.
17: Sí, no, sí. I que anava a dir, Berni, que a més també és fantàstic que el seleccionador sigui el Pons Arnau, que és un personatge, és un gran entrenador i una millor persona, diria jo.
16: És un gran tipus, el Jaume, i estic supercontent de la temporada que ha fet una temporada espectacular, guanyant una competició europea, ficant-li les coses molt difícils a València a quarts. És una persona excepcional. És veritat que la primera intenció, quan parlàvem amb la Federació Catalana, i perquè tenia moltes ganes, era que vingués el Jordi Fernández, l'entrenador de Brooklyn Nets, que és un altre gran ambaixador de l'esport català, però no va quadrar, i el Jaume mateix ho ha dit, a la roda de premsa, i el Jaume també li feia una... i estava claríssim de que si no podia ser el Jordi, que el Jaume era el millor ambaixador, un dels millors ambaixadors que podem tenir. Així que estem molt contents.
1: Tanquem amb aquesta, ja que parlem de bàsquet i que tu ets persona de bàsquet, les semifinals de la CB, avui València Bàsquet Joventut, demà el segon partit Barça La Laguna, atents que regalarem un parell d'entrades per veure'l. Et sorprenen aquestes semifinals? Qui creus que guanyarà la Lliga?
16: Sí, em sorprenen, perquè tot semblava, no? Tot semblava indicar que el Madrid podia arribar després de la Final Four, que va fer un bon paper, tot i les lesions, pues, un bon paper que podria arribar o tenir un camí més o menys fàcil amb el Tenerife, i ara s'ha obert una porta molt, molt, molt bona pel Barça perquè pugui arribar a la final, que amb la temporada que han portat seria algo extraordinari, no? I el de la penya per mi va ser menys sorpresa, perquè confiava molt, la penya amb Riqui al capdavant jo crec que li pot guanyar qualsevol, i no em va sorprendre tant el fet de que pogués guanyar Baskonia. És veritat que València jo crec que és l'equip que més en forma segurament arriba, però crec que la penya està capacitada per fer-ho, i ens faria moltíssima il·lusió tornar a reviure, que no sé quants anys que no passa això, una final catalana.
1: Però fet que està el Papa aquí, li demanarem avui. Exacte, sí. A la Sagrada Família, abans que marxis.
18: No, que és a Madrid, que és a Madrid. No,
1: Berni Álvarez, conseller, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
16: Molt bé, gràcies a vosaltres.
17: Adéu.
1: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
19: Hey, mi nombre es Tote King, en que cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver?
1: Venga. Avui, primer partit de la semifinal València-Bàsquet-Joventut. Busca la sorpresa del Joventut, ja ha dit Berni Álvarez, ja ho sabem, el favorit és el València-Bàsquet, però al tanto perquè la penya està jugant molt bé, i ja ens va dir el seu entrenador, Dani Miret, abans d'ahir el Que t'hi jugues, que tenen ganes de donar la sorpresa.
17: Sí, home, jo crec que tota la responsabilitat i la pressió la té el València, perquè ara se sap favorit per guanyar la Lliga, però la penya, efectivament, està sent un equip molt compacte, està liderat per un Ricky Rubio que està en un gran moment de forma, jugadors com Birgander, el mateix Jabari Parker, vull dir que ojo perquè la penya té el gran objectiu, com sempre en un playoff, de guanyar un dels dos partits a fora per intentar Badalona doncs, aconseguir-ho, però recordem que el Rochalena i el València és un equipàs, per tant jo crec que serà un gran partit aquest.
1: I demà a les 8... 933-44-14-11, el primer que truqui s'emporta entrada doble per al Barça, la Laguna Tenerife.
17: Sí, perquè bueno, demà a les 8 del segon assalt hem de dir que en el primer jugat ahir, bueno, no sorprenentment, perquè el Barça ara està en un gran moment de forma. El Barça
1: va guanyar de 30 punts.
17: Sí, sí, 167. El Barça, si no té lesions i tal, és una mica com va venir el Xavi Pascual, no? Aquells primers partits. Ahir va jugar un partit molt complet. No van deixar que ni Marcelinho ni Pat Mills, que són els jugadors més importants d'aquest equip de Xus Vidorreta, estiguessin còmodes, i el Barça va jugar un partidàs ahir. És a dir, que ojo a aquest Barça, que està ara, insisteixo, molt endollat, i demà segon partit de les 8, on el Barça pot situar el 2-0, que seria anar molt, molt còmodes cap a Tenerife.
1: Tenim ja trucada al 933-44-14-11. Sergio, què tal, com estàs?
20: Hola, què tal, Sique, bon dia.
1: Rapidíssim, des de on ens truques?
20: Des de l'aeroport, ara, taxista a Barcelona.
1: Taxista de Barcelona, des de l'aeroport del Prat. Sergio, ets molt de bàsquet?
20: Bueno, sí, ara sí que últimament el segueixo bastant, sí que segueixo més al futbol, però el bàsquet també una mica endullat, sí.
21: Amb aquesta veu de Xavi Pascual que té,
20: Sí, però aquest ara se'n va, eh?
21: Ja, bueno, però no te'n vagis tu, eh? Estàs a l'aeroport?
20: No.
21: Un dia em portaràs tu a l'aeroport, va.
20: Va, quan vulguis, aquí, si em demaneu, jo paro ja al carrer Cas, jo porto on sigui.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio, per escoltar-nos i que tu passis bé demà al Barça de la Laguna Tenerife a les 8 de la tarda, a segon partit de semifinals.
17: A les 8.
20: Perfecte.
1: Una abraçada forta.
20: Moltes gràcies, una abraçada.
1: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.
22: Primer records el tío Faja.
23: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco. Partuja.
22: El tío Faja. Gracias.
1: Aquí tothom parlant de la visita del Papa, tío Faja, però Papa hay uno. Y no es este que se pasea ahora por Montserrat y luego va a la Sagrada Familia, ¿eh?
24: Efectivamente, ya nos queda ni un ápice de vergüenza. O sea, para una vez que se os da por retransmitir con opulencia y prestigio la llegada papal, cuando yo ya estaba chocho de felicidad, no cabía dentro de mí, cuando ya estaba en cueros a punto de frotarme, me entero que no tiene nada que ver con Joan Laporta.
1: ¿Escuchaste a Rafa Juste ayer?
24: Lo escucho todo, Sique Rodríguez. Yo soy un marujillo.
1: ¿Te gustó?
24: Me gusta todo lo que hace.
1: Escolteu, Rafa Juste al Senat, dient que ja estaven acabant de preparar la denúncia contra Florentino Pérez i atizando, como te gusta a ti, tío Faja, al Real Madrid.
25: El nostre departament jurídic, està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de ploramiques. Estic dit de ploramiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
1: Tío Faja, manda los mariachis a la Ciutat de la Justícia.
24: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cómo nos atacan, cómo nos tenemos que defender, pero sigo diciendo que no hace falta tirar balones fuera y el escudo no se ataca ni nada. Hay que ir de cara. Hay que decir, nos vimos obligados, por desgracia,
0: a contratar a don Enrique Negreira por esto, por esto y por esto, entre otras muchas cosas, porque desde el 2006 Joseph Blatter, jefe máximo de la FIFA, es socio de honor del Real Madrid, entre muchas otras cosas. Ya no hablemos de que los loros que tienen en la casa los exárbitros tararean el himno del Barça.
1: Del Madrid.
0: O sea, es que esto justifica,
1: del Madrid,
0: esto
1: del Madrid.
0: Justifica el sueldo de Negreira. Y vuestra obligación, Sique Rodríguez, como periodistas, es localizar el número de cuenta de ese buen señor para seguir pagándole. Hacerle donaciones. Quiero seguir
1: capaz
0: pagándole a Negreira.
1: Capaz sería.
18: Javi, pero si Laporta es el papa y Elena es la mama, Rafa Juste, que es el sobrino.
1: O el tío.
0: Rafa Juste es el hijo adoptado. Bueno, Rafa Juste, os lo voy a decir claro, es el Julio Iglesias catalán.
1: Y agrada, o sea, cantar así, a Rafa Juste también.
0: Así, y además canté a capela con él, que
1: sí,
0: el otro día lo recordó.
1: Momento
0: sí, que
1: inolvidable.
0: Y me borró de la ecuación. No, yo estaba en esa capela, estaba yo.
1: Sí, sí.
0: ¡Cuánta gloria!
1: Tío, Faja, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana y nos vemos el viernes.
18: Es que
0: o sea, que me vais a llamar
18: papa.
0: Mañana.
1: Sí.
18: ¿Por qué están hablando tanto de Papa, Papa, Papa, el Papa León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Estás hablando de Papa León. Papa León, madre, es un óptimo cardenal, pero un cardenal que dos días atrás jugaba en un monasterio. Calma con Papa León. Es un cardenal que se parece a Claudio Ranieri. Ahora ha sido elegido Papa. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
1: Se asemble mola a Ranieri.
18: O no, tiene que hacer milagros para ser Papa. ¿Por qué Papa León? ¿Por qué Papa León? Si hace milagros, más fácil que sea Papa. ¿Sabes qué me esperaba yo? Cuando he visto que juega Papa León, está en Cataluña, en Montserrat. Yo esperaba que preguntabas por los cardenales que están en Montserrat. ¿No quieres saber? ¿Tú quieres saber de Papa León? El problema es tú. Además se llama Prevost. No entiendo por qué. Prevost, Busaca, De Blecker, Stark, Fritz. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si será por su relación con Estados Unidos, si será porque vivió en Perú, si será porque es simpático. No entiendo. ¿Por qué Papa León? Y todo será por el escándalo del Vaticano Bridge. Ahora llega Papa León, que tiene una capilla Sixtina que a mí me daría vergüenza de tener. Y está bien. Basta de Papa León. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Basta.
1: 1:56.
2: Tres tocs i el sensor.
3: Tiqui-tiqui, miau-miau.
17: Per cert, 195 euros, la samarreta de la Papa.
1: Sí, sí.
17: Déu-n'hi-do.
1: I la equipació completa, 275, la del Madrid.
18: Parece que estàs hablando de Zidane o de Maradona. És una vergüenza.
17: Sí, sí, sí. Bueno, Espanya té un nou porter. La selecció espanyola té un nou porter, segons els companys de RAC1. Atenció, perquè té un nou porter al seleccionador.
4: Xavi Pardo.
5: Bon dia, són les 12. Aquesta hora, Lleó 14, vola cap a Catalunya. Està previst que aterri a l'aeroport del Prat. D'aquí mitja hora amb el comptador.
17: No, no és aquest, eh?
7: Sí que hi ha públic a la plaça de la catedral.
5: Pels talls, el primer text en llengua catalana.
17: Ha passat alguna cosa aquí.
1: Sí, sí, sí. Un moment. S'ha tornat boig l'ordinador, Willy. Que bèstia. Està fent un mix de talls.
17: O jo ho he tret malament o alguna cosa ha passat.
1: Ja, pots dir. Tornem a provar-ho, va.
17: A veure, top.
18: Més a més és que és un tall que ens va enviar un oient.
1: Ah, sí?
18: Sí, sí, o sigui que és una... Ens va dir, escolta, ahir va passar això, i avui l'estava escoltant el sensor.
17: No sé.
18: Crec que...
5: El dirigent també té lligats Konaté i Dumfries, i si manté la seva paraula, avui hauria de presentar l'oferta de 150 milions d'euros a un futbolista que ell mateix va qualificar de galàctic. El nom que ha sortit a les últimes hores és el de Julián Álvarez, el davant pel qual...
17: No sé què és. És un en el que parla...
1: Ja, però això què és? El butlletí sencer de RAC1?
17: Sí, suposo que sí. Suposo que és el butlletí.
1: Jo sé que és un bon toc.
17: És un bon toc.
1: A la cadena SER posant el butlletí sencer de RAC1 just abans de l'hora 14.
17: Volia dir que posava a Unai Emery, com a porter d'Espanya, quan era Unai Simón, però bueno...
1: Unai Emery,
17: al final hem fet un autotoc, diguem-ho així. Bueno, anem a veure el segon. Una estàtua romana que fa que l'imperi romà sigui més vell del que ens pensàvem.
26: Un conductor d'excavadores estava currando i ha encontrado una estàtua romana.
27: En un parking de Londres.
26: En un parking del Reino Unido, sí, de Londres. Se trata de una obra de arte de unos 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Lo que pasa es que no sé si estaba bien aparcado o no, ¿eh?
17: Ja, bueno, 2.000 milions d'anys, no sé si estaven...
18: No estava fet ni la Terra, no sé si estava fet...
17: Exacte, jo crec que és una mica així. Bueno, i per últim, hi ha una manera de... Hi ha diferents maneres de lesionar-se, no? Per una entrada, per un mal gest i tal, però ara hi ha una nova manera de lesionarse, atención.
8: Dice que tiene la baja importantísima de Corona, que se lesionó el pasado jueves en el enterramiento. Jueves en el enterramiento, el mañico Soria.
9: ¿En enterramiento se lesionó?
17: Va a lesionar a l'enterrament. O sigui, va anar a un enterrament i es va lesionar.
18: Va caure al forat.
17: Va caure al forat o, no sé, li va caure l'ataúd de sol, no sé. Però es va lesionar amb un enterrament. Vull dir que és una nova modalitat, aquesta.
1: Ai, gràcies, sí. Xavi. Bueno, estava pensant, passa, eh? No, ja sé el que t'ha passat.
17: Sí?
1: Que has guardat l'àudio sencer en lloc de fer l'extract selection.
17: Ah,
18: sí, bueno, has de fer extract selection, que és nom de grup de música.
1: Sí, pot ser, és veritat, Extract Selection.
18: Per nom de grup de música, els que trobaràs al Cruïlla, Festival Cruïlla, que tens els Pixies, tens a Black Crowes, tens a Sweat, tens a Garbage, tens a Hives, tens a David Byrne, tens a Faithless i tens a Extract Selection, també, que tocaran al Festival Cruïlla del 8 al 11 de juliol, que ja sabeu que tens les entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
1: Ara... L'actualitat informativa a hora 14, amb l'última hora de la visita del Papa, que encara està a Montserrat, dinant i descansant després, homilia a la Sagrada Família i visita a la tomba d'Antoni Gaudí.
18: ¿Es Di Stéfano? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto?
17: Per cert, els voluntaris de... Perdona, Josi. Els voluntaris de Barcelona 92 encara fan una trobada anual.
1: Acabes com la seva pedrada, eh?
17: Sí, per això dic, ara m'he recordat això.
18: 59.
1: És típic de senyor gran, això, eh, Saïssó? Adéu.
10: Què t'hi jugues?
11: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, el susto y el alivio de 400 andaluces, 400 malagueños, a los que el Servicio Andaluz de Salud diagnosticó cáncer de colon. Es otro error tras el caso de los cribados de las mamografías. 400 casos de cáncer que en realidad no lo eran, que fueron diagnosticados e informados por error. Ampliamos, Málaga, Jesús Sánchez.
13: Sí, la incidencia provocó que varios usuarios se recibieran comunicaciones con resultados positivos incorrectos en esas pruebas de sangre oculta en heces. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, asegura que el problema ya ha sido corregido y que todos los casos están siendo revisados. La anomalía fue detectada por especialistas del Hospital Clínico Universitario de la capital malagueña al comprobar un número inusual alto de resultados positivos. Como medida de precaución, los pacientes afectados serán llamados para repetir esa prueba de sangre y verificar los resultados.
12: Sorprendente, ¿eh? Susto y al final alivio. El Papa León XIV evita referirse a los casos de pederastia en su visita a la abadía de Montserrat, epicentro de los abusos en la Iglesia catalana.
14: Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña
12: el
14: cómo
12: Papa ha rezado el rosario, ha impartido su bendición a unos bebés, ha puesto a Cataluña como ejemplo de integración, pero no ha tenido ni un solo gesto, ni un solo segundo en ese lugar tan simbólico. Allí han protestado en silencio las víctimas de pederastia, que se quejan de que León XIV solo haya abordado esta cuestión ante los obispos y que solo se haya reunido con víctimas escogidas por la Iglesia. Enviada especial Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. Así es, una acogida que ha sido de nuevo bastante numerosa aquí en Montserrat, con muchas banderas del Vaticano. Muchos niños, muchos jóvenes coreando también Viva el Papa, a los que de hecho se ha dirigido inicialmente su discurso. Un discurso sencillo y escueto en el que ha hablado de nuevo de desenmascarar la violencia en todos los ámbitos, en la familia, entre amigos, en el trabajo, en los debates políticos y también en las redes sociales. Un tema que se está volviendo cada vez más habitual en los mensajes de este Papa que quiere hablar al siglo XXI. Todo eso sí, con la sombra, como decías, de los abusos que han golpeado este lugar y que hoy, este lugar que hoy es protagonista en la segunda y última mañana en Barcelona del Papa. Ausencia del tema clara e intencionada en su discurso, improvisación al final, en una de las primeras improvisaciones de este viaje, en la que ha querido salir a saludar a las miles de personas que estaban en el exterior desde el balcón del santuario y donde ha alabado la acogida de migrantes, como decías, e integración en Cataluña. Mientras, a no muchos metros, varias víctimas han protestado, siempre en silencio. La policía les ha impedido desplegar la pancarta cuando pasaba el Papa y que han denunciado perplejos la visita de León XIV a este lugar para ellos tan oscuro.
12: Luego hay media regla. regresamos a Barcelona, escuchamos a las víctimas de esos abusos. La visita del Papa que eclipsa en parte la actualidad política de nuestro país, cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en mitad del calendario político judicial que salpica al PSOE. Feijóo ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y el presidente le ha recordado que, bueno, lecciones de asuntos turbios, pocas.
6: Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública y usted no sabía nada.
9: La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
6: Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público y usted no sabía nada. Señor P. Ese punto.
9: Pregunte primero quién es M. Rajoy.
12: Nosotros a las 2:30 vamos a contar los detalles de los encuentros de Leire Díez con la Fiscalía. Fuentes próximas a Díez aseguran a la SER que esas reuniones, en las que no se habría hablado ni de Villarejo ni del fiscal Grinda, se produjeron con el número 2 de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía, de momento, guarda silencio. En la guerra de Irán, Donald Trump saca los dientes tras los ataques cruzados con Irán. La gran duda ahora mismo es si es o no posible reconducir las negociaciones de paz con Teherán. Y desde luego, el primer mensaje de la mañana del presidente de los Estados Unidos no es, Pablo Morán, precisamente muy conciliador, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Javier, buenas tardes. Dice Trump que Irán ha tardado demasiado en negociar el acuerdo y que ahora tendrá que pagar las consecuencias. De hecho, Fox News está contando que baraja nuevos ataques contra enclaves energéticos y puentes iraníes. De producirse, representarían una nueva escalada, pocas horas después de que el propio Trump afirmara de nuevo que el acuerdo con Irán para la reapertura de Hormuz es inminente. 37 veces ha repetido ese mensaje desde el inicio de los ataques hace algo más de 100 días. Los mediadores no tiran la toalla para que eso sea posible. Hay un equipo de Qatar hoy en Teherán intentando mantener vivas las posibilidades de ese acuerdo.
12: 37 veces y nada. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
11: Hora 14, con Javier Casal.
12: Y allí con otras noticias, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La justicia de Irlanda del Norte ha enviado a prisión al hombre de origen sudanés que intentó decapitar a una persona en plena calle de Belfast el pasado lunes. Lo ocurrido ha desatado una oleada de violencia en la ciudad esta noche. Con casas, coches y autobuses incendiados. El suceso ha sido el pretexto para que grupos de hombres enmascarados hayan emprendido ataques contra la comunidad negra de la ciudad. Además, seguimos muy pendientes del incendio en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, que ha quemado 3.600 hectáreas y que mantiene desalojadas a un centenar de personas. Preocupa el cambio de viento que se puede empezar a producir entre esta hora y las 4 de la tarde.
12: Pues vamos precisamente con el pronóstico para las próximas horas, Jordi Carbó.
19: Tarde de contrastes en lo que respecta a la temperatura. No va a hacer calor en la mitad norte de la península y cerca del Mediterráneo, con máximas de 20 a 25 grados, incluso en algunos momentos, cuando las nubes sean abundantes, ambiente fresco, nubes que solo darán lugar a algunos chubascos aislados, afectando pocas poblaciones. En Madrid pasaremos de los 30, también en Castilla-La Mancha, de los 35 en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados. En los sitios donde hará más calor es también porque va a hacer mucho sol.
12: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
11: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
20: Els Mossos continuen buscant l'home que n'ha executat un altre d'un tret poc abans de les 10 del matí al carrer Balmes a Barcelona. Ha estat davant una comissaria de la Policia Nacional amb tota la ciutat blindada de policies per la visita del Papa i ni la víctima ni l'autor estan identificats a aquesta hora. Fons de la investigació ho vinculen al crim organitzat. De seguida, a l'última hora, des del lloc dels fets. El Papa Lleó XIV agraeix a Catalunya per la seva acollida. Ho fa des del balcó de la plaça de Santa Maria a Montserrat.
14: A Catalunya, por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
20: Ha estat poc després de fer un petó a la Moreneta, cantar el Virolai i resar un rosari a l'interior del monestir.
14: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal.
20: Lleó XIV es retroba amb aquest monestir que ja havia visitat en dues ocasions abans de ser nomenat el Papa de l'Església Catòlica. També són a Montserrat algunes víctimes que han denunciat abusos sexuals en aquest monestir. Parlarem de seguida amb Miguel Hurtado, el primer que, que va denunciar pederàstia d'alguns religiosos.
21: Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararlo. No pedimos tanto.
20: Tot això en un dimecres en què parlarem amb els veïns de la Sagrada Família. Les 9 illes de l'Eixample dels voltants del temple estan totalment blindades per rebre el papa aquest vespre a partir de les 7 i el gran acte que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús. Els comerços i els bars no poden obrir en tot el dia d'avui.
0: Pensábamos que no íbamos a hacer nada, ni un café, pero no, no. Aquí está todo abierto y estamos trabajando, claro.
2: Cierran el acceso a la calle, entonces tenemos que cerrarlo sí o sí, ¿no?
3: De momento la tienda está abierta. Cuando muchos bares me dicen para cerrar, ya cerramos.
20: I atenció, perquè ja sabem que el govern no permetrà l'accés a Collserola com a mínim fins després de l'estiu. El conseller d'Agricultura ho ha comunicat als alcaldes. Les restriccions per la peste porcina van per llarg. Última hora, Oriol Soler.
4: La conselleria confirma la decisió i alguns alcaldes presents a la trobada apunten que s'ha posat sobre la taula a la reunió amb el conseller fer proves pilot amb reobertures parcials i controlades, però que ara mateix aquesta opció no té ni calendari ni concreció. Fons d'Agricultura diuen que les mesures es fan per evitar la propagació del virus, la dispersió dels senglars i per garantir que els equips de contenció que treballen sobre el terreny puguin fer la seva feina.
20: Tot plegat amb quin temps, Jordi Carbó?
19: Tarda assolellada i sense calor a gran part de Catalunya. Després d'una matinada i matí amb núvols i alguns xàfecs, aquests núvols han anat marxant les últimes hores i durant la tarda farà sol. Encara amb estones de núvols abundants a les comarques de Girona i a la costa i peritoral de Barcelona, però també aquí amb moments de sol. I quan els núvols siguin més compactes, no deixaran més que algunes gotes. Temperatures màximes a gran part de Catalunya de 20 a 25 graus. No farà calor, fins i tot avançada la tarda, amb marinada moderada, sensació d'ambient una mica fresc. Sí que farà calor a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i a les comarques de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. La pròxima matinada i demà al matí, nou xàfecs, sobretot a les comarques de Barcelona. Després ens espera un dijous assolellat i amb temperatures que començaran a pujar, sobretot a partir de demà a la tarda.
20: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
20: Què tal? Bona tarda. En un dia en què Barcelona està completament blindada, milers de policies de diferents cossos de seguretat, a pocs carrers del perímetre blindat, on aquesta tarda el papa hi circularà amb el seu papamòbil per anar fins a la Sagrada Família, allà un home n'ha executat un altre d'un sol tret en un carrer ple de gent a plena llum del dia a la zona alta de Barcelona. La investigació ho vincula al crim organitzat. Ha estat poc abans de les 10 del matí davant de la comissaria de la Policia Nacional ubicada al carrer Balmes, on s'expedeixen els DNIs, els passaports, entre la travessera de Gràcia i l'avinguda Diagonal. De cop, un home n'ha disparat al cap a un altre, que ha mort a l'acte, i després ha fugit abandonant un cas de bici, una motxilla, el mòbil i l'arma en una parada de bus de Gala Placídia, a uns metres més amunt. Ara mateix els Mossos continuen buscant l'autor, que ha estat enregistrat per les càmeres justament d'aquesta comissaria per diferents angles. En Martí Oliver és allà en aquest punt. Martí, quines novetats que ens pots explicar a aquesta hora?
22: Ara ja s'ha aixecat tot el cordó policial, només queden alguns operaris de neteja que estan acabant de netejar les taques de sang. Fa una estona el jutge ha fet l'aixecament del cadàver i s'han endut a la víctima, que encara no han pogut identificar. Els fets han passat poc abans de les 10, com deies, davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Alguns dels veïns que hi havia al carrer s'han refugiat en un bar de davant i han descrit l'atacant, d'uns 40 anys, que portava un polo beige, també de màniga curta, i uns pantalons de màniga curta. Ens expliquen que en una mà portava l'arma, l'altra en un casc, i després de fugir ha deixat a Gala Placídia, com deies, l'arma sota del casc, també el telèfon mòbil i una motxilla que en el moment de l'atac duia penjada i on hi podria haver dedut l'arma amagada. Els Mossos encara no han pogut detenir l'atacant, no han activat en cap moment el plegàvia i ho desvinculen tot plegat de la visita del papa.
23: L'excessió física facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balissat el lloc també, i es desvincula de la visita del Sant Pare a Barcelona.
22: Són declaracions de Sergi Riera, sotinspector.
20: És el sisè tiroteig des que va començar l'any i l'alcalde Jaume Collboni demana endurir les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues després d'aquest crim.
22: Sí, ja hi ha hagut dos crims similars a la zona franca, una a Diagonal Mar, una a Badalona i un últim a l'Hospitalet. En portem quasi tants com en tot l'any passat, quan van morir 7 persones a trets i, segons dades de Mossos, l'any passat hi va haver un tiroteig cada 4 dies. Això són 2 a la setmana, tot i que més de la meitat no hi va haver víctimes ni ferits, i en canvi aquest any ja portem més d'una trentena d'episodis amb armes de foc, segons dades de Mossos. L'alcalde Jaume Collboni ha demanat més policia.
24: El que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat,
5: i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
22: Els Mossos vinculen la majoria de casos amb el crim organitzat.
20: Qualsevol novetat ens avises, Martí, gràcies.
22: Gràcies a vosaltres.
20: Tot això en el segon dia de la visita del Papa a Catalunya. Aquest és el so de les campanes a l'abadia de Montserrat. Rebien així a Lleó 14 pocs minuts abans de les 12, quan ha entrat fins a la plaça del monestir dalt d'un cotxe de golf saludant a tothom. I amb aquests crits d'emoció de 1.500 nens que hi havia, ha entrat dins l'abadia. Ha estat una visita molt important, molt simbòlica en aquest monestir de Montserrat del Papa per molts motius. Lleó XIV ha resat el rosari, ha cantat el Virolai i ha fet un petó a la Moreneta. Ens ho explica en Xavier Balló.
7: Aquesta és la segona visita que un papa feia a Montserrat. La primera va ser l'any 82 de Joan Pau II, però no era la primera vegada que Robert Prevost, com a sacerdot, pujava fins al monestir. Ho va fer l'any 2012 i així ho ha recordat.
8: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
7: La cerimònia ha estat estrictament religiosa, sense cap menció als casos d'abusos que s'han viscut a l'abadia. En bona part del seu parlament en català i ha sigut d'alguna manera el colofó final al mil·lenari de Montserrat celebrat durant l'any passat. Per primera vegada en tot el viatge a Espanya ha tingut unes paraules improvisades davant dels fidels.
14: Gràcies a Catalunya por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
7: Unes 8.000 persones han pujat a Montserrat per veure el papa. Ho havien de fer amb cita prèvia. Avui l'accés al monestir ha estat totalment blindat per carretera i al cremallera només hi podien accedir aquells que tenien una reserva feta. A nivell institucional, el president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, també el ministre Òscar Puente, cap d'ells s'ha volgut perdre aquesta cerimònia que ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb el Virolai.
8: Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot.
7: Lleó XIV n'ha recitat un vers i els pelegrins que han pujat l'han cantat conjuntament amb l'Escolania.
20: Gràcies a en Xavier Balló per aquesta crònica. Des de Montserrat, el papa en aquesta visita no ha fet cap menció a les víctimes de pederàstia al monestir. De fet, allà també hi han volgut anar aquestes víctimes, en concret un dels primers en denunciar abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, que ha volgut ser-hi per criticar públicament que el papa, tot i haver anat fins allà, doncs no s'hagi ni volgut reunir amb ells. La nostra companya, la Laura Gutiérrez, també és allà a Montserrat i ha parlat amb ella, amb Miguel Hurtado. Què tal, Laura? Bona tarda.
17: Bona tarda, buenas tardes. Si 15 víctimas de pederastia fueron abusadas en este monasterio de Montserrat, hoy protestan porque el papa finalmente ha venido hasta este punto negro, hasta esta zona cero para ellas, porque ha desoído sus peticiones para que no lo hiciera y porque la Iglesia sigue en algunos casos 30 años después sin repararlas. Han traído una pancarta con la foto de uno de los abusadores de esta abadía dándole la mano al Papa Juan Pablo II, que ni siquiera han podido desplegar porque la policía les ha impedido acercarse hasta el buggy en el que se ha subido León XIV. Acabamos de hablar con Miguel Hurtado, la primera víctima que denunció estos abusos aquí en Montserrat. Miguel, estamos hoy aquí en la abadía de Montserrat para aquello que tú llevas diciendo semanas que no se podía producir. ¿Cómo te sientes hoy ante esto?
21: Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararnos. No pedimos tanto. Pedimos que las 15 víctimas reconocidas de la abadía de Montserrat reciban una compensación económica y pedimos también que se erija un monumento a las víctimas de pederastia clerical en la abadía, de manera que cuando haya eventos señalados como la celebración del milenario o la visita papal, se incluya un acto público de homenaje a las víctimas donde se reconozca que ha habido una grave vulneración de derechos humanos y donde se exprese un compromiso de que esto jamás va a volver a suceder. Sin embargo, lo que pasa en estos actos es que siempre nos ignoran, nos intentan borrar de la historia como si nunca hubiéramos existido.
17: Ayer oíamos al Papa por primera vez desde que está en España, y lo ha hecho pocas veces desde que llegó al pontificado, hablar de salud mental. ¿Crees que la Iglesia puede dar lecciones de salud mental?
21: Yo estuve 5 años en terapia semanal, que pagué de mi bolsillo. Sufrí durante 20 años síndrome de estrés postraumático, no solo por los abusos, sino por el encubrimiento. El daño que a mí me causaron no fue principalmente por el abusador, fue por los encubridores. Y a día de hoy la Iglesia aún se niega a repararme material y simbólicamente. El Papa no puede hablar de salud mental cuando los abusos sexuales en la Iglesia son una plaga, no se están reparando, las víctimas padecemos muchísimos problemas de salud mental y no hay manera de que la cosa mejore.
17: ¿Qué crees que sería lo más justo para vosotros que el Papa dijera hoy aquí en Montserrat?
21: Reconocer que se han producido graves vulneraciones de derechos humanos, reconocer que se han cometido graves delitos y comprometerse a partir de ahora. Todos los casos de pederastia clerical van a ser denunciados a la justicia, todas las víctimas van a ser reparadas, no solo las víctimas que le caen bien a los obispos, y que va a erigir un monumento a las víctimas de pederastia clerical y se compromete a volver en un viaje papal para inaugurarlo.
17: ¿Qué supone para ti volver aquí un día como hoy? ¿Qué te remueve?
21: Pues es que fui abusado con 16 años, tengo 44, de verdad 30 años después aún tengo que seguir luchando porque se haga justicia.
1: Doncs gràcies a Laura Gutiérrez i també a Miguel Hurtado per aquesta entrevista des de Montserrat. En les darreres hores hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omelles, va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església. Ho ha avançat El País, també ho ha confirmat aquesta redacció. El cardenal va denunciar el jove per amenaces després que aquest noi li enviés un burofax queixant-se de la inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments fa molt poc, el 2021, i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima. Omella no va apartar el sacerdot, tampoc va fer res, al contrari, va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint per nous abusos 3 anys després. Avui el Papa també ha anat abans a la presó de Brians. S'ha vist amb preses catòliques d'aquest centre penitenciari. Ha anat l'Andrea Villòria.
13: Sí, visita express de 20 minuts, però amb un alt contingut social. L'han rebut 80 presos i preses, cantant cançons de missa com aquesta, amb la que normalment comencen l'Eucaristia dins la presó de Brians. Dues d'elles, la Montse i la Josefina, li han adreçat unes paraules.
15: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el...

0: filles, la Montse i la Josefina, li han adreçat unes paraules.
1: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu i li demanava explicacions per tot.
0: I Lleó 14 respon amb un missatge per tots els interns.
3: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
0: Ha estat la primera vegada que un papa entrava a una presó a l'Estat espanyol.
4: Ara són les 2:20 i el papa a aquesta hora dina a Montserrat amb els monjos benedictins i després ja torna cap a Barcelona, en concret anirà al barri del Raval, on a 4:45 visita la parròquia de Sant Agustí. Ha de conèixer l'obra social d'aquesta església, gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost abans de convertir-se en papa. Es trobarà amb entitats per conèixer l'obra social d'aquesta església, per exemple, el menjador social de les Germanes de la Caritat. Ho explica el pare Michel, un dels mossens de la parròquia, que serà l'anfitrió de Lleó 14.
5: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
4: Dels agustinians, volíem dir. Això serà 4:45 d'aquesta tarda, però ara on hem d'anar a aquesta hora és a la Sagrada Família. Ja sabeu, al centre de les mirades de tot el món a partir d'aquesta tarda. I anirem en un minut. Fins ara.
6: Ràdio Lleida, Cadena SER.
7: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
8: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
9: El 13 i 14 de juny, 29a Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Dissabte 13 al matí, esmorzar de forquilla amb Jonathan Nuevo, d'esmorzardeforquilla.cat. I per la tarda, degustació productes amb gust de Lleida. I diumenge 14, esmorzar popular d'Ous Ferrats. Mercat, activitats, atraccions, tallers i degustacions, vehicles clàssics, concurs de truites i entrega dels ous de plata a Ada Parellada. El 13 i 14 de juny, Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Vine i emporta't mitja dotzena d'ous.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
10: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Cette croix de la tour de Jésus-Christ n'attend plus désormais que la bénédiction du pape en personne.
12: El Papa León XIV bendecirá la recién terminada Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia.
13: La Torre de Jesucristo mudó para siempre la paisaje de Barcelona.
14: Dzień dobry z Barcelony. Za mną Bazylika Sagrada Familia, Bazylika Świętej Rodziny. Jest to dzieło życia Antoniego Gaudiego.
4: Tot el món mira des de fa dies al temple de la Sagrada Família, però aquest vespre ho faran cada mes. És, no oblidem, el motiu principal de tota aquesta visita del Pontífex a Espanya, i és allà on a partir de 7:45 d'aquest vespre, Lleó 14 hi farà la gran missa que ha de culminar amb la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta que fa que el temple sigui el més alt de tot el món. Això ha de ser 7:45 d'aquest vespre, amb un espectacle de llums que ja s'ha vist com s'ha anat provant en les darreres hores, i allà a la Sagrada Família hi tenim Laura Pons. Què tal? Bona tarda, Laura.
15: Hola, Joan, bona tarda.
4: Suposo que a aquesta hora ja tot l'escenari a punt, la façana del naixement, ja tot preparat.
15: Sí, de fet, a la façana del naixement de la Sagrada Família és on estic ara mateix. Estic envoltada de periodistes nacionals i internacionals que fan guàrdia, també d'organitzadors que col·loquen les cadires, les grades, des d'on els espectadors presenciaran la missa aquest vespre, i també de molts Mossos d'Esquadra que han de vetllar per la seguretat durant tot l'acte. Tot està completament blindat. Ara mateix, Joan, l'ambient aquí és força tranquil. Tothom està expectant, esperant que siguin 6:45 de la tarda, que és l'hora que el pontífex començarà aquest recorregut amb el papamòbil, que començarà a passejar Gràcia amb Rosselló i avançarà tot Rosselló fins al carrer Sardenya. El que veurem avui és una cerimònia dividida en dues parts. Primer se celebrarà l'Eucaristia, això a l'interior del temple, i després es beneirà la Torre de Jesús a l'exterior, i per tant avui la Sagrada Família arribarà, com deies, a la seva altura màxima, a 172 metres i mig. S'espera, Joan, l'assistència de 8.000 persones, 4.000 persones dins i 4.000 persones fora, entre les quals hi haurà el rei Felip VI, la reina Letícia, el president del govern Pedro Sánchez, així com el de la Generalitat Salvador Illa,

0: Encetem el llapis de memòria de Sor Gemma Morató amb Non je ne regrette rien, arrossegant bé la R, com feia l'Edith Piaf, un tema publicat l'any 1960 que s'ha convertit doncs, en tot un himne del no penediment, no? De les decisions que has pres al llarg de la teva vida, un himne d'orgull, que tu per què l'has inclòs en el teu llapis de memòria, Gemma?
1: Mira, l'he inclòs per dues coses. Una, perquè el puc dedicar als meus pares, que els hi agrada molt aquesta cançó. El meu pare va viure uns anys a França i sempre hem portat a la família una mica d'esperit francès. I per altre cantó, doncs, perquè realment puc dir en aquest moment de la meva vida que no em penedeixo de la vida que... o del camí de vida que he tingut fins ara.
0: Que... sent concrets, de què no te'n penedeixes? D'haver triat la vida religiosa? De...
1: Doncs allò que et pregunten moltes vegades, si tornessis a néixer, tornaries a fer el mateix? Doncs jo diria que sí. Home, sempre hi hauria coses que si les poguessin polir...
0: Petits matisos, evidentment.
1: Les poguessin polir. Però sí, jo vaig entrar molt jove a la congregació, tenia 18 anys, i per tant, un podria dir, ep, què has fet, no, de la teva vida... I quan un ja ha passat els 50, que ja perds la vergonya de moltes coses, com és ara el meu cas... Bueno, no hi tinc gaire mai de vergonya, però bueno, ara en tinc menys. Fas una mica de balanç, no?, de meitat de la vida i dius, tornaria a ser dominica de la presentació, tornaria doncs, a ser mestra d'educació especial, a ser periodista... aquest món de viure en comunitat, en una congregació internacional, que això et dona molta visió de món, i per tant...
0: I Gemma, què et va portar amb 18 anys a dir jo vull formar part d'aquesta congregació?
1: Uf, la pregunta del millor. Feia molts anys que no me la feia.
0: Mira, ha tornat.
1: Torna, tot torna. Jo sempre deia que no és que se m'hagués aparegut la Mare de Déu ni res de tot això, no? Sinó que en un moment determinat, molt jovenet, a més, jo sentia que hi havia una crida cap a aquest camí. Jo era alumna de les Dominiques de la Presentació a Reus, que a més sóc de Reus, i hem de dir que avui fa 100 anys a la mort de Gaudí.
0: I, a tot rodó, eh? Ha quedat tot molt rodó avui.
1: Tot molt rodó, molt rodó. I per tant jo sentia que ho tenia tot, però hi havia un buit. I veient una mica les meves germanes de l'escola, doncs vaig pensar, i si el Senyor em crida, si Déu em crida per aquest camí? I de sobte un dia, llegint un calendari missioner que hi havia tot un escrit sobre la vocació, vaig dir, això és el que a mi em passa. I ja vaig començar tota una batalla en casa també, doncs, de dir, jo vull ser monja, perquè en aquell moment jo deia jo vull ser monja. En realitat no ho sóc ben bé monja, perquè les monges sí que viuen en un monestir més contemplatiu i més amb una vida més, diguéssim, no simplement de clausura, sinó contemplatiu. Jo sóc religiosa i tinc una vida completament activa i apostòlica, no? Però vaig dir, sí, jo vull ser com aquestes i crec que el missatge de Jesús té sentit. Té sentit. Després, amb els anys, estudiant teologia, encara ho he entès millor, i és el que explico als meus alumnes. Realment, el missatge de Jesús només és un, eh? O Jesús ve per ensenyar-nos una sola cosa, la veritable manera de viure. I ja està.
0: Que ara parlaves de batalla, que comences una batalla en casa quan sí. Tu decideixes que vols formar part de la congregació.
1: Sí, no els hi va agradar gaire. Jo no vinc d'una família, diguéssim, de missa de diumenge, ni... No. Vull dir, creient segurament no practicants,
0: home,
1: com tants n'hi ha.
0: Bueno, clar, aquella època l'escola religiosa es anava...
1: Bueno, la presentació, doncs, a Reus és un col·legi prou conegut com altres, i per tant, tal, però no...
0: Que a casa, hi havia... al final, es van haver de posar fulles... No? Perquè tu tenies molt clar.
1: Sí, bueno, un cop vaig fer 18 anys, doncs jo ho tenia claríssim. I, bueno, amb els anys, evidentment, els hi va passant, vist que sóc feliç. També crec que hi ha molta llegenda urbana, de que, ui, monja, no? S'ho perdrà tota la vida, i a lo millor ho he guanyat tota la vida.
0: Sí, això es depèn de com ho miris, evidentment. Però tu tenies clar que la vida contemplativa no era el que buscaves.
1: Vejam, l'orde dels dominics o l'orde dels predicadors a la qual pertanyo, contemplació, missió i predicació van tot alhora. Jo no puc predicar, no puc, compartir allò que crec si primer no ho contemplo. Sant Tomàs d'Aquino deia contemplata alis tradere. Contempleu i doneu allò que heu contemplat. Per tant, la meva vida és mig contemplativa i mig activa, perquè si tot és activisme, no tens la gasolina perquè el motor funcioni.
0: I malgrat tu no retrian, no, que deia sí. L'Edith Piaf, imagino que en tots aquests anys, perquè dels 18 als passats...
1: 54,
0: al 54, algun dia, per minso que fos, se t'haurà despertat algun dubte, no? Estic fent el que he de fer, soc on he de ser?
1: Mira, jo he tingut molta sort. No et dic que algun dia agafis una enrabiada, però com en tota família i en tota vida, de lo que sigui, no? Però no he tingut uns grans dubtes. Jo sempre he sentit molt en el fons del meu íntim o del meu cor, no sé com s'ha de dir, que sóc on he de ser. I això et dona una llibertat que no es paga amb res.
0: Entenc que sí que ho hauràs viscut amb germanes, no? amb companyes de la congregació.
1: Sí, segurament. He tingut molta sort amb la meva comunitat, tan grans com més joves. Sí que hi ha moments que hi poden haver de crisis, però escolta... És que la vida està feta de crisis. Sense crisis tampoc creixem.
0: Que diguem-ho tot, si algú té una crisi dins de la congregació i vol marxar...
1: Ah, també pot marxar, evidentment. Ningú
0: et lliga
1: la pota del llit. No cal patir per això.
0: Bé, hem sentit històries amb altres... No sé si són congregacions religioses, però, per exemple, amb els testimonis de Jehovà no és tan senzill.
1: Bueno, aquí jo ja... No m'agrada gaire parlar d'ells perquè considero que...
0: Ets teòloga i crec que estàs autoritzada.
1: Ratllem un tema quasi sectari. Tota religió que tregui la llibertat, hem d'anar molt en compte. I, per tant, dins el catolicisme, això que et deia abans, Jesús ens ve a ensenyar la veritable manera de viure. Aquesta veritable manera de viure és la pròpia llibertat. Que no vol dir llibertinatge, eh? Que no vol dir com ho entenem avui dia, jo veia els altres que es fotin. No. És una llibertat d'esperit de saber que estic on he de ser o que estic treballant el camí que jo em vull treballar, no? I, per tant, no, en aquest cas, la llibertat davant de tot i si un erra el camí o el que sigui, doncs...
0: Pot rectificar.
1: I endavant. Doncs... I d'històries d'aquestes n'hi ha moltes.
0: Doncs ja va dir la Gemma, vull dir, en qualsevol moment es poden deixar els hàbits i fer-te pecador no, però pescador sí.

0: El llapis de memòria de Sor Gemma Morató i Cendra també hi hem trobat al Mar avui ser pescador, una havanera creada per Antònia Vilàs, que al llarg dels anys doncs, han interpretat grups com les Anxovetes o aquests que estan sonant, és a dir, els Port Bo. Gemma, aquí fa aquesta història d'un jove que no vol ser frare, sinó que vol ser pescador com el seu difunt pare, en el teu llapis de memòria.
1: Doncs mira, i fa que jo quan era petita passava els estius amb els pares i els avis a l'Hospitalet de l'Infant, més avall de Reus.

0: consells, i ell posava moltes havaneres també. I aquesta havanera, no sé si pel fet de que és una pregària en el fons, no? Doncs em va quedar molt, molt marcada. A part de que m'agraden molt les havaneres. Crec que és un cant català que va molt endins.
1: Que ara deies això, no? Que és una pregària en el sentit més literal de la paraula, no? És un noi...
0: Que entra en un monestir i perquè doncs sa mare li fa gràcia, s'entén, no? Perquè el pare mor a la mar, no? I clar, ell vol seguir sent pescador i la mare el té més segur en el monestir, bueno, la vida.
1: Que en tot cas diria que ara mateix l'ofici de pescador no està molt de moda entre els més joves. Ara vegem entre els joves avui dia el tema de la fe, de l'espiritualitat, com el veus?
0: Ui, això és un tema que acaba de ressorgir i de canviar, i molt. Jo crec que si parlem del sentit espiritual més ampli, hi ha un retorn. Hi ha un retorn. Molts joves, jo ho veig a la universitat, els meus alumnes, estan farts, fregits d'aquesta societat del tenir, del consumir. Se n'estan donant compte que en el fons hi ha un buidor i que han de trobar alguna cosa més veritable que no sigui el anar a comprar, el trepitjar el company per anar més amunt, etcètera, no? O aquesta manera de treballar amb aquest estrès tan horrible. I, per tant, en el sentit ampli de l'espiritualitat, doncs, trobar una mica de pau al cor, les religions o... d'aquí una espiritualitat concreta ajuda. I ho hem vist últimament, per bé
1: sí,
0: i per mal.
1: Tu ho estàs percebent, aquest repunt.
0: Sí, jo aquest any he tingut un grup d'estudiants de periodisme, publicitat i audiovisuals que fins i tot els vaig... Fa 27 anys que dono classe a la universitat i els vaig felicitar de l'interès. Jo dono comunicació, cultura i espiritualitat. De l'interès tan gran per entendre aquest món una mica més transcendent, il·limitat, absolut, digue-li com vulguis, Déu, uh-huh. Yahvé, Alà...
1: I per què deies per bé i per mal?
0: Doncs per bé i per mal, perquè s'ha parlat molt doncs, de la pel·lícula Los Domingos... S'ha parlat de la Rosalía i tal... Dic per bé, perquè això atansa, obre, trenca... Jo crec que ja hi ha tot un jovent que ja no té segons quines idees ficades al cap, estan més nets, diguéssim, de prejudicis, però per l'altre, doncs, també penso que a vegades una oreneta no fa estiu i pot ser que la Rosalía ara estigui molt espiritual i demà passat ens digui una altra cosa, no?
1: Si tens aquesta percepció que potser ha aprofitat el corrent.
0: No, jo no crec que ella hagi aprofitat res, jo crec que ella sent el que canta, però que et vull dir que no crec que ara es dediqui tot el que li queda de carrera musical a qüestions
1: sempre
0: espirituals.
1: Sempre et sorprèn la Rosalía. L'has escoltat, Lux, aquest
0: sí,
1: disc?
0: Sí, sí.
1: I què t'ha semblat?
0: És que jo soc molt desastre amb la música. Vejam... ni m'agrada ni em desagrada.
1: Indiferència? O
0: sigui, més que indiferència, la música no em desagrada, la posada en escena tampoc és que m'emocioni. El vel de monja... Llavors, és que totes les monges hem de portar vel... No ho sé. Hi ha alguna cosa que no... Que l'entenc, diguéssim, com
1: tens,
0: espectacle.
1: Tens sensacions enfrontades.
0: Exacte.
1: Escolteu música a les congregacions?
0: Bueno, qui li agrada, sí. Hi ha gent que porta els cascos
1: amb
0: tot el dia.
1: Amb els auriculars, però no hi ha una música en comú, com si diguéssim. Vinga.
0: Bueno, la meva comunitat... Clar, cada comunitat és com cada família, eh? Cada casa és un món. La meva comunitat som més de mirar sèries
1: sí?
0: que pas d'escoltar música. Sí, això és una manera d'oxigenar-nos del treball de cada dia.
1: A què esteu enganxades, ara?
0: Oh, espera't. Tots són sèries o de policies o sèries d'Estats Units.
1: Sí, teniu un Netflix...
0: Tenim l'Amazon Prime, no sé si es pot fer, però ja...

0: Bueno,
1: ja l'has dit, ja l'has dit, tu.
0: Tu també l'has dit, o sigui...
1: I Netflix. Teniu l'Amazon Prime i aneu mirant, vinga.
0: Sí.
1: Quantes sou allà dins? Perquè, clar, triar una sèrie ja costa entre un i dos.
0: No, pensa que les comunitats de vida apostòlica, podem ser moltes o podem ser poc... A la meva comunitat, en aquell moment, som tres, perquè pensa que a Barcelona tenim diverses comunitats, moltes comunitats. En aquest moment som tres, les altres dues encara són més joves que jo, i la veritat que si ens avenim, la qüestió és entretenir-nos una estona. I també les sèries, no sé, també aquestes de bombers, de Chicago, totes aquestes de Chicago ens agraden molt. També crec que ens donen, potser per, jo perquè sóc d'aquest món més periodístic, no? Trobo que les sèries també ens donen uns punts de per on va el món, de què es vol destacar, què convé, quins són els problemes. Per exemple, hi ha sèries d'un moment donat que es veu molt de racisme als Estats Units i ho comentem, ho analitzem. Mira.
1: No, ara pensava que hi ha moltes sèries de zombis.
0: Ah, no, aquestes no hi hem arribat. A més, tenim una de les germanes, tot el que sigui de por, no, i per tant
1: tu
0: no.
1: Tu sí, per això, si t'ho posen...
0: Jo em sembla que em vaig quedar amb una que em va fer molta por fa molts anys, que vam anar a veure en comunitat al cinema.
1: Quina?
0: No sé què, de les Brujas de Blair.
1: Sí.
0: I després d'aquella pel·lícula, bueno, a part de que sóc de l'època de los que era allò, Viernes 13 o Quinta Parte...
1: Fins aquí ja vas dir.
0: Ja, prou.
1: I Los Domingos, que per cert és la Premi Goya millor pel·lícula d'enguany. Sí, sí. L'heu vist en comunitat,
0: doncs,
1: també?
0: Doncs no l'hem vist encara.
1: No l'has vist?
0: No, només he vist trossos i llegir moltes crítiques, però encara no he tingut l'oportunitat de...
1: Però perquè no l'has volgut veure o perquè...
0: No he tingut temps, la veritat. Últimament tenim molta feina i toco moltes tecles i no vam tenir temps d'anar al cinema... I em sembla que les plataformes encara no hi és. O sigui que...
1: Saps de què va, per això, no?
0: Sí, clar.
1: O sigui, una noia de 18 anys,
0: sí,
1: com algú que ara ens explicava.
0: Exacte, això quan ho vaig llegir vaig pensar, mira, la meva història, però...
1: Ella decideix fer-se monja de clausura.
0: Sí,
1: és un... que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és que la protagonista no entra a una congregació real, entra a les Betines, que és una congregació que s'inventa la directora, la Lauda Ruiz de Zúa. Per què ho deu fer? Per no ofendre ningú? Bueno, l'hauríem de preguntar amb ella,
0: Sí,
1: ja
0: clar,
1: sé, però...
0: li hauríem de preguntar, no ho sé. A la millor és una manera també d'agafar elements d'un esperit o d'un carisma, com diem en les congregacions, cada congregació té un carisma, i agafar de cada una el que més li convé, cinematogràficament parlant.
1: Pot ser. Li preguntarem amb ella.
0: Això, un dia l'entrevistes.
1: Que ara et preguntava si escoltàveu música a les congregacions... El que sí que em consta és que canteu, no a les congregacions, sinó a missa, amb cançons
0: no,
1: com...
0: No, jo canto com un almeje, o sigui que...
1: Tu, per exemple, cantes com un almeje la nostra alegria?

0: La nostra alegria sonant al llapis de memòria de la periodista, teòloga, professora i religiosa Sor Gemma Morató, que aquesta la canteu a missa.
1: Però tu dius que... sovint la cantem a missa, sí, els que canten bé, com aquest dematí Sor Conchi allí a la presó. A mi el que m'agrada és la lletra. La nostra alegria ningú no ens la prendrà. I em recorda una germana de congregació que ja fa molts anys que va morir i era una autèntica iaia. I ella sempre deia la nostra alegria ningú no ens la prendrà. I realment, quan un ha trobat l'alegria de Jesús, costa molt que et prenguin del tot l'alegria.
0: Sí, estem parlant de l'alegria de Jesús.
1: Sí, estem parlant de l'alegria que un viu i que jo, en general, intento ser una persona alegre, però l'alegria, en el fons, no te la donen les coses ni les circumstàncies. Te la dona el teu interior. I en aquest cas, en el meu interior, doncs, intento tenir-hi a Jesús. I, per tant, això fa que tots els contratemps, les coses dures, el que pugui ser difícil, ho encaris d'una altra manera. Perquè la vida assegurada no la tenim, les monges.
0: És el que Estopa diu, no? Les penes con rumba són menos penes,
1: doncs,
0: Morena.
1: Si fa o no fa.
0: Però que teniu la sensació que algú us vol treure l'alegria.
1: No, el món no et pren moltes vegades l'alegria.
0: Ai, sí, a mi sí.
1: Aquí hauríem de filosofar, que no et fa patir veure aquest món com està. Tenim la guerra aquí a la cantonada, ahir mateix, no? El papa va beneir totes aquelles ambulàncies que marxaven cap a Ucraïna. Quants anys portem de guerra d'Ucraïna? I aquí seguim. I la tenim a la cantonada. Això fa patir? Que no fa patir que a Barcelona hi hagi tanta gent sense habitatge, tanta gent sola? Una de les noves pobreses és la soledat de la gent gran i de la gent jove. A la meva comunitat tenim, des de després del Covid, un projecte en qual venen gent a classe, gent gran, i hi ha molta gent que viu sola aquí a Barcelona. Perquè, mira, els pobles a vegades queda més apaivagat, però la soledat és molt dura.
0: Que sé que hi ha molt bon rotllo amb les teves companyes, no, de congregació, que ja sí que hi ha alegria, però també t'he llegit que parlaves de la generació TAP a dins de les comunitats religioses.
1: Com a la societat.
0: Sí.
1: Mira, és que a vegades posem l'Església com si fóssim una cosa fora del món, no? Som gent del món. La història de l'Església va al mateix temps, on paral·lel a la història de la societat, i, per tant, a mi em va cridar molt l'atenció aquest llibre d'un professor català, però que està al nord d'Europa, que es diu així, la generació TAP, i parla, doncs, d'empreses, institucions, universitats, en què no es deix pas, bueno, suposo que mitjans de comunicació, no es deix pas a les noves generacions. També passa això a les congregacions. És veritat que hi ha menys vocacions i a vegades és més fàcil de dissimular perquè dius... Però la vida té etapes i, per tant, hem de deixar pas que cada un agafi la seva responsabilitat. Després hauríem d'analitzar si el jovent d'avui quina responsabilitat vol. Però hem d'obrir camins, mai tapar-los.
0: Però també hi ha TAP, o sigui, a les comunitats religioses.
1: Clar, com en tota vida humana. És que no som éssers angelicals ni perfectes.
0: I com t'hi portes tu amb la generació TAP?
1: Doncs ara ja ho tinc bastant assumit.
0: Assumit, eh?
1: Assumit. Ah, no, és que no tenen remei. La generació TAP no té remei, és una generació que ara deu tenir, jo què sé, 70 anys, per dir alguna cosa, no ho sé, una mica menys i una mica més.
0: A més, tens el greuge de que en una feina al final et jubilaràs, però el vostre és vitalici.
1: Exacte, sí. Bueno, però també hi ha oficis que la gent es jubila més tard. Jo no vull que la gent es jubili, però la vida canvia. I has de deixar pas a noves idees, a creativitat, o almenys a treballar, que dins de l'Església això s'està treballant molt, que en diem sinodalitat, treballar amb equip, amb diferents pensaments. S'ha acabat això de que hi hagi un que mana i els altres facin. No, hem de ser tots en taules rodones i tu dius blanc, l'altre diu negre, l'altre diu vermell i de tots aquests colors a veure quin color surt.
0: Amb la divergència.
1: Exacte.
0: I això costa amb, certa, amb cert sector dintre de les comunitats.
1: Doncs costa igual que si, bueno, jo no sé si tens família o estàs casat o tens fill, però costa igual que posar d'acord a vegades la família de... El mateix.
0: Clar, però a la família no li puc dir al meu avi que és generació tap dintre de la família.
1: Home, jo tampoc els hi dic a la cara sou generació tap. Això són articles i reflexions que he fet i que a vegades, quan vaig a donar segons quines formacions, doncs ho dic, igual com ho diria si em dediqués a fer de coach per alguna empresa, no? Una mica és el meu tarannà de dir com obrim camins, com aprofitem l'experiència, però aprofitant l'experiència també hem de veure que el segle XXI té tot un ventall de possibilitats que no tenia el segle XX.
0: I t'ha passat factura dir-ho?
1: No, no, no em puc queixar, no ho sé. La llibertat, deu ser que tinc, no m'ha passat factura. Home, suposo que potser algú li pot doldre, però clar, és allò que si pica vol dir que...
0: Alguna cosa hi ha, eh?
1: Exacte.
0: I entre germanes de diferents comunitats religioses també hi ha bon rotllo?
1: Sí, hi ha bon rotllo entre comunitats de la mateixa congregació, d'aquí i de allà on estem al món, i comunitats de diferents congregacions. O sigui, i, per exemple, a vegades ens trobem doncs, totes les congregacions dominiques, no? Això que et deia abans, unes fundades per un dominic, les altres per no sé què. Bueno, ens trobem, o a vegades ens trobem congregacions diferents, franciscanes, el que sigui.
0: I és guai?
1: És guai.
0: Mola?
1: Sí, mola. Sí.
0: Bueno, és com un congrés, no?
1: Sí, és com, jo que sé, tots aquells que estimen el mateix es troben, no? Doncs...
0: Cadascú clar, amb els seus molts... matisos...
1: Exacte, però hi ha molts punts en comú i això és molt enriquidor.
0: Que, Gemma, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És a dir, estima, estima, que això mai no fa mal, del grandíssim Xesco Boix. Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, hi fa que... Jo, d'adolescent, estava a la parròquia i teníem un grup de joves i de tant en tant doncs, anàvem de cap de setmana, de trobada i tal, no? I moltes vegades cantàvem aquesta cançó, Estima, estima, que això mai no fa mal, i és un remei com cal, que a més trobo que és una tornada que és ideal per aplicar a la vida mateixa. Però després hi ha una estrofa que diu... La vaca negra dona llet blanca. Jo en aquell moment, i durant molts anys, no vaig entendre què vol dir...
0: Què deia el Xesco, eh?
1: Què vol dir que la vaca negra dona llet blanca. I després, al cap dels anys, un dia, amb un recés, vaig tenir una mena d'il·luminació i vaig pensar, ara ja sé què vol dir. Vol dir que, malgrat jo tinc els meus límits, puc donar coses maques als altres. Puc aportar el bé. No seré perfecte, no? Si ho diguéssim amb llenguatge teològic, doncs jo amb els meus pecats, però malgrat sigui pecadora, perquè doncs, no sempre fas les coses com les voldries fer, puc generar bé, puc generar comunió, puc aportar als altres, puc escoltar, acollir, donar. I aquest és el punt que em va obrir. I moltes vegades faig recessos en què poso aquesta cançó, no? Primer que tot, estima. Si estimes, com deia Sant Agustí, estima i fes el que vulguis, una mica, no? Doncs, si estimes, les coses es veuen d'una altra manera.
0: Doncs escoltem una mica el poeta de la vaca negra que dona llet blanca, Xesco Boix.

0: de vent fort, es punxa l'absurd.
1: Ara, Gemma, fes el selfie, eh? Tu vés fent, jo et vaig preguntant. Ens acaba de fer un selfie aquí, sort Gemma Morató. Ara ens deies, no?, que escoltaves el Xesco a això, quan eres jove, infant...
2: Adolescent, adolescent.
1: Sí, perquè tu ets de principis dels 70, és més o menys quan ell... Ets d'aquesta generació que es va criar escoltant-lo amb ell. També ens has dit que ets de Reus. Quins records tens d'aquells Reus dels anys 70, on tu et cries?
2: Mira, tinc el record del Reus, que espero que encara sigui el que és ara, no? I, bueno, crec que sí. Un Reus emprenedor, en què la gent es coneix, que sempre hi ha ganes de fer coses, de molta cultura, de molt de comerç... en el meu cas de fer teatre, de fer molts anys teatre a l'escola, i ara t'explicaré una anècdota. Resulta que ara fa 60 anys que a la meva escola es fan pastorets, i van demanar a partir dels 50 anys gent que havien fet pastorets per fer una representació pel desembre que ve, no? I m'he apuntat a tornar a fer els pastorets.
1: Clar que sí.
2: I de rovelló, que és el paper que vaig fer, no? I, per tant, he retrobat aquells Reus, això de cultura, de tradició, de gent que s'ho passa bé, de que s'ajunta, de que pots passejar per Reus, etc.
1: Quan tens la funció, que vindrem?
2: Espera't, ara no sé si és el 12 de desembre.
1: Bé, teniu temps per assajar. I a tu, Gemma, quan de petita et preguntaven què vols ser de gran... Tu què deies?
2: Doncs jo no recordo haver dit res. Perquè pensa que jo amb 15 anys ja deia que volia ser monja.
1: I amb 7, 8?
2: No me'n recordo. No...
1: A casa què es dedicaven?
2: Bueno, el meu pare va ser director de banc tota la vida i després va ser regidor a l'Ajuntament de Reus. La meva mare, a part d'un temps de tenir una botiga i ser molt bona costurera, d'això no... La veritat que no tinc idea. Sí que de més gran ja tenia el tema del periodisme molt ficat.
1: Primer va arribar la teologia o primer va arribar...
2: Mira, jo vaig entrar amb 18 anys. Just havia començat primer de magisteri. Vaig fer magisteri d'educació especial. Un cop vaig acabar magisteri vaig fer periodisme.
1: Carai,
2: després de fer periodisme, entremig treballant, vaig fer teologia i després em vaig doctorar en humanitats. O sigui que...
1: Quantes tens, total?
2: No m'agradava estudiar.
1: Fixa't tu.
2: Això perquè s'animen els que ara... diuen, i això d'estudiar, no m'agrada.
1: Que, de fet, tens diferents tasques relacionades amb la comunicació, perquè ets la coordinadora digital de la teva congregació a 38 països, també ets professora universitària de comunicació, diria que també tens la banya posada en revistes, en ràdios... Quina marxa porta, Gemma?
2: Vull dir,
1: vida molt activa, eh?
2: Sí, molt activa.
1: També, a part de comunicació, crec que també imparteixes matèria religiosa?
2: Sí, dono teologia moral a l'Institut Superior de Ciències Religioses d'Don Bosco, on dono totes les morals, moral fonamental, personal, social, dono pedagogia i mitjans de comunicació. I a la Facultat Blanquerna de Comunicació dono, com he dit abans, aquesta... que és comunicació, cultura i espiritualitat. I també aquest any, aquest curs que ara acabem, he donat història social a educació social de la Pere Tarrés.
1: Que on dones ciències religioses, els teus alumnes són tots creients o no té per què?
2: Sí, no tindria per què,
1: però
2: en el cas
1: tots.
2: Normalment són religiosos o religioses en formació. Després també hi ha... laics, que són professors d'escoles religioses, que volen ser doncs, professors de religió o portar la pastoral de l'escola, i per tant hi ha gent una mica de totes les edats, família i creients, doncs, que es formen més per poder transmetre l'Evangeli.
1: Que crec que en aquestes classes el que deixes molt clar, això he llegit almenys en els teus alumnes, és que els creients no són millors que els laics.
2: No, a veure, ui.
1: Ui, ui, ui.
2: Sí, els laics també són creients.
1: Ai, que
2: vols dir que els religiosos sí. No són millors que els... No, clar, tots som fills de Déu, tots tenim la mateixa dignitat.
1: Tots és tots.
2: I tots, com va dir el papa Francesc a la Jornada de Joves de Portugal, tots, tots i tots. Aquí cap tothom. Aquest és el missatge de Jesús. No em separis creients i no creients. Tota persona de bona voluntat que vol el bé de l'altre, ni que no ho sàpiga, té Déu al seu costat.
1: Ni que no ho sàpiga, eh? Ni que no el vulgui.
2: Ni que no el vulgui. I com que no el vol, Déu ho respecta. Que aquest és el punt de la llibertat, que Déu mai ens prendrà la llibertat. Sempre som nosaltres que estem oberts a dir, ei, Déu, hi ets o no hi ets? M'ajudes o no m'ajudes? Em dones fe o no me la dones?
1: Sí, ell ho respecta, però allà està, eh?
2: Allà està. Bueno, allà està esperant si volem anar o no.
1: Aviam si despertes o no despertes.
2: La llibertat.
1: Doncs, Gemma, arribats a aquest punt, crec que ha arribat l'hora que soni la cançó que parla del teu color preferit. És a dir, el color

0: L'esperança de l'argentí Diego Torres sonant al llapis de memòria de Sor Gemma Morató, que és un tema publicat l'any 2001, quan a l'Argentina doncs, estava enmig de la greu crisi del Corralito. Ara bé, Gemma, amb els anys aquesta cançó doncs, ha traspassat totes les fronteres i ja no parla només d'aquella trista situació, sinó que ja és un himne de resiliència universal, no diríem, que hi fa, entenc que va per aquí, no? pel que l'has escollit pel teu llapis de memòria.
1: Doncs és una cançó que a vegades cantem en trobades amb germanes o a l'escola i crec que és molt potent, és molt forta, no? I és un crit de dir aquest treure'ns la por. La por és molt mala consellera. Hi ha gent que li agrada mantenir la gent amb por. I, per tant, aquest treure's la por, aquest de dir no, l'esperança de que tot serà millor, de que ho podem fer millor, de que podem fer un món millor, de que podem fer un món que torni a ser més humà. I no una mica el que va passar al Covid, no? Havíem de ser molt solidaris, però el paper de vàter tot a casa meva. Llavors, una mica... aquesta esperança de que entre tots puguem doncs no dividir, sinó sumar.
0: Tu la conserves, l'esperança?
1: Jo sí. És l'últim que es perd, diuen, no? Doncs encara no l'he perduda.
0: Diuen que és el sentit de l'humor, eh?
1: Ah, mira.
0: Això em deien, que primer va l'esperança i després el sentit de l'humor.
1: Ah, doncs mira, deuen anar de la mà.
0: Que a tot això, Gemma, que això t'ho pregunto en matèria de periodista, penses que les comunitats religioses en general es comuniquen bé? De portes en fora?
1: Ui, no. Els hi costa molt. Justament l'any passat vaig donar una conferència a Madrid als responsables de comunicació de les congregacions religioses i era sobre el silenci comunicatiu que moltes congregacions tenen. És veritat que hi ha moltes congregacions que han aconseguit un equip de comunicació i funcionen molt bé, que tenen un cap de premsa, i per tant hi ha un interlocutor, però n'hi ha d'altres que els hi costa molt de veure que aquest punt comunicatiu és vital avui dia per existir, no? I que, bueno, s'hauria de tenir. Ja dic, hi ha dominics, jesuïtes, salesians, tenen bons equips de comunicació molt potents amb periodistes professionals, però altres congregacions els hi costa més. Encara hi ha d'això de... O s'han enganxat els dits, eh? També hi ha molta gent d'església que amb els periodistes s'han enganxat els dits. S'han sentit tergiversats, no entesos. Tu perquè tens un programa xulíssim que dura una hora, però normalment els 30 segons de titular a vegades poden fer molt de mal amb una cosa que potser necessita una explicació més llarga.
0: Tu has escrit molt sobre vida consagrada, comunicació i espiritualitat. I també vas escriure un informe titulat Caminos para sanar toda situación de abuso.
1: Efectivament.
0: De què anava això?
1: Doncs dels abusos a l'Església, sobretot dels abusos de poder i de consciència, no tant els sexuals, perquè estan com més estudiats, i a més, jo parteixo de que quan s'arriba a un abús sexual ja hi ha hagut un abús de poder o de consciència, i per tant el primer que s'ha de veure és com parem els abusos de poder i de consciència dins l'Església i dins la societat. Jo vaig anar al Parlament de Catalunya el tema aquest dels abusos de l'Església, que al final és de l'Església i de tothom, i mirant les estadístiques, els de l'Església són molt petits al costat de... Me sembla que era una barbaritat, un 70% d'abusos en les famílies.
0: Sí, sí, clar, però l'Església...
1: L'Església ha de predicar amb l'exemple.
0: Evidentment.
1: Exacte. Llavors, bueno, és tot un tema de reconèixer que hi ha hagut gent que ho ha fet molt malament. I una cosa que a mi em crida l'atenció i que m'impacta molt i em fa patir molt, i no m'ho callo, que és que encara avui n'hi hagi. Clar, un arriba a la conclusió de que qui fa un abús avui dia hi ha alguna cosa que no funciona, perquè és que si no, no s'entén, no? Evidentment, hauríem de predicar amb l'exemple. Jo crec que el papa francès ja va començar amb política de tolerància zero.
0: Hi ha hagut un canvi comunicatiu, també, al respecte.
1: Sí, jo crec que ja hi ha menys vergonya. menys vergonya en el sentit de que durant molts anys era salvar la institució i no la persona.
0: Sí, però clar, si feies això, el silenci l'únic que feia era posar tothom al mateix sac. Exacte. No era l'Església el que feia això. I no, és aquest, és l'altre i és el de més enllà.
1: Sí.
0: O la de més enllà.
1: Exacte. I un altre dels patiments, diguéssim, és que hem d'assumir els pecats des de no sé quan perquè jo formo part de l'Església, no? Això a vegades tampoc és just perquè... Això que veus a les xarxes de tanta ràbia, no? Tota l'Església és dolenta. No, perdoni, tota l'Església no és dolenta. Fem coses bones, intentem fer coses bones.
0: Com dius tu, hi ha de tot, no?
1: Tot la vinya del Senyor.
0: Que d'aquí també has escrit molt, és del Papa, de Lleó XIV. N'has escrit, crec que portes dos llibres.
1: Sí.
0: Un d'ells, pel que he llegit, el vas escriure en 3 dies.
1: Efectivament.
0: Com s'escriu un llibre en 3 dies, Gemma?
1: Doncs, bueno, el vaig escriure. La veritat és que va ser reptes periodístics que et sorgeixen i una editorial dels Estats Units, que ni els conec ni els he vist mai, eh? Me van oferir un contracte de dir, mira, des que surti el Papa al balcó de la Vemus Papam, tens 3 dies per entregar-nos un llibre, que avui mirava i són 115 pàgines. I dius... Ho mirava avui perquè ahir vaig rebre el primer premi d'aquest llibre als Estats Units.
0: M'ho
1: van notificar, no? I ho vaig fer. Ho vaig fer a partir d'un tema molt curiós, que no se n'ha parlat gaire, que és el primer papa que coneixem que va sortir a la Vemus Papam amb un discurs escrit. I d'aquell discurs vaig treure 10 capítols i els vaig anar desgranant a partir... La meva tesi doctoral és sobre història del periodisme i religió en el Full Dominical de Barcelona, que és de 1896. Llavors vaig buscar els fulls dominicals, fulls dominicals són aquests fullets que es reparteixen el diumenge a les parròquies, a Chiclayo, al Perú, a veure què escrivia el bisbe Prevost, no? I a partir d'aquí vaig anant trobant el fil conductor del que ara és el papa i que crec que segueix sent aquell missioner de Chiclayo, no?
0: I creus que portava el discurs perquè ja ella s'olorava que això anava bé i per si de cas... És com un actor que està nominat a millor actor i diu, jo em preparo el discurs...
1: No, jo crec que per això va tardar tant en sortir.
0: Ah, va dir, doneu-me una estona que vaig a
1: escriure perquè vam estar molta estona esperant, des de la fumata blanca fins que va sortir, no era normal tanta estona per vestir-lo.
0: Ara ho entenem tot. Que, a més, ve una editorial nord-americana que no coneixes de res a proposar-te això i surt un papa nord-americà.
1: Això ja és... No, me va agafar una mica de mal d'estómac, eh? Però bé, mira, al final la vida és així i ara n'he escrit una altra, però a Claret en català, o sigui que...
0: Bé, però aquí és una mostra més del que diu aquesta cançó de Rubén Blades, no?, amb la que acabarem, que sorpreses té de la vida. Quina sorpresa m'he estat donant la vida, a més d'això, no? D'escriure un llibre per una editorial nord-americana i que, pam, surti un papa nord-americà.
1: Mira, jo crec molt en la providència i moltes coses que he anat pensant al llarg de la meva vida al final s'han donat, no? Jo vaig acabar periodisme i pensava, ai, m'agradaria treballar en algun mitjà d'església. I vaig acabar sent subdirectora de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Vull dir... que hi ha hagut moltes coses
0: moltes
1: a la meva vida.
0: Moltes sorpreses positives.
1: Sí. Jo crec que des de que tinc ús de raó, la tornada d'aquesta cançó me defineix.
0: Doncs tanquem amb Pedro Navaja. Sor Gemma Morató, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, Jordi. Molt xulo.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Pol Llergo a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar l'últim Llavis de Memòria d'aquesta temporada. Demà us explico millor de què va això. Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Rubén Blades.

0: Avui, al balcó, parlem amb Antoni Bassas minuts abans d'entrar a l'acte de la Sagrada Família. I després, la nostra historiadora Irene Cordona ens descobreix qui era Alexandre el Gran.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Vagi davanti. La Set Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Milers de persones són ara mateix al carrer Rosselló de l'Eixample de Barcelona esperant que hi passi el Papa Mòbil, camí de la Sagrada Família, on presidirà en poca estona una missa solemne i on beneirà la Torre de Jesús.
1: Ara mateix estem veient els reis Felip i Letícia que acaben d'arribar a les portes de la Sagrada Família on estan conversant amb el president espanyol Pedro Sánchez, amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre el papa recorre el carrer Rosselló amb el seu papa mòbil a punt d'arribar en aquest temple. És el segon dia en què la ciutat s'ha hagut d'adaptar la visita de Lleó 14. De fet, des d'aquí, ja la redacció del carrer Casp, estem escoltant els clàxons de conductors atrapats per tots aquests talls. Hi ha 9 illes de l'Eixample totalment tallades. Hi ha carrers, tots aquests carrers perpendiculars a Rosselló, des de Passeig de Gràcia també tallats. Per tant, en fi, la visita està afectant i molt tota aquesta zona de l'Eixample.
0: Enmig d'aquesta multitud hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, com estàs?
2: Hola, Anna, bona tarda.
0: No sé en quin punt deus estar, ni si pots anar seguint paral·lelament al Papa Mòbil. Imagino que impossible.
2: Mira, ara mateix estic a l'encreuament de Rosselló amb Girona. És el tercer encreuament al que arribo, perquè estic accelerant entre cantonada i cantonada per tornar a atrapar el papa, que ha sortit des del Passeig de Gràcia, i ja veieu que se m'acaba l'aire, perquè he hagut d'esprintar entre cantonada i cantonada per arribar-hi. Ha començat molt ràpid el papa amb el papa mòbil en aquest trajecte cap a la Sagrada Família, perquè havia de sortir a 6:45 de i ha acabat sortint quan faltaven 10 minuts per les 7, de manera que ha hagut de retallar distàncies, ha anat molt de pressa. Jo crec que se n'han adonat que estaven anant massa de pressa.
0: Mira, tant respirar i se'ns ha tallat. Jo li volia demanar, he vist que el papa segueix beneint nens, és a dir, que això fa alentir, perquè un altre cop els cossos de seguretat enganxen nadons, li porten i tornen a les seves famílies.
1: Mira, la Laura Pola del Fot també està en un altre d'aquests punts del Papa Mòbil. Laura, crec que tu just estàs en el punt on hi ha el pontífex ara amb el Papa Mòbil. Ara veiem que estava beneint un altre nadó, no?
3: Hola, sí, aquí està ara mateix beneint un nadó. Jo no ho veig, però sí que és veritat que la gent s'ha posat a cridar ara mateix. Estic darrere de 8 files de gent amb els mòbils ben amunt, gravant-ho tot, fins i tot alguns fan videotrucades per ensenyar aquesta arribada del papa als seus familiars que no estan aquí. I la veritat és que ja us dic, està passant la comitiva, molts crits, gent molt emocionada, saludant, nens sobre les escales, gent fent fins i tot un pilar per veure el papa, o sigui que la veritat és que l'ambient està amb molta emoció per l'arribada del papa en aquest punt, que estic bastant a prop del Ferran, crec, l'encreuament entre Rosselló i Girona.
0: Ara saludem, després tornem a recuperar, Laura, gràcies. Ferran, recupera l'alè, no sé ara on, si t'has pogut apretar, estaves esprintant, m'has dit, i t'estava preguntant pels nadons, que clar, costa molt de veure perquè no sé quina fila estàs.
2: Costa de veure, he vist que hi ha algunes zones reservades per mobilitat reduïda, hi ha persones amb cadira de rodes i també alguns cotxets, però bé, avui sembla pràcticament impossible, almenys des del meu punt de vista, que el papa pugui agafar cap nadó. Hi ha fileres de Mossos d'Esquadra cada 3 metres que no permeten a cap persona apropar-se ni mínimament al papa mòbil, de manera que el ritme d'avui com a mínim és més accelerat el d'altres moments d'aquesta visita del papa, i fa molt més complicat que es pugui aturar amb una persona concreta o un nadó, però bé, porta més de 100, no? Hi ha
0: penedits,
2: o sigui, que vés a saber, potser tot és possible.
0: Què li estan cridant? Escoltes alguna proclama, algunes cançons?
2: Sí, la proclama estrella és Esta es la juventud del papa, que ho canten moltes persones joves amb banderes vaticanistes i, vaja, molt entregades, moltíssimes noies, sobretot. També cridaven en el moment de just quan ha arribat i s'ha pujat el papa mòbil, estaven cridant el papa ja està aquí. Hi ha càntics molt enginyosos, però sobretot són aquests dos, els que més es repeteixen. De fet, Anna, mira, ara mateix està arribant el papa mòbil,
0: sí?
2: En aquest encreuament del carrer Girona. No sé si ja es percep per el so ambient de les persones una mica atabalades. Tothom treu els mòbils ara mateix, cosa que encara fa més difícil veure'l, per als que som...
0: Clar, clar, és una pantalla natural. Perdem en Ferran a mesura que s'apropa.
1: La Laura Pons és just ja al punt de la Sagrada Família on ha d'arribar aquest papa mòbil. Recordem que és aproximadament d'aquí a 15 minuts quan el pontífex ha d'arribar allà. Laura Pons, ets on acaba l'Avinguda Gaudí. Com estan ubicats aquí la gent Hola. Que vol veure el Papa a l'arribar?
4: Hola, Laura. A veure, estic ara mateix a la façana del Naixement, al davant. O sigui, la façana del Naixement és la que queda, si mirem a la muntanya, si mirem cap al Tibidabo, a mà dreta de la Sagrada Família, és a dir, al costat Besòs. I aquí el que ha fet l'organització és instal·lar pantalles gegants i cadires perquè un total de 4.000 persones, l'aforament, és l'aforament, eh? Aquest 4.000 persones a l'exterior són 4.000 dins i 4.000 fora. Doncs 4.000 persones a fora que puguin seguir en directe aquesta missa que protagonitzarà el Pontífex quan arribi aproximadament, no ho sé, d'aquí un quart d'hora, dèieu, no? No tinc el càlcul.
0: Un quart d'hora, sí, un quart d'hora.
1: Ai, vine, exacte.
4: Doncs el que fan aquí els peregrins, els fidels, els seguidors de Lleó 14 que han vingut d'arreu, hi ha gent del país però també de fora, són perfils i edats molt diferents, és un públic molt transversal, això sí, tots seguidors de l'Església Catòlica, creients, que estan emocionadíssims per veure el Papa. Hem parlat, de fet, fa uns minuts amb alguns d'ells que ja estan aquí sentats esperant i això és el que ens deien.
5: Nos sentimos emocionados y con, la verdad es que con mucha ilusión de ver al Papa.
6: Pues verlo me hace ilusión, porque me cae muy bien.
7: Pues mira, l'espectacle, em ve de gust veure que es faci de nit i veure com s'il·lumina.
8: Pues muchísima ilusión de ver al Papa, la verdad que es un honor para nosotros y cada vez más hay una comunidad más grande de jóvenes y al final el Papa, yo creo que esto no va de ideologías, sino de sentimiento humano, ¿no? Y eso, te queremos, Papa.
4: És gent que ha arribat aquí cap a les 4 de la tarda, Anna, sí. Joan, que és quan s'han obert l'accés a aquestes portes a l'esplanada que hi ha aquí davant del temple de la Sagrada Família. Per sort, ara mateix els núvols ajuden a no passar calor. Prou bé, us he de dir, de temperatura. Fins i tot necessitaríem un jerseguet ara mateix. Així que bueno, tot preparat aquí per rebre...
0: Amb kit de benvinguda, Laura. Hi havia kit de benvinguda que ens has mostrat abans a la redacció.
4: Sí, ens han donat un cançoner, un llibret, on hi ha tota la missa i totes les cançons que es duran a terme.
1: Vaja.
0: La perdem. Crec que hi ha en Ferran Dalmau, això avui és complicat. Ferran, acaba la frase que tenies abans, que no hem pogut escoltar-te.
9: Hola, Anna, què tal?
1: Crec que això ja va cap a...
0: Això va ràpid,
9: ara. Sense mitges de dir, però bé, el Papa està ara mateix aquí, al meu costat. Està ara mateix el Papa aquí.
1: Deixem-ho, perquè està sent molt difícil, això.
9: Meu...
1: No et sentim, Ferran. Bueno, en fi, la previsió és que el Papa arribi d'aquí 10 minuts ja al temple de la Sagrada Família, quan hi entri, saludi totes les autoritats. Ara veiem els Reis, també veiem el president espanyol Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, també el president de la Generalitat Salvador Illa i Jaume Collboni, tots per aquest inici a partir de les 7:20, que el Papa, per cert, abans anirà fins a la tomba de Gaudí, a la cripta, per fer una oració i després ja començarà aquest acte que ha de culminar amb aquesta inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: Jo volia parlar amb un veí de la Sagrada Família. Realment aquests veïns estan aguantant estoicament aquesta visita. Ells han de fer vida normal, n'han hagut de fer, han sortit a treballar, si no han pogut teletreballar, anar a comprar, dur i recollir nens a les escoles o anar a la cooperativa de consum. És el cas de l'arquitecte Joan Vitori. Ell viu al carrer Sicília, davant la Basílica. De fet, el veiem al País Setmanal regant les plantes amb unes vistes privilegiades. I creiem que ha pogut arribar a la cooperativa, però és la peripècia d'un veí com es mou amb tot aquest caos. Joan, com estàs?
10: Hola, què tal? Bé, em sentiu bé?
0: Sí, has pogut arribar a la cooperativa?
10: Sí, sí.
0: Com
10: sí,
0: t'ho has
10: sí,
0: fet?
10: Una mica més de volta, però... No, bueno, es podia circular a peu bastant bé, vull dir, podies, malgrat la gentada, el problema era la gentada, però vull dir que, excepte Mallorca, que estava tallat completament, la resta, doncs no, he pogut arribar a les cooperatives sense problema, passant pel carrer València, o sigui que, bé, no he tingut massa problema, ni per tornar de la feina, ni per venir fins aquí ara.
1: I viure dins d'aquestes 9 illes que avui estaven totalment blindades, aquestes últimes hores, com han estat? Has tingut dificultats per fer la teva vida normal?
10: Bueno, no, perquè em moc a peu o en bicicleta i amb això no he tingut cap mena de problema. Major problema és que han mogut tots els contenidors i que els han allunyat bastant de la casa i, per tant, doncs, bueno, anar llançant la brossa sí que he hagut de fer quatre illes o així, per trobar un contenidor. Home, o els contenidors.
0: Quatre illes, no està mal. Et trobo resignat i jo deia estoicament, ho heu resistit. Demà tens ganes que arribi o no?
10: Si tinc ganes que arribi demà?
0: Sí.
10: Bueno, sí, clar, que torni a la normalitat. No sé, ni tot això és un muntatge que no m'interessa gaire, no? Aquest home no sé qui és, diguem-ne, i per tant... Que hi hagi tots aquests canvis al barri, doncs sí, clar, t'afecta mínimament, encara que sigui. És una moguda molt grossa que això, que amb mi no va, per tant, que torni a la normalitat.
0: Joan, que compris a la cooperativa. Gràcies per representar els veïns de la Sagrada Família. I ens ha quedat la Laura...
10: Gràcies.
0: Adéu.
10: Vinga, adéu.
0: La Laura Pons, que la tenim, que ens estava explicant el kit, i jo li volia preguntar que també hi ha en algun balcó una pancarta curiosa.
4: Sí, sí. Els balcons, Anna, efectivament una anècdota, que hi ha hagut un moment aquí que en l'edifici que fa cantonada, al costat muntanya, al carrer Provença amb Avinguda Gaudí, hem vist com uns veïns han penjat una pancarta que estava dirigida al Papa, deia literalment la pancarta, Lleó 14, recupere el Valle de los Caídos. I clar, amb aquesta pancarta doncs, hi ha hagut un moment de tensió amb els veïns que xiulaven contra els altres veïns que posaven la pancarta, però finalment la bona notícia sí, hem vist que un agent de paisà pujava en aquest quart pis d'aquest edifici que fa cantonada just aquí davant de la Sagrada Família i tallava amb unes tisores aquesta pancarta, l'han retirat, fet que han celebrat la majoria dels espectadors. Ara mateix, Anna, per cert, també, sí? Una altra curiositat, estem rebent instruccions dels organitzadors, perquè diuen membres d'aquesta organització de l'Arcabisbat de Barcelona que aquest és un esdeveniment participatiu. Estan, per exemple, ara mateix veiem que estan repartint unes espelmes verticals, blanques, que haurem d'encendre quan es faci fosc, i a més haurem de fer també com una coreografia, ens faran aixecar per torns, volen que sigui com un espectacle de llums que a mesura que es faci fosc, doncs nosaltres puguem encendre aquestes espelmes. Això per una banda, i també hi haurà un altre moment que veurem si és caòtic o no, perquè... Clar, hi haurà el moment de la comunió, de qui tothom vulgui doncs, pugui aixecar-se i rebre aquesta comunió. Com es fa això? Perquè aquí som 4.000 a fora d'aquesta façana del naixement de la Sagrada Família, així que veurem com ens ho fem tots plegats per aixecar-se els qui vulguin i fer aquesta comunió.
0: Gràcies, Laura. Pren-te la coreografia, doncs. Ja no m'ha escoltat.
1: Pensem que ahir a les darreres hores han sortit alguns vídeos en el que es veu com s'ha assajat tot l'espectacle d'il·luminació en el moment aquest, que serà cap a 9:45 del vespre, que ja sigui fosc, per aquesta gran benedicció de la Torre de Jesús amb el Papa des de fora, que serà el moment més important i més culminant d'aquesta jornada d'avui aquí a la Sagrada Família.
0: Doncs els nostres companys, que la Laura Pons, en Ferran Dalmau, la Polo del Foc, que si necessiten explicar alguna cosa, tenen els micròfons oberts.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Les 7 i 14, la visita del Papa ha despertat més enllà dels que viuen els creients i seguidors del Papa tota mena de sentiments i reaccions a les que el balcó també vol escoltar avui. Són molts els col·lectius que senten que l'Església els dona l'esquena i no veu, no entén, la realitat actual i el dia a dia de molts ciutadans. Aquí al meu costat hi ha en Miquel Hurtado. Com estàs, Miquel?
2: Bé, gràcies.
1: T'he vist molt seriós escoltant tota aquesta rua, si li podem dir d'alguna manera.
2: Bueno, és que no havia passat des de fa 15 anys, em sembla. Crida l'atenció, no?, de que un país que té tant pes en el catolicisme com Espanya hi hagi tanta diferència entre un viatge i l'altre.
1: En Miquel va ser el primer que va denunciar els abusos comesos a Montserrat. Aquest matí ha estat allà, ara ens ho explicarà. Hi ha també aquí la Isabel Alonso, va presidir l'associació Dret a Morir Dignament i actualment és vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Com estàs, Isabel?
3: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: I recuperant la Laura Polo Delfó, ella és al carrer, és amb l'Anna Barba, del SEM La Veu. On ets ara, Laura?
4: Doncs estic aquí a l'encreuament entre Rosselló i Girona i he vingut aquí perquè aquest col·lectiu, el SEM La Veu, està aquí esperant el Papa. De fet, han vingut amb una pancarta molt gran on hi diu per una església feminista i quan ha arribat el Papa s'han posat a cridar, que de fet en aquell moment està tot en silenci, per la igualtat al SEM La Veu. I la veritat és que ha sigut un moment molt seu i, bueno, ells, com bé diu el seu nom i el que han fet, doncs lluiten per una església feminista que inclogui pues, tant dones com la comunitat LGTBI. I aquí tinc a l'Anna Barba al meu costat. Hola, Anna.
1: Hola, Anna, com estàs? Els tres us vull preguntar, després de totes aquestes hores del Papa a Catalunya, com us sentiu? Quin sentiment predomina en vosaltres? Miquel, què diries?
2: Jo crec que és una ocasió perduda, no? Perquè crida molt l'atenció que el Papa vagi a la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, que és l'abadia de Montserrat, on hi ha hagut 15 víctimes, 3 agressors i 3 abats encobridors, i tothom estava expectant de si parlaria de pederàstia o no, i ha sigut incapaç de nombrar l'elefant a l'habitació i d'agafar el toro por las cuernas, no? Com ho dicen en espanyol.
1: Ocasió perduda, diu a Miquel. Anna, quina
3: jo,
1: sensació
3: en el
1: tens?
3: Meu cas,
1: perdona, Isabel.
3: Sí, preocupació. Preocupació en el sentit que estic veient coses que a mi em recorden el franquisme, el catolicisme. Benedició de trens, sotanes al Congreso de los Diputats, que resulta que em sonen a mi, és que jo tinc 72 anys, jo tenia 22 anys quan va morir Franco, i per mi veure sotanes al Congreso dels Diputats em sona als procuradores en cortes que anomenava directament el caudillo, entre cometes, caudillo, que sempre recordo que és el mateix que Führer i que Duce. És exactament la mateixa paraula. Per mi, el sentiment és preocupació per veure imatges que pensava que eren només del nacionalcatolicisme.
1: Preocupació, diu la Isabel. Anna, en el teu cas, quin sentiment predomina? Com t'has sentit aquests dies?
5: Doncs nosaltres ho vivim amb molta il·lusió per l'oportunitat que suposa per totes nosaltres mostrar que l'Església és una Església diversa, que estem en contra de tot tipus d'abús de poder, de clericalisme dins l'Església i voler visibilitzar que nosaltres també som Església, som poble de Déu i això ja el Concili Vaticà II ho va ratificar, no? Que l'Església és de totes i tots els que hi som presents.
1: M'acompanyen aquí l'estudi amb dades per falcar aquesta realitat de la que estem parlant. L'Oriol Soler i l'Andrea Villòria, com esteu?
6: Hola,
7: què tal? Anna? Bona tarda.
1: Aquí, com veieu, tres representants de col·lectius, però aquests dies hem escoltat i vist milers de feligresos, els tenim ara als carrers, que poden fer-nos pensar que són molts més els creients de les dades que tenim realment a Catalunya. Quasi la meitat de la població es considera no religiosa,
6: Andrea. Sí, és pràcticament 50-50. Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com a agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Això situa Catalunya com la segona comunitat autònoma de l'Estat amb menys feligresos, només per darrere per unes dècimes del País Basc. Alguns exemples d'això, doncs, a l'actualitat els casaments, la immensa majoria, no són per l'Església. Els casaments religiosos no arriben ni al 9%, són un 8,8. La immensa majoria ja són civils i només 4 de cada 10 alumnes de primària i secundària trien estudiar religió. Entre els alumnes de batxillerat és només un 9%.
1: Un 9%. Si mirem les dades dels que sí professen una religió, veiem que els més practicants no són els catòlics, sinó els musulmans o els evangèlics.
6: En aquest cas són dades del baròmetre de religiositat del govern de la Generalitat que apunten que un 47% dels catalans, per tant, en aquest cas menys de la meitat, resen. Ho fan 9 de cada 10 musulmans, 8 de cada 10 evangèlics i menys de la meitat dels catòlics. I això tenint en compte que l'Església Catòlica s'ha mantingut molt aquí a casa nostra, en part gràcies a la immigració. És el que ens deia la Mar Griera, que és investigadora a la Universitat Autònoma i experta justament en religions.
7: Molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
6: La parròquia de Sant Agustí, que és justament on ha fet parada el Pontífex aquesta tarda.
1: On ha fet parada també és a Montserrat. Miquel, ho deies ara, tu has estat a Montserrat, la zona zero, ho recordaves, 15 menors vau patir abusos fa 20 anys, i has tornat a reclamar una reparació. Has tornat a reclamar una reparació. Com hauria de ser, bueno, aquesta reparació? Sí. Què t'hagués satisfet realment?
2: Jo crec que hi ha que ser pragmàtic, no? És a dir, Montserrat és una institució mil·lenària, té molt de pes a Catalunya, continuarà existint, però el que no es pot pretendre és que només té llums i no ombres. Ja ho vam viure amb la celebració del mil·lenari, que la mesa del Parlament, de forma molt polèmica, va atorgar la medalla d'or al mèrit extraordinari a l'Abadia de Montserrat, que és una institució que des que va esclatar l'escàndol el 2019 es nega repetidament a reparar les víctimes. Ells diuen que, a menys que hi hagi sentència judicial, no tenen cap obligació moral de fer-se càrrec del dany que ha causat. Nosaltres, o sigui, jo personalment, el que he demanat ja múltiples vegades ha sigut, primer, s'hauria d'haver aprovat un pla integral de reparació el 2019, quan van reconèixer que el meu agressor va ser un depredador sexual i pederasta, que inclogués la part econòmica, perquè els abusos tenen conseqüències molt greus i moltes víctimes tenen seqüeles i les teràpies tothom sabem que són molt cares. Sí. I segon, una reparació simbòlica. Si s'hagués fet un monument a la pederàstia clerical a Montserrat, quan es va celebrar el mil·lenari, ara que ve el papa, es podia haver inclòs, dintre del calendari d'actes, un homenatge públic a les víctimes de pederàstia clerical catalana, amb l'assistència del papa, amb l'assistència del president de la Generalitat, amb l'assistència de les víctimes, perquè ja li agrada reunir-se amb víctimes de forma privada, però no de forma pública, i després d'acabar aquest acte d'homenatge, en què es reconeixen les greus vulneracions de drets humans que s'han comès, i es fa un compromís de que això no es torni a repetir, doncs ja es fa la celebració del mil·lenari, ja el papa fa l'event religiós que hagi de fer i s'integra la llum i l'ombra. El que no es pot fer és eliminar les víctimes de la història oficial de Catalunya.
1: Miquel, tu ara has parlat de teràpia. Tu n'has fet, ho has explicat en reiterades ocasions, emocionalment, perquè t'has escoltat moltíssim les paraules del papa. Hi ha alguna cosa que t'hagi ferit especialment?
2: Bueno, és que és un acte de violència institucional. Es parla molt de la violència individual, no?, de la que cometen els agressors sexuals, però quan hi ha encobriment, quan hi ha negació, quan hi ha minimització per part de la institució, dels màxims líders de la institució, ja no és una violència de l'individu, ja és una violència de la institució. Llavors, van patir una agressió institucional per part del Parlament de Catalunya quan li van donar la medalla d'or a Montserrat, sabent perfectament que encara no havia reparat les víctimes, i hem sofert una nova agressió, una nova violència institucional, en aquest cas per al Vaticà, que sabien perfectament que les víctimes no havien sigut reparades, perquè, bueno, amb els actes que hem fet l'última setmana, jo crec que s'enterarà tota Espanya.
1: Seguiràs demanant parlar tu personalment amb el papa?
2: El que jo crec que és preocupant és, aquest és el primer viatge gran del papa en un país occidental.

0: és: aquest és el primer viatge gran del papa en un país occidental. O sigui, està generant doctrina de com serà el seu mandat. Que gestioni tan malament un cas tan sagnant és molt preocupant, perquè si gestiona tan malament el cas Montserrat, com gestionarà la resta de casos a la resta del món?
1: A Catalunya s'han denunciat més de 100 casos de pederastes de l'Església Catòlica, 105 homes que formaven part de l'Església i que van abusar de víctimes, majoritàriament menors, i aquesta és només la xifra que coneixem, perquè segons els experts, només el 10% de les víctimes, Andrea, s'atreveix a denunciar.
2: Sí, són les dades del recompte més oficial que tenim, que és el del Defensor del Poble, que compta els casos de víctimes que s'hi van adreçar directament, les que ha recollit en els darrers anys el diari El País i també els casos que ha reconegut l'Església Catalana. I aquí la implicació ha estat molt desigual, perquè l'arxidiòcesi de Vic, per exemple, mai va respondre a les preguntes del Defensor del Poble, però en canvi Tarragona i Girona van ser les primeres de tot l'estat a donar informació. L'informe calcula que aproximadament l'1,1% de tota la població és víctima d'aquests abusos, i això, traduït a les dades de Catalunya, serien 92.000 persones, 92.000 víctimes catalanes.
1: A Catalunya, l'Església ha reconegut abusos a més de 50 institucions diferents.
2: I es poden consultar totes en aquest document del Defensor del Poble. Impossible citar-les totes ara mateix, però perquè us en feu una idea. Hi ha parròquies com la d'Alella, Vilobí d'Onyà, Gualba, Borgunyà, Cambrils, Santana, Badalona, Sant Miquel d'Alcanar, Sant Valentí de Terrassa, Santa Tecla o Santo Tomàs de Quino a Barcelona. També seminaris, ermites, catedrals o centres esportius, com per exemple el Club Juvenil Puigmal, però del que hi ha més casos, desenes i desenes, són escoles i col·legis religiosos. El Bell-lloc de Girona, la Salle de Montcada o Premià, els Sagrats Cors de Barcelona, els Escolapis d'Igualada, la Pia Santana de Mataró, els Maristes o, entre molts altres, els jesuïtes de Casp i Sant Ignasi, que són els últims a fer un exercici de transparència.
1: Els jesuïtes van admetre 145 víctimes de 44 pederastes.
3: D'aquests 44 noms, avui volem fer pública la identitat de 14 d'aquests victimaris. Són casos en els que hi ha hagut procés judicial i casos dels que tenim suficient evidència que podria haver-hi més víctimes.
2: És el que deia...
3: El que no es posa nom no existeix.
2: És el que deia Pau Vidal, el portaveu dels jesuïtes a Catalunya, que va fer públics els abusos per part d'Albert Tarrés, Lluís Tó, Amado Ardit, Antonio Moré, Pere Sala, Robert Pasqual, Francesc Peris, Antoni Roger, Francesc Roma, José Solà, Emilio Benedetti, José Boté, José Climent i Eudald García Cots.
1: Dades que avui cal escoltar. Isabel Alonso, que dèiem, expresidenta de l'Associació de Dret a Morir Dignament i actualment vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Heu fet una campanya que es diu Jo no t'espero, molt crítica amb aquesta visita. Qui aglutina i penseu que s'ha escoltat prou la vostra veu?
4: Doncs no, però jo abans del que estàveu parlant volia dir una cosa. I si relacionem els casos d'agressions sexuals amb la institució del celibat? Què és això del celibat? Què és això d'estar donant la llauna tota la vida amb la puresa, des de que eren petits? I després, quina concepció de les dones tenen perquè els homes que es dediquen a l'Església no es puguin casar? Què els passa amb les religions monoteístes, amb el tema de les dones? I això és claríssim. És que per què tenen aquesta concepció de la sexualitat com una cosa bruta quan són ells mateixos els que l'embruten? I ara ja, perdona, però és que estava escoltant això, jo, el celibat què és? Per què? Per què no es poden casar? Perquè les dones...
1: Estàs obrint
4: no...
1: un meló
4: no,
1: prehistòric.
4: Sí, bueno, sí. Però és veritat, és que això té relació amb les agressions sexuals, amb un refugi per persones... Bueno, no continuo per això i vaig a Jo no t'espero.
1: El Jo no t'espero, sí.
4: El Jo no t'espero ha sigut una campanya que tres associacions fonamentalment han iniciat, però després s'han sumat moltes més, que ha sigut la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya, i... Europa Laica. Llavors, aquí s'han sumat moltes més i la idea era fer palès que hi ha tota una altra visió de la societat que parteix de la racionalitat, del pensament crític, i en aquest sentit Jo no t'espero, en el sentit de que volem, per exemple, la benedició de nadons és pensament màgic. Si estem per la ciència, si estem per les vacunes, després ens al·lucinarem de que hi ha persones que nosaltres volem defensar un pensament crític, lliure, sense dogmes, que és el que tenen les esglésies, dogmes indiscutibles, i en això es basa la fe, tu tens fe perquè creus en aquests dogmes. Llavors la idea de Jo no t'espero era, no és exactament...

0: Sembla bé que el papa vingui aquí, però nosaltres no l'esperem, perquè estem per pensament crític. I, a més, el que realment hem vist molt críticament ha sigut la seva presència al Congreso de los Diputados.
1: Mira, al Congrés dels Diputats es va escoltar això i vull que em diguis com et va sentir.
2: ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio? ¿O a quien depende enteramente del cuidado de los demás?
0: Bueno, pues mira, jo com que tinc l'edat que tinc i he participat en moltes lluites per les dones que hem lluitat per l'avortament i que hem aconseguit unes lleis que han reconegut els nostres drets al nostre propi cos. És que és el dret al nostre propi cos amb l'avortament i amb l'eutanàsia. I l'eutanàsia, quan parla de dolor, a mi m'agradaria que penséssim quant de dolor provoca precisament mantenir, moltes vegades no és allargar vides, és allargar agonies. I quan parlen de morts naturals, m'agradaria a mi saber quines d'aquestes morts naturals són absolutament tecnificades allargant agonies a través de procediments que no haurien d'estar, bueno, realment per la gent que les vulgui, però no obligatòriament.
1: Et van doldre més aquestes paraules o els 7 minuts d'aplaudiments?
0: Bueno, és que clar, una cosa està relacionada amb l'altra, no? Era sorprenent que després de dir als diputats que havien fet lleis que no les havien d'haver fet, i això significa, si canvia la composició del Congrés, hi ha possibilitat de retrocessos. I això ho van intentar el ministre de Justícia, Gallardón, amb l'avortament. O sigui que sabem que és una crida a tornar enrere. Això està fent una crida als nostres representants per tornar enrere amb lleis que la societat civil ha demanat i que tothom majoritàriament està d'acord amb elles.
1: A més, tu eres presidenta de Dret de Morir Dignament just el 2021, quan es va aprovar finalment la llei de regulació de l'eutanàsia. Uri, dades sobre l'eutanàsia.
3: Sí, les últimes són de l'any 2024, que diuen que 358 persones a Catalunya van sol·licitar ajuda per morir, un increment del 60% respecte a l'any anterior, i d'aquestes 189 van accedir a aquesta mort digna. Quan el govern va presentar aquestes dades, va ressaltar que la tendència és clarament a l'alça. Per fer una mica de radiografia del perfil entre els sol·licitants, hi ha més dones que homes, tot i que no hi ha una gran diferència, 53% contra 47%, i la mitjana d'edat ronda els 75 anys. Les dades també diuen que l'eutanàsia es fa sobretot a hospitals, el 40%, però que a poc es va equiparant amb les que es fan a domicili, seguit de les efectuades a residències de gent gran.
1: Anem ara amb la Laura Polo del Foc, que segueix amb l'Anna Barba del Sem la Veu. Laura, esteu atentes?
4: Aquí estem.
1: Endavant amb el que li vulguis preguntar a l'Anna.
4: Anna, vosaltres, volíem saber si creieu que en algun moment de la història s'ha tingut en compte o es tindrà en un futur en compte el paper de la dona dins de l'Església.
5: O sigui, les dones se les va esborrar des d'un quasi un primer moment del catolicisme, sobretot més endavant quan va ser assumir del catolicisme com el cristianisme, com l'Església oficial de l'Imperi Romà. Allà ja es van començar a esborrar totes les dones que havien estat fonamentals en la història de Jesús de Natzaret, no? I com els evangelis també ho recullen. Tornant més cap aquí en el temps, les dones sempre han estat presents a l'Església, però com a la societat han estat absolutament silenciades, estigmatitzades, no? I aquelles que intentaven, doncs, alçar la veu, han estat brutalment callades, no? Llavors, el Papa Francesc ha fet algun pas minúscul en el reconeixement de les dones i posant dones al capdavant de certs dicasteris. Ara el Papa Lleó quasi no s'està pronunciant, però també ara ha posat una dona al capdavant d'un dicasteri. Però també jo crec que la nostra lluita no ha d'anar per aquí. És a dir, intentem canviar les estructures, sí, però les estructures canviaran des de la base i des dels moviments de base. I per tant és aquí on hem d'impulsar forces, hem de crear noves litúrgies, on hem de desmuntar aquestes estructures que invisibilitzen a les dones i a tants altres col·lectius, no? Es mencionava fa poc, no?, sobre la moral sexual tan absolutament fèrria i coercitiva cap a les dones, tot això s'ha de desmuntar, perquè tot això ve d'una teologia construïda en un context i en una societat absolutament patriarcal, no? I per tant hem de rellegir les nostres fonts, hem de rellegir-les des de la nostra visió d'avui i des de la teologia feminista, i a partir d'aquí anar desmuntant. I ja et dic, per mi el canvi vindrà des de les bases, des de l'organització col·lectiva entre nosaltres i des d'una manera de fer les coses ben diferent.
4: Però ara, si, o sigui, si poguéssiu canviar alguna cosa, com si us reunísseu amb el Papa, i en quin moment li diríeu ara estem en una església feminista?
5: Ui, això no sé si ho veurem, no sé si ho veurem mai. L'important és lluitar. El Papa, doncs, seguiríem impulsant la nostra lluita. És a dir, les dones han estat invisibilitzades, però en el moment en què les dones ens uníssim, les dones catòliques ens uníssim i féssim una vaga a l'Església, ja s'adonarien de quin paper tenim, perquè som qui estem sostenint les esglésies. Per nosaltres una església feminista no és diferent a una església sinodal, uh-huh, on les decisions es prenguin coparticipadament, amb molta transparència, i per tant aquí és el nostre objectiu, i és anar transformant aquestes esglésies petites, aquestes parròquies, en aquesta clau, no?
4: I ja acabo, Anna, però en els moments en què es parla, o que per exemple l'escena que tenim molt marcada de l'última visita del Papa, de les dones netejant, o per exemple quan hi ha discursos homòfobs fins i tot per part de l'església, com us sentiu vosaltres com a dones catòliques?
5: Sí, aquí has afegit un homòfobs fins i tot, però no, és que clarament homòfobs dins l'església, transfobs també, i per tant nosaltres d'entrada reconèixer que les nostres comunitats estan plenes de persones amb orientacions sexuals diverses, persones també trans en les nostres comunitats, i aquestes persones depèn de quines parròquies no poden entrar, i per tant nosaltres aquí és on fer un treball de reconèixer-nos a totes com a filles de Déu, perquè això és el que, no, ens va transmetre Jesús de Natzaret, que va ser el primer revolucionari, no diré feminista per evidentment no caure en anacronismes, però va ser el primer revolucionari, no? I per tant tornar aquestes fonts i tornar-les a posar en el nostre present i en el nostre dia a dia.
1: Uri, més dades. L'avortament és una realitat que afecta desenes de milers de dones. Segons dades oficials, hi ha hagut més de 500.000 d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en els últims 28 anys només a Catalunya.
3: Sí, això vol dir que n'hi ha prop de 20.000 anuals de mitjana. El 2023, l'últim any amb dades, la xifra va ser de 22.000, i si mirem la sèrie històrica, el pic es va assolir el 2009 amb 27.000 avortaments registrats, just abans que el govern espanyol aprovés que les farmàcies venguessin la píndola del dia després sense recepta mèdica. Des d'aleshores, el nombre ha baixat progressivament, però mai ha tingut un terra de 19.000 avortaments anuals. Si focalitzem en les dades més recents, més de la meitat de les interrupcions voluntàries de l'embaràs la van fer dones d'entre 20 i 30 anys.
1: Dades sobre matrimonis homosexuals, molt ràpidament.
3: Sí, també l'últim any amb dades és el 2024. N'hi va haver 1.184 entre dues dones o dos homes a Catalunya, això sobre un total de gairebé 28.000, de manera que el percentatge de casaments de parelles del mateix gènere és encara molt baix i representa poc més del 4%.
1: Una pregunta pels tres volia fer, Miquel, Maria, Anna i Isabel. En un futur, confieu que hi haurà un Papa amb una mirada i un missatge que encaixi amb les necessitats de la societat actual, que amb el que heu dit és evident que ara no la té? Miquel.
6: Jo crec que els papes no fan. Els papes se'ls ha d'obligar a fer. Totes les mesures que ha pres l'Església Catòlica per lluitar contra la xacra de la pederàstia no ha sigut de forma reactiva, ha sigut amb la denúncia pública, amb la denúncia als tribunals, amb la pressió social, amb la pressió des de dintre dels fidels que diuen aquest no és l'evangeli en el qual jo crec, aquesta no és la manera de comportar-se cristiana que jo intento viure la meva vida, i exigeixen responsabilitats. Fins que això no passi no hi haurà canvis.
1: Isabel, què dius?
0: Bueno, jo en realitat vaig ser... Soc catòlica, diguem-ne, perquè em van batejar, però he abandonat la religió catòlica. Crec que això és una cosa que correspondrà a les persones catòliques i creients, però bueno, sí que estaria bé que el cap d'una religió que jo no practico ni practicaré, perquè ara mateix soc antireligions, tingui unes posicions més adequades a la societat actual i no tan decimonòniques o d'abans.
1: Anna, per acabar, molt breument...
5: Doncs jo sentia el Miquel i 100% d'acord amb ell, no? O sigui, el papa no canviarà si no se l'obliga i, per tant, aquí és fer força tant des de fora, on en aquestes lluites ens hi trobarem, creients i no creients ens hi trobarem, perquè és una qüestió de justícia social, i després també des de dins nosaltres intentant empènyer allà on puguem.
1: Miquel Hurtado, el primer que va denunciar els abusos comesos a Montserrat. Moltes gràcies per haver estat aquí, Miquel.
6: Moltes gràcies.
1: Ha estat molt interessant el que heu dit. Isabel Alonso, que va presidir l'associació Dret a Morir Dignament, actualment vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Gràcies.
0: Gràcies.
1: I Anna Barba, del Sem la Veu, moltíssimes gràcies. Una abraçada a tots.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Oriol Soler, Andrea, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Anna, una abraçada.
7: Fins ara.
1: Joan, actualitzem informació, que avui hi ha altres informacions molt rellevants.
8: Abans, però si et sembla, Anna, tornem a la Sagrada Família, perquè ara mateix el pontífex Lleó XIV ja és dins del temple. De fet, el que acaba de passar ara és que ha baixat fins a la cripta, és el lloc més antic, el cor, diguéssim, d'aquesta Sagrada Família, que es va construir l'any 82 i que després Gaudí va assumir. Després ha passat per la tomba, també, de l'arquitecte d'Antoni Gaudí i Soledad Domínguez. Ara, de fet, a les 8 és quan ha de començar aquest gran acte central del centenari de la Sagrada Família, amb aquesta missa, no?
9: Sí, això és el que estem esperant. És veritat que després de passar per la cripta, on el pare Lleó XIV ha fet un moment de pregària, l'hem vist encendre alguna espelma, ell ara, diguem-ne, li deixen uns minuts perquè s'ha de vestir per la cerimònia, és a dir, s'ha de canviar la roba que porta. Anava vestit absolutament de blanc, segur que sortirà amb alguna esclavina, amb aquesta mena de capa vermella que porta, que s'hi va abotonada, ens han explicat que es diu moceta, és a dir, es vestirà amb el cerimonial litúrgic, doncs, per començar amb aquesta cerimònia. Els moments inicials de l'arribada del papa a la Sagrada Família han estat realment molt emotius. A l'exterior de la Sagrada Família l'estava esperant una nena invident, la Valentina, que estava al costat d'una maqueta de la Torre de Jesús, coronada amb aquesta gran creu, i la nena anava explicant al papa i també a Ses Majestats els Reis el disseny de la Torre de Jesús, com estava constituïda, on hi havia les finestres, com tota aquesta columna que puja té la forma d'un arbre. La nena ha estat, diguem-ne, molt espavilada, molt valenta a l'hora d'explicar, i tant el Sant Pare com els Reis li han agraït la seva espontaneïtat. En acabar, el papa li ha regalat una petita caixeta que dins porta un rosari, i a la nena li ha fet molta il·lusió. Hem de dir que és el regal que el papa va fent, diguem-ne, a tothom aquí.
1: És el que t'anava a dir, em sonava això, tenia un déjà vu jo.
9: Sí, exacte, perquè aquests dies el vèiem entregar una caixeta petitona, no sabíem ben bé què era, ho hem preguntat i ens han explicat que era... Bueno, hem sentit, de fet, el papa explicar-li a la Valentina que li estava regalant un rosari, a la nena li ha fet molta il·lusió, ha dit, ai, que bé, el guardaré sempre. Ha estat bonic i divertit perquè la nena ha explicat que gràcies a aquesta maqueta les persones invidents com ella també poden gaudir d'aquesta obra magnífica d'Antoni Gaudí, sí. I ella els ha explicat que després de tocar la maqueta, i ha dit, després de veure per primera vegada com és la Torre de Jesús, vaig fer aquest dibuix, i aquest dibuix ella és el que li ha regalat al Sant Pare.
1: Sole, moltes gràcies.
9: Fins ara.
1: Connectem
8: doncs
1: més tard.
8: Ja tot a punt a l'altar dins de la Sagrada Família perquè comenci aquesta missa, i recordem l'acte central, l'acte principal, després, al finalitzar, és a 3:15 del vespre, quan es produeixi aquesta benedicció de la Torre de Jesús des del punt central de l'esplanada de la façana del Naixement, just a fora, amb aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família i, per tant, la torre més alta d'una església d'arreu del món. Però, més enllà del papa, aquesta hora els Mossos continuen buscant a l'home que ha executat un altre al carrer Balmes de Barcelona. L'ha matat d'un sol tret poc abans de les 10 del matí davant una comissaria de la Policia Nacional amb tota la ciutat blindada, recordem, de policies per aquesta visita. Ni la víctima ni l'autor estan identificats, però fons de la investigació ho vinculen al crim organitzat. Andrea Villòria.
7: Exacte, els investigadors ho desvinculen de la visita del papa, són encara cautelosos perquè no s'ha identificat, com dius, ni la víctima ni l'autor del crim, però pel modus operandi, una execució a sang freda, plena llum del dia, amb una pistola, els fa pensar en el crim organitzat i la guerra de màfies internacionals afincades a Catalunya i responsables de la majoria dels 6 crims amb pistola que s'han produït fins ara aquest any a Catalunya. A l'autor d'aquest nou tiroteig no se l'ha trobat.
10: S'han dirigit cap al lloc i efectivament hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala. Amb la descripció física facilitada pels testimonis hem fet una recerca per la zona No hem trobat a l'autor.
7: És el que deia el sotscap dels Mossos al districte de Sarrià, el que se l'ha quedat als experts d'investigació criminal, que compten amb un element a favor. Les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional davant d'on ha passat tot, que han captat l'agressor allà. Els serveis de neteja ja han eliminat tot el rastre del crim de la vorera.
8: I atenció, perquè el govern allargarà les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana fins després de l'estiu. Ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura als alcaldes dels municipis afectats, argumentant que és necessari Oriol Soler per contenir el brot.
11: Des de març de 2026 està prohibit entrar al parc i com a mínim les restriccions s'allargaran fins a finals de setembre, de manera que arribarem als 9 mesos de limitacions de mobilitat a Collserola. Fonts de la Conselleria d'Agricultura asseguren que això es fa per contenir el brot, evitar que els senglars es desplacin a altres punts i garantir que els equips que treballen sobre el terreny poden fer la seva feina. I alhora recorden que dins la indústria càrnia hi ha molts llocs de feina que pengen d'un fil pels problemes amb les exportacions i que és important, diu el govern, que la pesta porcina no arribi a les comarques que tenen més explotacions ramaderes.
1: Gràcies, Oriol. Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:43 d'aquest dimecres papal i gaudinià 10 de juny. I el que hem fet al balcó fa una estona llarga és anar a buscar l'Antoni Bassas, avui és dimecres, i és un dels periodistes acreditats a la Sagrada Família que, a hores d'ara, evidentment, ja és dins.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Una mica atabalat, si vols que et digui la veritat. Perquè tot és molt incert, aviam, saps aquestes coses de a quina hora entrarem, si finalment tot serà com m'han dit, que hi haurà una posició dintre de l'església, i bé, i finalment el desenvolupament de la cerimònia i de la benedicció avui, en certa forma, es descobrirà el final d'una història que hem estat anticipant durant tant de temps, no?
0: Clar, que portem dies parlant
1: sí,
0: de papa i ara ja...
1: Avui és el desenllaç, és com el capítol final d'una sèrie, això.
0: Ara hem sortit de casa de l'Antoni Bassas, estem pujant pel carrer Girona. Per on vols anar, Antoni? Cap a la Sagrada Família, que t'esperen molt aviat.
1: Crec, sí, abans de les 5 ens han demanat que siguem al centre de premsa per entrar tots els periodistes que estem acreditats per l'interior de la Basílica, tots junts, amb la promesa que en el centre de premsa hi ha wifi, hi ha taules, hi ha pupitres, llocs per endollar i que podrem treballar. De manera que hem d'anar cap al carrer Marina. Però et suggereixo que
0: sí.
1: Travessem
0: Som a la Gran Via,
1: aquí la Gran Via
0: ara.
1: Sí. I que tombem a la dreta cap a la cantonada de Gran Via amb Bailén,
0: sí.
1: Perquè t'ensenyaré una cosa que, tot i que tu vius a Barcelona, potser no l'has vist mai.
0: No.
1: Entre altres coses perquè la van posar aquest cap de setmana.
0: Sé per on vas, però no hi he estat encara i em fa molta il·lusió perquè volia venir un dia d'aquests. Què millor que fer-ho amb tu, camí de la Sagrada Família.
1: Doncs és una placa que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a terra en el lloc, a la cruïlla, on el tramvia va atropellar Gaudí el dia 7 de juny. Avui fa 100 anys que va morir, però l'atropellament va ser 3 dies abans que es produís la seva mort. I si t'hi fixes allà a terra, on hi ha aquella persona aturada,
0: sí.
1: I un petit túmul on la gent hi diposita
0: flors,
1: rams,
0: no?
1: De flors, mm-hmm. Sí, hi ha una placa que diu que en aquesta cruïlla Gaudí feia el que feia totes les tardes, que era sortir del temple cap a quarts de 6 de la tarda i anava a Sant Felip Neri, molt a prop del Palau de la Generalitat.
0: Sí, el barri gòtic.
1: Anava a oir missa i a practicar les seves devocions, perquè sobretot cap al final de la seva vida era un home profundament religiós, pràcticament un místic, no? I potser ja gran, en tenia 70 i tants, potser entotsolat, no va veure venir un tramvia que el va llançar lluny i va caure a terra. Pel que sembla, aquest fet es va produir aquí, en aquesta cantonada de Bailén amb Gran Via.
0: I que pel que expliquen ningú el va atendre al principi.
1: No, perquè es pensaven que era un captaire. Bueno, el van atendre però no el van reconèixer. Aviam, estem parlant de l'època pretelevisiva i per tant, tot i que ell era bastant reconeixible amb una barba blanca i tot plegat, però esclar, no és com ara que el primer que tenim de la gent és la imatge, no? És curiós perquè havia passat per aquí aquest
0: matí. Mira, ja hi estem arribant, està ple de flors i algunes molt estranyes.
1: I no n'hi havia tantes, no?
0: Hi ha també espelmes.
1: Sí.
0: I aviam què hi diu, la placa, ja hi som, realment sí. Estem a Gran Via.
1: És una placa posada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i pel Consell Antoni Gaudí, i diu: en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, 1852-1926, el 7 de juny de 1926, un tramvia atropellà l'arquitecte Antoni Gaudí en aquest punt de la Gran Via. 3 dies més tard morí a l'Hospital de la Santa Creu. Se'l van emportant allà, en efecte, van intentar salvar-li la vida, no ho van aconseguir. I aquí hi ha...
0: Doncs... Sí, fins i tot hi ha un paper que l'han, no, l'han forrat amb...
1: Sí, amb plàstic.
0: Amb plàstic, que posa 12 guies de la Sagrada Família,
1: sí.
0: Treballadors de palacios i museus impugnen el seu acomiadament. Aquí hi ha la reivindicació.
1: Sí, després hi ha un parell de vasos votius on hi havia espelmes que ja s'han apagat perquè s'ha consumit la cera, però hi diu: gràcies, mestre, per volcar tot el teu amor i la teva vida en aquesta ciutat. Una inscripció que
0: en
1: em sembla que és...
0: Jo
1: diria
0: japonès?
1: Que és japonès, sí. I aquí: gracias por todo lo que les has dado, segueix descansant en pau, Raúl. Bueno, són recordatoris de la gent.
0: I s'hi han gastat diners, perquè aquí hi ha flors que són costoses.
1: Són molt boniques, sí. Sí, sí.
0: Antoni, seguim per Bailén, que així t'anem apropant al teu destí final. Què representa avui aquest acte? Què veurà el món avui? Què entendrà d'aquest acte que és litúrgic, però també és cívic, també és simbòlic, també és cultural?
1: Sí, i sobretot és televisiu. O sigui, no hi ha plató, setting millor per una cerimònia a l'aire lliure com la Sagrada Família. O sigui, el que veurà el món és un papa, alçant la mirada, que d'aquí ve el simbolisme del lema del viatge, a 172 metres d'alçada, 172,5 per ser exactes, i allà la torre de Jesucrist coronada per una creu de quatre braços, perquè vegis que n'hi ha dos des de qualsevol punt que te la miris. El món veurà la culminació d'aquest temple, no l'acabament, perquè encara falta la façana del carrer Mallorca, la façana de la Glòria, però el món veurà una meravella arquitectònica de tots els temps, veurà una gran festa de l'Església Catòlica, perquè a més ve el cap de l'Església a Barcelona, és el tercer que ve aquí a la Sagrada Família, vull dir que alguna cosa té aquest temple. Jo crec, o almenys per mi com a barceloní, no sé tu què en penses, però sí, independentment dels teus sentiments religiosos i fins i tot del poc o molt que t'agradi la Sagrada Família,
0: sí,
1: em sembla que estem d'acord que és un element singularíssim.
0: Sobretot quan hi entres, un cop hi has entrat,
1: sí,
0: tot canvia.
1: I a més, és un, com et diria, és un monument que ens ha vist créixer i que nosaltres l'hem vist créixer a ell. Jo tinc, avui ho mirava...
0: Tu tens records de quan hi havia allà un...
1: Sí.
0: No? Hi havia, de fet, un camp de futbol, no?
1: I una bueno, el camp de futbol ja no el vaig veure, són,
0: sí,
1: fotografies...
0: T'he fet gran ara, perdona'm.
1: Sí, potser de començaments del segle XX, però sí que hi havia una pista de bàsquet.
0: Ah.
1: Al peu de la façana, on sortirà el papa, hi havia una pista de bàsquet.
0: Hi havia jugat?
1: No, i recordo haver portat els meus fills i havia pujat per les escales aquelles, pagaves un duro a l'entrada, pujaves, tornaves a baixar, no hi havia arts de seguretat... Ni controls com els que hi ha avui dia, que gairebé l'accés sembla el d'un aeroport, no? Llavors, jo crec que és una... Això d'avui, pels barcelonins, jo diria que per la cultura catalana, és una injecció enorme d'autoestima. És a dir, aquí hi ha un geni universal capaç, des de la seva catalanitat, des de la seva singularitat local, de construir un element arquitectònic que no ha fet que portar gent, milions de persones de tot el món durant molts anys.
0: I més que vindran.
1: Sí, i més que vindran, perquè això d'avui és l'anunci definitiu, ja. Si no, no ens els traurem de sobre.
0: Quin és el moment, i ja et deixaré tranquil,
1: no.
0: Pujar, quin és el moment d'avui que més t'interessa? No sé si és la benedicció de la Torre de Jesús, que vam tenir la sort de ser-hi a la base,
1: sí,
0: acompanyats per l'arquitecte Faulí.
1: Sí, home, tinc moltes ganes de veure quina és l'expressió del papa quan entri per la nau central, perquè quan hi va entrar Benet XVI el 2010 va posar cara de quedar estupefacte, de quedar esbalaït de veure les proporcions i la bellesa d'aquell interior. I naturalment també tinc moltes ganes de veure com acaba això de la benedicció.
0: Si en català o no.
1: O no. I ganes també d'escoltar l'homilia, perquè una de les coses que hem descobert aquests dies d'un papa que al principi semblava que no deia res o que no ens deia res, és que sí que parla amb intel·ligència, sense alçar gaire la veu, suggereix, no renya, i m'agradarà sentir-lo. A més, avui hi haurà el rei d'Espanya, hi haurà molta representació política.
0: Hauràs de tenir mil ulls avui.
1: Sí, m'agradarà sentir, més enllà del missatge estrictament religiós, el missatge cívic, és a dir, si aprofita per dir-nos alguna cosa a la societat catalana en un moment, bueno, d'impàs com aquest, no?
0: Doncs, Antoni, saps on seuràs per això?
1: Sí.
0: A prop?
1: Seuré... No,
0: del papa?
1: No, seuré en una de les cantories, per entendre'ns, hi ha unes grades on van els cantants. Avui hi haurà cor, però em sembla que estaran darrere de l'altar, i nosaltres, els periodistes, ens hem posat a la banda de la façana de la Passió, en una balconada amb 5 places més, no ho sé, això és tot el que sé.
0: Antoni Bassas, disfruta-ho molt, passa-t'ho molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I dimecres que ve m'ho acabes d'explicar.
1: Sí, no, segur, això, si els oients no estan tips, perquè hi ha un moment que sí, el papa és el platònic, però és evident que estem davant d'un fet extraordinari, vull dir, sense Gaudí avui el papa no seria a Barcelona, pensem en la dimensió que té això, i per tant celebrem-ho com una festa dels barcelonins.
0: Passa-t'ho molt bé. Bassas, gràcies.
1: Gràcies, Anna.

0: Dos minuts i ja haurem de...
1: Però espera, que ara estem escoltant son directe de la Sagrada Família, perquè ara mateix el Papa, ja vestit per aquesta missa, està entrant dins la Sagrada Família i saludant a tots els presents, perquè ja està tot a punt. La missa ha de començar a les 8 i va amb moltíssima puntualitat, amb els reis d'Espanya ja asseguts en lloc privilegiat i, doncs, tots els bisbes, cardenals, amb el Papa al mig, a punt d'entrar per començar aquesta missa per celebrar aquest centenari de la Sagrada Família després de la benedicció de la Torre de Jesús.
0: De fet, dos minuts i podrem connectar amb la Soler.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó. Amb Anna Puigvoltes.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mapfre. Vamos donde vas, Mapfre.
7: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
10: Chuleguado estaría bien. Gracias.
11: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
9: ¿Chuleguado, señor?
12: Volkswagen. Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
13: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
2: Radio Lleida, Cadena SER.
14: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: Aquest mes de juny fins al dia 30 és l'últim mes per la declaració de la renda. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
17: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
18: L'experiència de la compra d'un cotxe, tant nou com d'ocasió, ha de ser senzilla i clara. Comercial Víctor, el professional multimarca que et garanteix transparència i una gestió sense complicacions. Disposem de cotxes nous, d'ocasió i també d'alta gamma. Des d'un utilitari urbà a un esportiu d'última generació. Volem que tinguis cotxe. Millorem fins i tot els preus de concessionari. Comercial Víctor, al carrer Acadèmia 38. Més de 40 anys a Lleida. Comercialvíctor.com.
19: Aquest Sant Joan, Segret porta el millor producte de la nostra terra. Aconsegueix el lot de vi i cava de proximitat amb una ampolla del Vilosell de Tomàs Cusiner i una de cava La Cuvée del Castell del Remei. tot per només 19 euros. I de regal, una tote bag d'estiu. Compra'l ja a botiga.segre.com o a les oficines de Segre. Segre, el teu diari.
4: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual. Sí. Lolo Lorena.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
20: En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía.
0: Així ha començat el Papa la seva missa a la Sagrada Família.
1: És el so de fa pocs minuts de la Sagrada Família en aquesta missa que ja està en marxa, i la Soledad Domínguez, que ho està seguint tot plegat. Hola, Soler, què ens pots explicar? Aquesta missa en marxa que durarà aproximadament 3/4 d'hora, no?
21: Sí, potser una mica més, fins al moment, diguem-ne, que molts esperem que és el moment de la benedicció i la posterior il·luminació de la Torre de Jesús. Dèieu, escoltàvem ara aquesta fórmula litúrgica que ha utilitzat el Sant Pare en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sound. Ho ha fet en català, de la mateixa manera que ho va fer Benet XVI quan va estar visitant la Sagrada Família. Després ja s'ha passat al castellà i com estava previst, anirà alternant el català, el castellà, també el llatí, durant aquesta litúrgia. Des del punt en el que estem, nosaltres estem a la sala de premsa, però estem envoltades de pantalles per veure tots els angles possibles de l'interior de la basílica. És molt impressionant com sonen els cors que estan cantant ara mateix, perquè l'espai dedicat a aquestes cantories estan envoltant tot el recinte de la basílica, de tal manera, diguem-ne, que aprofiten la sonoritat de l'espai, i realment és un efecte envolvent, la millor de les tecnologies. Jo comentava abans també que ara mateix, encara que sigui veient-ho per la televisió i escoltant-ho per la ràdio, però hi ha una, diguem-ne, imatge bastant inèdita, perquè quan si algú ha tingut l'oportunitat d'entrar a la Sagrada Família, sempre està envoltada de turistes, gent fent fotografies i tal. Sí. Ara realment, diguem-ne, és un espai molt endreçat, molt controlat, tothom està assegut. Recordem que hi ha 4.000 persones assegudes a dins de la basílica, i altres 4.000 que ho estan observant des de fora, però els que tenen el privilegi d'estar a dins, sí, jo crec que poden gaudir, diguem-ne, de l'arquitectura d'una manera bastant inèdita.
0: I ho deia l'Antoni Bassas, que és un espectacle televisiu, amb aquesta llum, els vitralls, els cors, és el que deies tu, endreçat 100%.
1: De fet, de les xifres, hi ha 500 cantaires adults de diversos cors de Catalunya que ocupen les cantories de Glòria, les naus laterals. Hi ha 100 nenes i nens de cors infantils que ocupen l'espai del que es diu les veus blanques al voltant de l'absis. Hi ha, per exemple, cors de cambra de la Diputació de Girona, el Cor Madrigal, el Tessàlia, Canticela, Cantiga, Càrmina, la Salle de Campus Barcelona, la Cinera, la Polifònica, i els cors infantils, per exemple, el de l'Escolania de Montserrat i també del Cor Infantil Amics de la Unió, entre molts altres, però 600 cantaires entre adults i nens.
0: Mira, escoltem el cor, mira. Soler, et deixem seguir la missa, i si
21: demà,
0: podem...
21: Demà això ens ho ha d'explicar la Susana Ruiz, que té el privilegi
0: d'estar
21: dins. Sí. No ens ho pot explicar, però demà sí que ens ho explicarà, i crec que deu ser bastant impressionant.
0: Soler, fins ara.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Irene Cordón, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Has pogut arribar bé perquè és complicat avui.
1: Acostat,
0: dia,
1: però previsió.
0: En plena visita papal, perquè ho veieu, la Irene Cordón ve amb ganes d'explicar-nos la vida d'un home clau a la història antiga que va arribar a ser venerat com si fos un déu.
1: Correcte.
0: O sigui, el papa està allà fent la missa i tu vens a parlar-nos de...
1: Alexandre el Gran.
0: Per què? Perquè avui és 10 de juny.
1: És que, a més, és això. És que avui és la gran efemèride. Un 10 de juny, però del 323, abans de la nostra era, Alexandre el Gran moria a la ciutat de Babilònia, quan li faltava només un mes per complir 33 anys.
0: Claudio Matas, has volgut estar aquí. T'encanta Alexandre el Gran.
2: M'encanta i vull saber on va morir aquest home.
0: Vinga, on va morir Alexandre el Gran?
1: El tema és interessant perquè és veritat...
2: I què estava fent?
1: I què estava fent, clar. Alexandre jo crec que és un dels personatges, dels grans, grans personatges de la història i que fins i tot m'atreviria a dir que aquells i aquelles que no els interessa massa la història o no té gaires coneixements, tu dius el nom d'Alexandre, Alexandre el Gran, i a tothom l'impacta. El primer que hem de dir és que va ser un gran rei del regne de Macedònia, que estem parlant del segle IV, abans de nostra era, i que li va tocar viure en una època en la qual els perses aquemènides havien fet un gran imperi i el següent pas era voler fer-se en totes les polis gregues, passant per Macedònia. Però el seu pare, Filip II, ja va dir que els havien d'aturar, el seu pare morirà, el van assassinar, quan ell tenia l'edat de 20 anys, llavors automàticament l'exèrcit el va nomenar ell rei. Llavors ell va decidir continuar.
0: Molt jove, no?
1: Era molt jove, 19-20 anys, tot i que ja tenia un bon currículum militar, si és que podem parlar de currículums, perquè ja va destacar des de molt petitó, el seu pare era un gran estratega, és un gran personatge també de la història, Filip II, el que passa que quedarà completament eclipsat, no?, pel seu fill, que farà realment el projecte que tenia el seu pare, el qui el farà és el seu fill. I quin era aquest? Doncs anar a combatre.
0: Menjar-se el món.
1: Menjar-se el món. Combatre contra l'imperi persa, Aquemènida, fer-se amb tot l'imperi i portar tota la cultura grega, el que nosaltres direm l'hel·lenisme, arreu. Per ells, penseu que tot el que ell va conèixer, per ells tot allò era el planeta, Clar, perquè els límits són els que eren, I hauria continuat fins i tot, el que passa que hi ha un moment que els seus generals li van dir hem de tornar cap a casa, perquè ell és que es menjava el món, literalment es menjava el món. Un nano imparable.
2: Però aquest era, era el seu propi plan o el seu pare tenia aquesta ambició i ell continuava una idea aliena?
1: Clar, el pare... és el que ho ha ideat tot, i el primer que va fer és unir a tots els pobles grecs, que hem de recordar que ho hem parlat més d'una vegada, que sempre s'estan barallant entre ells, no? Parlem d'Atenes, de Tebes, d'Esparta, de Corint, són moltes polis gregues que realment entre elles sempre hi ha pugna. Hi ha un moment que arriba aquest rei de Macedònia i diu, escolteu, voleu fer el favor de barallar-nos? Per què? Perquè tenim en comú un enemic, que són els perses, i vindran, perquè ja ho han fet, perquè moltes de les polis gregues que estaven a Àsia Menor, l'actual Turquia, ja estaven sota l'imperi persa. El següent pas serem nosaltres. Per tant, què és el que hem de fer? Ens hem d'unir i hem de declarar la guerra directament als perses i ens anem cap allà i alliberem els nostres cosins germans. Aquestes polis com Milet, l'illa de Lesbos... I just en el moment que diuen, vinga, va, doncs fem-ho, pam! Filip II és assassinat, a més en públic. Llavors, automàticament, allà anomenen a un dels seus fills, perquè Alexandre tampoc quedava massa clar que havia de succeir el seu pare, perquè tenia molts més germans, més grans, més petits...
0: I per què ell? Perdó, per què ell?
1: Perquè en aquella època el monarca és escollit per l'exèrcit i llavors ell ja havia anat a lluitar amb el seu pare a la batalla de Queronea quan tenia només 16 anys i ja havia demostrat aquestes dots que té de gran estratega. Llavors, automàticament s'havia guanyat un respecte entre els seus homes i després de l'assassinat l'exèrcit automàticament van dir Alexandre és el nou rei. I què farà Alexandre? Hauria pogut fer dues coses. Una era molt senzilla. Em quedo al regne, em caso, tinc un fill, asseguro la descendència i ja veurem i ja aniré.
0: I l'hel·lenisme es queda aquí en aquest reducte.
1: Es queda aquí i ja ho faré, ja ho farem. Però no, ell aprofita tota aquesta fama del seu pare i diu, no, jo he de continuar això, perquè ara tinc els pobles grecs que estan units. També us he de dir que els pobles grecs, quan van saber que Filip havia mort, no en tenien ni idea que tenia un fill que era Alexandre. Llavors, automàticament, Atenes fins i tot ho va celebrar que havia mort Filip, perquè no suportaven estar sota el jou d'un rei, no ho podien...
2: Però aquest matí, llegint una mica sobre Alexandre, vaig veure que una de les seves primeres decisions va ser la crucifixió d'una sèrie d'enemics polítics possibles.
1: És que el primer que va fer abans d'anar a combatre contra els perses va ser tornar a anar cap a les polis gregues dient-li que el que va fer el meu pare... allò, aquest projecte continua. L'únic que ha canviat és que jo em poso al capdavant. Per tant, a mi m'heu d'obeir. Per tant, el primer que ha de fer és combatre contra els seus propis cosins. Els, llavors, automàticament, alguns d'aquests líders polítics que pensaven que era un nano que només jugava a pilota, ja van veure com anava el nano de fort i van dir, val, no hem d'oblidar que Alexandre, a més de ser un gran estratega, un gran rei, però tot això ho sabrem, la seva infància va tenir el millor tutor, professor, que pugui tenir alguna antiguitat.
0: Aristòtil.
1: Aristòtil.
2: Què dius?
1: Aristòtil
0: era... Això m'ho van
1: era...
0: explicar quan estàvem a Alexandria.
1: És que... És tremendo, o sigui, dir, i què fa la figura d'Aristòtil allà? Que hem de parlar... Jo dic que Aristòtil se'ns omple la boca. Mm. És el gran filòsof de l'època. Segur que ell va conèixer, va saber la força que tenia aquest nano interior, o sigui, és perquè és un gran erudit, eh? A més de ser un gran estratega militar, és, a més, un home molt culte. Llavors, el seu pare, Filip, i la seva mare, que és Olímpia de Pir, doncs van decidir posar-li al seu fill el millor educador. No ho faríeu vosaltres pels vostres fills. Doncs però en aquell moment el millor professor era Aristòtil.
2: Era ja famós, en aquell moment.
1: Era famós, ell tenia una, estava a Atenes, però com que tenia orígens macedonis, des de la cort li van dir, vine cap aquí, no sabem què li van donar a canvi, que volem que ens eduquis, no només el fill, sinó els fills de la noblesa. Volem que no, només, no eren classes només particulars per a Alexandre, era per tot un grup de nanos que són els que pujaran junts i aniran també plegats a combatre contra l'imperi persa. Llavors, aquí nosaltres sabem que Alexandre... Tenim poques coses de la seva infància, però sabem que té un caràcter molt fort. Té un caràcter
0: clar, és
1: fort.
0: Que t'anava a dir, Aristòtil l'educava sabent que aquest xaval aniria a la guerra. És
1: que aniria
0: a la guerra.
1: A la guerra... Sí. Però li va voler infondre altres això. Valors. Llavors, nosaltres sabem que el pare, tot i que també era militar, per ell la diplomàcia era una via molt bona per poder unir pobles, i, per exemple, una de les coses que farà Alexandre, i jo estic convençuda que darrere hi ha Aristòtil, és que quan ell comença a fer el món, perquè, evidentment, es va fer el món, amb tan sols 12-13 anys de govern, doncs va acabar conquerint tot l'imperi persa, quan arribam a un poble, el poble, perquè no se sentís que estava sotmès, el que feia era integrar-lo. O sigui, ho feia d'una manera que el poble finalment l'agafava com el seu propi rei. I això has de ser molt hàbil i molt intel·ligent. Jo no et vinc a sotmetre, jo vinc a integrar-te. Per tant, va haver d'anar avançant per un territori molt diferent de cultures, civilitzacions, i va ser prou hàbil per dir-los a tots i cada un d'aquests pobles el que volien sentir. A tall d'exemple, entra a la ciutat de Jerusalem, sí, que són monoteistes, i el primer que els diu és, no us preocupeu perquè el vostre Déu també és el meu Déu. Automàticament van dir, uau, ens està respectant. Clar, és el modus operandi. Ella, evidentment, pel darrere, pensava, d'acord, però la cultura grega és la millor de totes, és aquest hel·lenisme, i ja l'anirem posant, però a poc, no cal arribar i trencar-ho tot. Ell és curiós perquè és d'una època en què les polis gregues, igual que després, a posteriori, els romans, aquests no perdonen res ni ningú. Ells imposen lo seu, es creuen que és lo millor, pum, però ell no. Ell és molt hàbil, per això us dic que Aristòtil segur que amb totes les converses que deurien tenir el va ensenyar a dominar aquesta força que tenia interna, perquè diuen que tenia...
0: Era disputa?
1: A veure, ho havia de ser segur. Jo sempre dic que aquests personatges compten, no els idolatrem tant, no? Perquè jo crec que se n'ha fet molt... Hi ha molt mite al seu voltant,
0: Irene,
1: perquè morirà molt jove.
0: L'autora de destrossar amb els faraons,
1: clar,
0: eh?
1: S'ha de destrossar, perquè són gent, homes i dones de carn i ossos. Llavors, què és el que passa? Que Alexandre és tan intel·ligent que ja en vida vol divinitzar-se ell, la seva imatge. Ell té molt clar que voldrà acabar sent, no? Un déu, i a fer que ho va ser, eh? És dels poques persones que ha acabat sent divinitzada a la mort. Però ell en vida ja ho intentarà. I, clar, és aquest el tema. Jo estic convençuda que un home que es posa al capdavant d'un exèrcit que ho guanya absolutament tot, van caldre només 3 batalles, però és que ho va guanyar tot. Va poder ell, a més amb un nombre molt inferior, numèricament parlant, de soldats respecte, per exemple, als perses. I ell guanya perquè té moltes qualitats i una d'elles és molt ràpid, de ment i molt valent i molt jove.
2: A l'Anna, aquest matí, comentant el tema d'Alexandra, per mi la pregunta és si era un geni o era una bèstia sanguinària i punt.
1: Doncs en el món, us he de dir que en el món acadèmic hi ha bastanta divisió. O sigui, per una banda, havia de ser un geni, perquè no és fruit de casualitat d'una batalla només el que va passar. O sigui, està... És que sembla que tot ha estat tan estudiat. Ell s'avança a qualsevol moviment. Això vol dir que tenia un gran coneixement també de l'atacant, no? De l'enemic. Però d'altra banda, hi ha algun corrent, alguns historiadors i historiadores que diuen que era un eixelebrat, que era un nano molt jove, perquè té aquests 19-20 anys quan, bum, es llença la primera batalla, que és el riu Grànic, que estaria al nord-oest de Turquia, que és la primera topada que té amb l'exèrcit persa, i veiem que és molt impulsiu, molt propi potser de l'edat. Però és que després en farà una altra i una altra. Són tres batalles. Us he de dir que he estat als tres llocs. He estat al riu Grànic, he estat a Issos i he estat a Gaugamela, que és la batalla final contra Darius III, que està al Kurdistan d'Iraq, i allà em vaig emocionar.
0: I com està marcat, això?
1: No està marcat.
0: Tu saps.
1: Jo ho sé. O sigui, vaig anar cap a Iraq, que per cert hi vaig anar en part per anar a Babilònia per veure la sala on havia mort, Alexandre.
0: Que després ens ho diràs, que ha començat preguntant, però espera,
1: ha començat per aquí.
0: Ha dit, com va morir? I tu t'ho has passat pel foro i al final ho direm.
1: No, volia clar. Centrar, el volia col·locar. Sí, és com parlem de la mort de primer d'un gran personatge.
0: Sí, sí.
1: Com és? Doncs, clar, el Kurdistan d'Iraq és molt muntanyós, no té res a veure amb el sud del país, que és, tot són maresmes, no té res a veure, no?, geogràficament parlant, però per mi és molt important conèixer la geografia d'un indret, perquè ho entens tot, és que ho comprens tot, tota la història que has anat estudiant amb els llibres a la biblioteca, en el moment que hi ets allà, ho entens tot.
0: Però vas visualitzar la batalla.
1: Clar, perquè ho veus tot, dius, clar, com pot ser? Dius, aquí està Gaugamela, veus que hi ha unes muntanyes, les passes, i veus que hi ha, és com si fos un camp de futbol, però molt més gran, i dius, clar, aquí es va lliurar i puc entendre com ella amb el seu cavall Bucèfal, i també
0: Bucèfal,
1: que hi ha una història preciosa, perquè diuen que Bucèfal és un cavall que ningú el podia domar, perquè tenia molta por a la seva ombra. Llavors, està desbocat i ningú el pot domar. Llavors, ell, sent molt jove, uns 14 o 15 anys, se n'adona que Bucèfal el que té és por de la seva ombra.
0: Ah.
1: Llavors, li demana al seu pare si el pot domar. Li diu, mira, si el pots domar, te'l pots quedar, perquè és el cavall més bonic que tenim aquí. Llavors, va anar cap allà, li va parlar i el va poder domar. I això ho va fer davant de tothom. I diu, i això ja no sabem si és llegenda o no, que aquí el seu pare, Filip II, el va veure amb uns altres ulls i va dir, em sembla, fill meu, que Macedònia se't farà molt petita.
0: Clar.
1: I és cert, mireu si és bonic. És molt bonic, home, aquesta història.
2: Però se la fa petita, que va arribar fins a l'Índia, aquest home, no?
1: Arriba fins a l'illa.
0: Un moment, que estem a les planades, sisplau, un moment.
1: Estem a Gaugamela.
0: Estem a Gaugamela,
1: com guanya
0: a l'Índia?
1: Doncs guanya d'una manera sorprenent, perquè, clar, aquí podríem fer no una temporada, tota una temporada per parlar d'Alexandre el Gran, o sigui, no un capítol, només tota la temporada parlant d'Alexandre el Gran.
0: Ens queda temps.
1: Però, i tant, doncs Gaugamela és la batalla final, això ho sabien tots, sabien que tots ho jugaven a una sola la partida. Darius III, que és el rei persa, al capdavant de l'exèrcit persa, ell decideix anar-hi en persona, ha d'infondre valentia en els seus homes, sap que han de ser molts més homes que no pas Alexandre, i Darius III prepara el terreny. Diu, vinga, preparem aquesta esplanada perquè aquí podrem desplegar tota la nostra cavalleria. En nombre eren molt, molt superior a Alexandre, però és que cal quelcom més que el nombre, clar, la qualitat, no només quantitat.
0: I aquí hi havia l'ingeni d'ell.
1: Aquí ve Alexandre, que ja porta varis anys guanyant, no?, aquestes batalles, i que té una gent que el segueix, i sobretot és el gran estratega militar. Què sap ell? Que la guerra ha d'anar molt ràpid, que aquesta batalla ha de ser rapidíssima, perquè si és per desgast acabaran perdent, perquè són molts menys. Per tant, va haver de sacrificar alguns homes, una miqueta com passarà al llarg de la història totes les batalles i les guerres, eh?
0: Va haver d'enviar un primer front.
1: I llavors ell, però, es va posar al capdavant i com una fletxa, vum, se'n va anar directe cap a Darius III, perquè ell sabia que la guerra s'acaba quan mates el rei.
0: I va matar.
1: No el va matar, però a mi m'agrada molt els escacs, que això ho he comentat moltes vegades. Jo m'encanten els escacs, és una cosa superior a mi, perquè a més veig molta relació amb la història. Perquè en una partida d'escacs, la partida acaba quan un dels dos reis mor, el blanc o el negre. Llavors jo crec que les batalles són iguals. Llavors, tant és que jo només tingui un rei i la reina o un alfil, i que tu tinguis, Anna, totes les peces.
0: Sí.
1: Que si jo et mato el rei, jo guanyo. Això és el que va fer Alexandre. Llavors, has de ser moviments ràpids, sobretot ell, que va dir, he d'anar, però sobretot, què he de fer? Matar el rei, perquè si no, si jo el mato el rei, automàticament em faig amb l'amo i senyor de tot un imperi. Què passa? Que Darius III també és un home molt intel·ligent, i quan va veure que anava darrere seu, se'n va anar corrents, es va escapar. Però ell el va seguir. Què va passar? Que els ulls dels perses, de l'imperi persa, van dir, com que el nostre rei fuig? Ja està.
2: Esclar.
1: I Llavors, fins i tot els nobles que van acompanyar Darius III, quan ja s'allunyen del camp de batalla, ells mateixos el van matar. Llavors, diu la història que Alexandre va veure un cos estès a terra i va anar darrere, i és Darius III que encara estava moribund. I el va mirar, i Alexandre va anar a ajudar-lo, perquè ell el reconeixia com a rei, per tant, d'igual a igual, dèiem, ens ha tocat lluitar amb bàndols oposats, però tu i jo som al cap i a la fi el mateix, i que Darius li va dir, si us plau, venja la meva mort. I en el moment que li diu això, es mor, es desploma els seus braços, i és una manera de dir-li, tu ets el legítim hereu de tot aquest imperi, perquè a mi m'han traït fins i tot els meus homes, per tant, ajuda'm, i el que has de fer és venjança, perquè amb tu reconec ara el nou sobirà.
0: Que... Ja veieu que... Clar que necessitem 20 seccions per fer Alexandre...
1: 20 seccions per fer Alexandre.
0: Anem, de debò, eh? Anem a... Bueno, volies passar per la Índia, però hem d'anar també... Fes Índia i com
1: és
0: mor.
1: Que, o sigui, el que fa és... Mor Darius, per tant, ell s'acaba de fer amb tot l'imperi persa camènida. Sempre dic que Alexandre no forja un imperi, sinó que es fa amb un imperi que ja estava fet, que és el dels perses camènides. No li trec mèrits, però cal ser conscient que fins que Darius III no mor, no es fa amb tot. Però ell vol continuar. Arriba a la vall de l'Indo, i quan arriba allà, doncs, ell diu, continuem, què deu haver més enllà, què deu haver-hi? I són els seus homes que li diuen, Alexandre, hem de tornar. Prou, portem 10 anys lluitant, i diu, bueno, va, anem cap a casa, i tornant cap
0: a casa... Qui tenia a casa?
1: A casa hi tenia la mare, Olímpia. Olímpia, que l'està esperant, i que
2: no
1: està governant...
2: Dona.
1: Bé, els seus amics li diuen, escolta, és que t'hauries de començar a pensar en la descendència. Llavors, aprofita que està al que seria l'actual Afganistan i es casa amb una princesa, digue-li la filla del capdill d'una de les tribus d'Afganistan, es queda embarassada i diu, mira, ja està embarassada, és Roxana, tornem cap a casa, passem primer per Babilònia, que era la ciutat que ell, de les que més estimava i d'on volia fer la capital de tot aquest imperi, que sí. Fet geogràficament està molt al mig, i allà a Babilònia es comença a trobar malament, comença un 1 de juny que no... Li diuen, bé, sortim, anem a sopar, i estan de camí de tornada. Li ha enviat una carta a la cort de Pela, a la capital de Macedònia, a la seva mare per dir-li que ja torna després de 10 anys, i malauradament no tornarà.
0: O sigui, l'1 de juny es comença a trobar malament.
1: Són 10 dies
0: abans. Estem a 10 de juny.
1: I avui és dia 10 i nosaltres sabem que la ciutat de Babilònia, ell sap que ha de morir, ja sap que no hi ha res a fer, es despedeix de tots els seus homes, té una dona que està embarassada, d'un nen, que es dirà Alexandre, però realment ell n'és més que conscient de la seva mort i es despedeix de tots i cada un d'ells, demana, si us plau, que el vinguin a veure quan ell no pot amb prou feines ni pronunciar una paraula.
0: No el van enverinar.
1: No, perquè
0: s'ha dit.
1: S'ha dit, però com que tenia els metges i ens han deixat una crònica bastant ben escrita dels darrers dies d'Alexandre, avui en dia els metges, metgesses que han agafat aquests textos, evidentment que si no tenen el cos i no es fa una autòpsia no es pot saber, però es creu que va morir d'una pancreatitis aguda.
2: No.
1: Sí, perquè té un dolor en un costat, llavors si hagués sigut un verí... Ell feia tastar tot el menjar i només hauria sigut ell, o hauria mort, haurien tingut vòmits, no ens va tenir. Sí que tenim molt ben documentat que té unes febres molt elevades i que no se li en va ni amb aigua freda. O sigui, els primers dies sí, o sigui, li baixen amb aigua freda, però hi ha un moment que està molt debilitat i llavors ja no pot fer res. I això era un 10 de juny del 323 abans.
0: Última pregunta, Claudio, què
2: no,
0: volies saber?
2: Aquesta pregunta no puc fer-la.
0: Va, fes-la i deixem per un altre capítol.
2: Que aquest home va ser faraó d'Egipte.
1: No només va ser un gran líder polític, va ser rei de Macedònia, sinó que va ser també faraó d'Egipte, efectivament.
0: Clar, i un altre dia que ja hi hem passat, per Alexandria, el far d'Alexandria, i aquí tornaríem a obrir un meló, que ja el vam obrir, però que no ens cansaríem mai de tractar-lo. Irene Cordón, doctora en arqueologia, història antiga. Gràcies per venir avui. Veiem com tornes a casa.
1: Com sigui, gràcies.
0: Una abraçada. Parem 2 minuts i tornem a la Sagrada Família, que el papa Lleó XIV està llegint ja la homilia.
3: El balcó.
4: Las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial van a cambiar la forma en la que se relacionan empresas y clientes. También en el sector financiero, donde la IA abre la puerta a una experiencia más personalizada. Para Manolo Moure, responsable de experiencia de IA en banca de particulares de BBVA, será como tener un gestor personal, pero digital, que acompañará a los usuarios en la gestión de su dinero, facilitando una comunicación más sencilla y una relación más bidireccional.
5: Y felicidad no solamente es el cliente el que va a venir a buscarnos, sino en el momento que encontremos algo relevante, seremos nosotros también los que proactivamente, en este acompañamiento, pues también nos pondremos en contacto con él.
4: Moure ha defendido

0: esperava que hi hagués potser algun canvi més important en aquest discurs que de moment s'està, diguem-ne, seguint bastant el primer guió que ens havien passat. Ja sabeu que la Santa Seu tot això ho té mil·limetrat, el Vaticà publica molta antelació als discursos que no es donen per bons fins que el Sant Pare els pronuncia, però pel que sabem de la durada i la llargada li queden pocs paràgrafs i no sabem si aquí farà algun canvi més per donar més presència al català, tal i com se li ha demanat abans de que es planifiqués aquesta visita i també en els darrers dies que ja sabeu, hem explicat que hi ha hagut una certa polèmica.
1: Sole, per acabar, la inauguració ja de la Torre de Jesucrist no serà fins, segons aquests timings, fins quan faltin 10 minuts per les 10.
0: Sí, a 9:15 han de sortir a l'exterior tota la comitiva encapçalada pel Papa, sortiran per la façana del Naixement, es col·locaran, diguem-ne, en el bel mig d'aquest part frontal de la façana del Naixement i després es farà la benedicció i després la il·luminació posterior, però sí, encara ens queda una estona aquí pel que gràcies. Poc que veiem de l'exterior, encara hi ha bastanta llum, per tant hem d'esperar que es faci una
1: gràcies.
0: Mica més fort.
1: Gràcies, Sole, gràcies per la bona feina feta i ja sabeu que si voleu seguir el detall del que està passant podeu escoltar l'especial a l'aplicació de la cadena SER amb la Marina Fernández.
2: El balcó.
3: Consum entre nosotros.
4: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum. A l'estiu, les cremes fredes són, sens dubte, les protagonistes dels nostres menús. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem de les tres sopes fredes estrella. El gazpacho, el salmorejo i l'ajo blanco. Benvinguda.
5: Gràcies. Doncs sí, i el gazpacho, a més de ser molt refrescant i fàcil de preparar, és perfecte per mantenir una dieta saludable. És baix en calories i ric en fibra, vitamines i minerals.
4: Quin és el secret per fer-ne un de bo?
5: El més important són els ingredients. Utilitzar verdures i hortalisses de temporada com el tomàquet, el pebrot i el cogombre, triturat juntament amb oli d'oliva i vinagre de xerès. És essencial fer servir tomàquets madurs i de bona qualitat. Els tomàquets de pera són els més adequats per aconseguir el millor resultat d'aquesta sopa freda. El gazpacho de tomàquet és el més popular, però podem substituir-lo per altres ingredients de base com les cireres, les maduixes o la síndria, que donaran com a resultat un plat dolç salat deliciós.
4: I en què es diferencien el gazpacho i el salmorejo?
5: Tot i que poden assemblar-se, l'únic que tenen en comú el salmorejo i el gazpacho és el tomàquet. El salmorejo és un plat cordobès elaborat a base de tomàquet, pa, all, oli i vinagre i que acostumen a acompanyar d'ou dur i pernil. És una mica més contundent que el gazpacho per la presència del pa, però en cas de voler alleugerir-lo, podem substituir-lo per poma i així eliminem el component calòric.
4: I sobre l'ajo blanco, què ens en pots dir?
5: L'ajo blanco és una sopa freda elaborada a base d'ametlles, pa i all. També s'hi pot afegir coco o meló, sempre respectant l'ingredient principal, les ametlles.
4: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
6: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
7: Arquitectònica. Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
8: Contento.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Funcionan siempre like a Bosch.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen 3 minuts de 8:45. Demà comença el Mundial. Demà, 11 de juny, hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica a l'Estadi Azteca que ens donarà el tret de sortida a la competició que ens acompanyarà fins al 19 de juliol. 104 partits que podreu seguir íntegrament a la cadena SER. Per això, a partir de demà, aquesta hora el que tindreu és la programació especial pel Mundial amb el gran desplegament d'enviats especials que tenim ja repartits per Mèxic, Canadà i els Estats Units, però us seguirem fent companyia, com aquest dimecres 11 de juny, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: dia en què estem pendents de si Lamine Yamal arribarà a temps per disputar uns minuts, com a ell li agradaria o no, el debut d'Espanya, que és el proper dilluns, el dia 15, a les 6 de la tarda, contra Cap Verd. A la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, a Tennessee, tenim el Santi Ovalle amb l'última hora. Santi, bona tarda.
1: Què tal, Teje? Bona tarda. Des de Baylor School, és el quartier general d'Espanya aquí a Chattanooga, on avui ha parlat el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, i ha estat una roda de premsa on el gran nom propi ha estat el de Lamine Yamal. Fins a 5 preguntes per Lamine Yamal i la seva evolució, si podrà arribar o no podrà arribar al primer partit. Ha confirmat Caranca el que explicàvem ahir, Lamine Yamal. I vol ser, i ara tot depèn del risc que vulgui prendre el cos tècnic amb Luis de la Fuente al capdavant.
2: Sí, però per això, el que he dit, no? Per estar lo del cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos Bravo físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, perdón, los que van a ver los plazos.
1: També ha destacat Aitor Caranca avui la complicitat que hi ha amb el cos tècnic del Barça i també amb la direcció esportiva blaugrana de cara a tractar aquesta lesió i el contacte fluid que té tant amb Deco com amb Bojan. Des del Baylor School de Chattanooga, el quartier general impressionant de la selecció espanyola que avui hem visitat, a partir de demà comencen els entrenaments oberts i les rodes de premsa dels protagonistes abans del Mundial.
0: Gràcies, Santi. Doncs els anirem escoltant tots al teu micròfon en aquests dies que venen. Una mica la sensació que queda és la que hem anat tenint durant la temporada, que tampoc des de la federació poden transmetre que hi hagi un tracte especial cap a Lamine Yamal ni un acord especial amb el Barça a l'hora d'atendre les seves peticions, perquè llavors la resta de clubs es posarien d'ungles exigint també segons quins tractes especials, però que hi ha aquesta lupa al damunt de Lamine Yamal amb consens amb el club més o menys arribat. Dels partits de seleccions que s'han jugat aquesta matinada preparatoris, crida l'atenció el de l'Argentina-Islàndia, en què ha jugat Messi contra el fill de Gud Johnsen. Va ser company del seu pare i quan el fill de Gud Johnsen l'ha anat a saludar, Messi diu que no l'ha reconegut perquè era tan petit quan Aitor Gud Johnsen jugava al Barça que no l'havia conegut, i després han estat xerrant una bona estona, un moment entranyable després de que el 10 solucionés un partit amistós gairebé caminant amb gols i assistències. Per cert, Rashford, que és amb Anglaterra, s'ha esborrat tota referència al Barça a les xarxes. Avui el Nil ha tornat a reiterar-nos que el Barça no pagarà l'opció de 30 milions que té, que no li tanca la porta si el United accedeix a una segona sessió o a baixar el preu, però Rashford de moment s'ha esborrat la samarreta del Barça dels seus perfils. A Madrid seguim pendents que es faci oficial el fitxatge de Mourinho, i el Benfica va comunicar que ha rebut els 15 milions d'euros i que els accepta de la clàusula. Mourinho s'ha acomiadat del seu fins ara club a les xarxes. Fins i tot el club portuguès ha anunciat el seu substitut, Marco Silva, que havia entrenat l'Sporting de Portugal, el seu rival i veí. Portava 10 anys a Anglaterra, aquest Marco Silva, entre Hull, Watford, Everton i Fulham. A l'Everton, per cert, va tenir Anthony Gordon, el fitxatge del Barça. I ha explicat el Paco José Deportivos que Mourinho demanarà noms com Vitinha o Mateus Fernández del West Ham. Fabrizio Romano, allò que fa de vegades de citar paraules textuals de Jorge Mendes a Twitter, diu que João Neves i Vitinha són innegociables, per tant el Madrid i Florentino en especial tindran feina per noms com aquests. I també que el tècnic portuguès voldrà fer neteja, i aquí ens hem d'apuntar noms com Gonzalo, Camavinga, Fran García, Mastantuono o fins i tot Brahim. És curiós que Gonzalo fa 15 dies era un escàndol que no anés al Mundial i ara serà la llista de transferibles de Mourinho i el vent no mourà una fulla a la capital. Per cert, el Madrid ha renovat amb Adidas fins al 2034, acord que ha venut com la relació més exitosa del món de l'esport. Exitosa perquè han guanyat 8 Champions junts. Les quantitats d'Adidas són més o menys les que té el Barça amb Nike, potser un pèl inferiors. A primera divisió, el català Lluís Miquel Ramis, l'ex de l'Espanyol, també del Nàstic, és el nou entrenador d'Osasuna per les properes dues temporades fins al 2028, i és oficial també que el Getafe ha convençut Bordalàs per seguir també 2 anys, també fins al 2028, mentre que el Sevilla ha anunciat el fitxatge de Guridi, de l'Alavés, que arriba lliure superant la trentena. És evident que no és el Sevilla de les UEFAs i de l'Europa League que havíem conegut no fa tant. El Girona ha posat en marxa la campanya de socis per la propera temporada. Descomptes del 50% per la majoria d'abonats que renovin. Es calcula que un 95% en podran gaudir. Renovacions fins al 14 de juny. Es reubicaran els del gol supletori que es retirarà de l'estadi la setmana següent. Fins al 5 de juliol s'atendrà la llista d'espera i a partir del 6 noves altes. Aquesta nit també es juga el segon partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera divisió entre el Màlaga i les Palmes. Jan Videman, bona tarda. No, perdona, Pol Riera, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui, com deies, coneixerem l'altre finalista dels play-offs d'ascens a primera divisió. El Màlaga rep a les Palmes en el partit de tornada de les semifinals a partir de les 9, després d'imposar-se per 0-1 en el duel d'anada disputat a Gran Canària. El conjunt andalús parteix amb avantatge i un empat en el marcador global li seria suficient per accedir a la final, on ja espera l'Almeria de Rubi, que ahir va superar el Castelló. El Màlaga vol tornar a primera 8 anys després, mentre que les Palmes buscarà remuntar l'eliminatòria i recuperar una plaça a la màxima categoria del futbol espanyol. En tot cas, ambient de gala avui a la Rosaleda.
0: Per tant, ahir l'Almeria, com sentiu, va fer fora el Castelló, espera rival, mentre que Nico Melamed, jugador de l'Almeria, ahir va celebrar un gol a la cara dos rivals i immediatament es va disculpar. Vam veure el mateix amb Jordi Cano de l'Europa, que va fer callar la grada amb un gol aquest cap de setmana, i immediatament el primer que va fer va ser reconèixer que dintre el camp amb l'adrenalina s'havia equivocat. Crec que també és positiu que recalquem aquests missatges de quan els jugadors són conscients que s'han passat de frenada i ho fan de manera sincera. Reculin, que equivocar-nos ens podem equivocar tots i és important reconèixer-ho. A primera federació, el Nàstic ja té nou entrenador, Xisco Campos agafa la banqueta. Si fa pocs dies el que t'hi jugues, l'alcalde ens parlava de conèixer la part identitària del que significa el club per la ciutat. Poca gent com Xisco Campos, que a més és un home amb bon recorregut a Espanya i a la primera les banquetes i com a scouter, mentre que en futbol femení ja és oficial la sortida del Madrid de la seva capitana, Misa Rodríguez. Si el Barça busca portera de suplent de garanties per Catacoll i Missa vol una aventura en un club d'elit de debò, jo li obriria les portes. En bàsquet també tenim esport en directe després de la victòria folgada d'ahir del Barça. La penya està jugant ara mateix a la pista del València el seu primer partit de semifinals des de les 8 del vespre. Ara sí, Jan Videman, bona tarda.
4: Bona tarda. Partit en joc al Rochelet en aquest primer partit de les semifinals de Lliga entre València, bàsquet i la penya. De moment, al segon quart, quan resten 2:30 pel descans, guanya la penya 44-46, de moment els de Dani Miret, que competeixen i ho fan bé de tu a tu amb el València, que és segurament el màxim candidat al títol de Lliga, doncs 2:30 pel final de descans i de moment la penya que guanya el Rochelena 44-46.
0: Veurem aquest partit igualat com arriba al final i si el factor Ricky Rubio pot tornar a fer la seva màgia per la temporada que ve a la CB. El Manresa ha fitxat ja Pablo Tamba, tornat a la Lliga Universitària dels Estats Units, i el Girona ha anunciat la sortida de Sosinkas, que havia sigut un home important. En ciclisme, 7.000 voluntaris s'han apuntat a participar a la Grande Part del Tour des de Barcelona, també Tarragona i Granollers. Una xifra que ha triplicat o més les expectatives de l'organització, segons ha reconegut el conseller d'Esports, Berni Álvarez, el que t'hi jugues aquest migdia.
5: Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, doncs jo també m'he quedat parat, no? Sorprès i també molt content, molt il·lusionat. Al final, més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16. Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
0: I rematem l'actualitat. Fa uns dies us explicàvem que Serena Williams tornaria a competir al circuit mundial de tennis. A Queens ha debutat amb victòria els vuitens de final a dobles amb la canadenca Victoria Mboko. 8:42.

0: Sintonia oficial del Mundial, la guia que ens van fer el Bruno Alemany i el Fermín Suárez no la superarem, però sí que volem resumir-vos diverses dades que val la pena tenir en compte per la cita mundialista que comença demà, que ja és el Mundial per dimensions, per extensió territorial, per nombre de participants, podríem dir, més gran i més llarg de la història.
1: Exacte, demà arrenca el Mundial 2026 i ho fa fent història. Per primera vegada la Copa del Món tindrà tres països anfitrions, Canadà, Mèxic i els Estats Units, i també estrenarà un format rècords, 48 seleccions i 104 partits, que per posar un exemple són 40 més que els que es van disputar a Qatar l'any 2022.
0: Ho farà, a més, en un estadi que també és emblemàtic d'aquesta competició.
2: Així és, la gran estrenada del Mundial serà a l'emblemàtic Estadi Azteca, de Ciutat de Mèxic, escenari del partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Un recinte que continuarà fent història perquè es convertirà en el primer estadi que haurà estat seu de tres mundials diferents i que arribarà als 20 partits mundialistes disputats.
0: L'últim que s'hi va jugar en un Mundial va ser la final que va guanyar l'Argentina de Maradona. És l'estadi on va fer el famós gol de la mà de Déu i també el gol del segle al partit de quarts de final contra Anglaterra. Terra. És un Mundial en què amb 48 participants podrem veure i 4 seleccions per primera vegada.
1: Exacte, estrena format però també protagonistes. Amb l'ampliació de 48 seleccions hi haurà 4 debutants en una Copa del Món. Són Cap Verd, Curaçao, Jordània i Uzbekistan. Els capverdians, que s'enfrontaran a Espanya dilluns a les 6, es convertien en el país més petit que ha participat mai en un Mundial per extensió, mentre que Curaçao serà la selecció amb menys població de la història del torneig.
0: Que Curaçao no estaria entre les 10 ciutats més poblades de Catalunya. Quins són els clubs que més aporten al Mundial, que més futbolistes aporten al Mundial?
2: Doncs si mirem els clubs que més futbolistes aporten al Mundial, el líder és el Manchester City, amb 19 convocats. Per darrere hi apareixen el Bayern de Múnich amb 17, l'Arsenal i el PSG amb 16 i el Barça, que completa aquest top 5 amb 15 jugadors. Amb una dotzena d'internacionals hi trobem equips com l'Al Hilal, l'Atlètic de Madrid, el Crystal Palace o el Manchester United, mentre que el Real Madrid, per posar dades, amb 10 representants es queda fora d'aquest top 10.
0: És a dir, aporta més internacionals l'Al Hilal que el Real Madrid. És veritat que molts d'ells són internacionals per l'Aràbia Saudita, eh? Però clar, hi ha Cristiano, hi ha altres equips, però la data és que el Madrid no està entre els 10 clubs que més internacionals aporten. Hem obert el programa pendents de l'estat físic de Lamine Yamal, i és que també serà un Mundial cridat a mirar els DNIs, o els carnets d'identitat de cada país dels futbolistes, perquè n'hi ha molts de molt joves.
1: Exacte. Probablement el més jove el podrem veure demà en el debut d'aquesta Copa del Món. És Gilberto Mora, el mexicà, que amb 17 anys i 7,40 dies lidera aquesta classificació. El quart més jove d'aquesta classificació és Hamza Abdelkarim, davanter egipci del juvenil A del Barça, amb 18 anys i 161 dies. Per la seva banda, ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí entren en aquest top 10. El blaugrana és dotzè i el central català és setzè. Per tant,
0: se'ns han fet grans.
1: Se'ns estan fent grans.
0: Se'ns estan fent grans la canalla, que ja no entren al top 10, els dos fins ara juvenils del Barça. I a l'altra banda de la cadena alimentícia trobem els més veterans i els que han disputat més mundials.
2: Doncs si mirem a l'altra punta, com deies, el número 1 és el porter escocès Craig Gordon, amb 43 anys. El segueixen Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric i Edin Seco en aquest top 5. Messi, en canvi, és el 12è jugador més veterà del torneig.
0: Messi el 12è més veterà, Lamine el 12è més jove.
2: Així és. Precisament Messi, Cristiano i Ochoa faran història amb la seva sisena convocatòria mundialista, però hi ha una petita diferència, i és que l'argentí i el portuguès poden convertir-se en els dos únics futbolistes que hagin disputat 6 mundials, perquè Ochoa, tot i ser a la llista de Mèxic el 2006, no va arribar a jugar cap partit.
0: Ah, tots tres són el seu sisè mundial, però només dos d'ells han jugat en els altres 5. També tindrem en acció el jugador més alt de la història dels mundials.
1: Exacte, es tracta del porter austríac Florian Wiegele, del Victoria Pilsen, que s'ha convertit en el futbolista més alt que ha estat convocat mai per una Copa del Món. Fa 2,5 i supera així el registre que tenia fins ara el porter neerlandès Andries Noppert, que amb 2,3 era fins ara el gran gegant dels mundials. Doncs ara l'ha superat el porter austríac Florian Wiegele.
0: Una altra dada que sempre dona molt de joc és quants germans hi haurà al Mundial. Aquesta vegada 7 parelles de germans.
2: Doncs tenim fins a 7 parelles de germans que podrien coincidir al Mundial. 3 d'elles defensaran la mateixa selecció i 4 ho faran amb combinats diferents. Entre els que compartiran samarreta hi trobem els germans Theo i Lucas Hernández amb França, els laterals, els germans Laros i Dero i Duarte, que jugaran amb Cap Verd, i els germans Leandro i Juninho Bacuna, que debutaran amb Curaçao. En canvi, hi haurà 4 parelles repartides entre seleccions diferents. És el cas dels germans Williams, que Nico jugarà amb Espanya, Iñaki amb Ghana, també el dels germans Doué, amb Desiré, l'extrem del PSG, que defensarà França, i el germà Guela, que representarà Costa d'Ivori, els germans Brovi, que estaran dividits entre Brian amb els Països Baixos i Kevin amb Ghana, i finalment els germans Souter, amb Harry jugant amb Austràlia i John amb Escòcia.
0: També és el Mundial en què pot caure el rècord de gols.
1: Exacte, de moment encara el té l'alemany Miroslav Klose, que continua sent el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 dianes, però en aquesta edició hi ha dos noms que amenacen aquest rècord. Són Kylian Mbappé i Leo Messi. El davanter del Madrid acumula 12 gols en fases finals i necessitaria 4 gols més per igualar la marca de Klose, mentre que l'Argentina, el seu darrer Mundial, amb 13 és només a 3 d'igualar les xifres de l'alemany. Precisament Messi també podria protagonitzar una altra curiositat estadística. Si falla un penal en aquest Mundial, es convertiria en el jugador amb més penals errats, fallats, en la història de la competició, amb 2. Tot i això, també és un dels futbolistes que més n'ha transformat, amb 4, una xifra que comparteix de moment amb Harry Kane, que també és en aquest Mundial, Rob Rosenbrink, Eusebio o Gabriel Batistuta.
0: I si Kane no en tira cap i Messi en tira 2, un el falla i l'altre el fa, serà el jugador que més gols ha fet i que més penals ha fallat en un Mundial, que serà, òbviament, també una cita de comiats.
2: La part trista, de fet, és que aquest serà l'últim Mundial de diverses llegendes que han marcat un abans i un després en la història del futbol. Jugadors com Leo Messi i Cristiano Ronaldo afronten probablement la seva darrera Copa del Món, igual que altres noms il·lustres com Luka Modric, el Memo Ochoa o Neymar Júnior. Per tant, en definitiva, un Mundial amb molts al·licients i amb moltes històries que haurem d'anar seguint de ben a prop.
0: I també amb canvis a nivell arbitral que haurem d'anar acostumant-nos a adaptar i que ens està repassant aquest migdia i Torralde González del Què t'hi jugues. Per exemple, que les pauses d'hidratació seran més llargues, seran el minut 22 de la primera part, i això farà que els partits pràcticament, com passa amb el bàsquet, siguin, en comptes de dues parts, quatre quarts.
3: Estamos en un país donde prima más el espectáculo y donde todos los deportes, no hay ningún deporte que dure 45 minutos seguidos. Ya en Los Ángeles 94 quisieron meter tiempos muertos y ahora, entre comillas, yo creo que lo han conseguido. Pausa de hidratación no, porque es de un minuto. Estas son pausas de refresco que son de 3 minutos y van a ser siempre, estábamos acostumbrados antes en el minuto 30, 32, 33, van a ser siempre entre el minuto 22 y minuto 23.
0: Temps per fer les crispetes, tot això que es porta als Estats Units. També hi haurà diverses normes que s'aplicaran per intentar reduir les pèrdues de temps, totes amb asterisc, per fer alguna trampeta al solitari, però, per exemple, 5 segons per treure de banda o per treure de porta.
3: Saque de banda 5 segundos, si no ha sacado en 5 segundos, el balón va para el otro. 5 segundos desde que el árbitro le dé la señal para que saque. 5 segundos de saque de puerta, no desde que pongan el balón en el suelo, sino desde que el árbitro le diga que saque, le conmine a sacar, le diga, venga, saca. Ahí empezarán los 5 segundos.
4: ¿Y si pasan los 5 segundos?
3: Corner.
4: Corner. ¿Y en el saque de banda?
3: Saca el de banda el otro equipo.
0: Clar, aquí el criteri subjectiu serà quan l'àrbitre fa aquest senyal i fins a quin punt l'àrbitre permet que es perdi temps. També es castigarà el fet de trigar a fer els canvis.
3: 10 segundos desde que te dicen el cambio. Si tú pasas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, si tardas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, el que tiene que entrar tiene que quedarse un minuto fuera y no puede entrar hasta que el balón esté parado. Y aquí hay también un pequeño matiz. ¿Cuál es el pequeño matiz? Que claro, tiene que estar un minuto fuera, pero igual el balón no sale en 5 minutos. Y entonces no es que se quede un minuto fuera, es que igual se queda un equipo con 10, 5, 6 o 7 minutos.
0: Aquí hi haurà equips que si els hi convé estirar el temps, doncs ja tiraran la pilota fora després quan la recuperin. Això ho veurem segur. Passarà una mica el mateix quan hi hagi un jugador lesionat i hagin d'entrar assistències.
3: Cuando hay una lesión y tiene que entrar los servicios médicos, tú tienes que estar un minuto fuera para ser tratado. No puedes entrar inmediatamente después.
0: I, a més, també veurem el VAR intervenir més del que ho fa fins ara.
3: Va a intervenir en la segunda amarilla. Cuando la segunda amarilla conlleve una roja y se vea claramente que es un error, va a entrar en corners muy claros cuando el árbitro de corner y el saque de meta, no al revés, no cuando veamos claramente que es un saque de meta y el árbitro ha dado corner. Si el jugador, antes de que el VAR entre, porque tienen que ser corners muy, muy claros, si antes de que el VAR entre han sacado el corner, el VAR ya no puede entrar. Eso es, y luego en otra que va a entrar el VAR, faltas y corners, que haya centro al área y haya un bloqueo o haya un agarrón antes de que el balón esté en movimiento, si acaba en gol o acaba en penalti, entra el VAR para corregirlo.
0: I un altre que crec que és un encert i que aquí hi haurà unanimitat, que és que quan dos rivals estiguin discutint, s'estiguin barallant verbalment, si n'hi ha un que es tapa la boca per dirigir-se a l'altre, sospitós d'estar fent alguna cosa com les que hem vist aquesta temporada, com la de Cristiano i Vinicius, per exemple, i per tant, és igual que digui, és igual que no se li vegin els llavis, el simple fet de tapar-se la boca per discutir amb un rival, vermella directa.
3: Solo va a ser cuando veas un claro hecho de confrontación, es decir, si tú te tapas la boca para hablar con un compañero, nada, o para con un contrario y ves que no hay confrontación, sino porque imagínate que se conocen de su equipo, que los dos juegan en un equipo local, pues se hablan y se tapan la boca porque no quieren que les descifres lo que están hablando. Solo va a ser en claro motivo de confrontación, y eso se ve.
0: Per tant, a partir de demà, acostumem-nos a veure tot això al Mundial. Que aquest cap de setmana conviurà amb la Final Four d'handbol, que es juga, com sempre, en l'Anxes Arena de Colònia, dissabte a les semifinals, Barça-Alborg i Fuchsia de Berlín, Magdeburg. Abans de que el conjunt blaugrana marxi cap a Alemanya, el Martí Juncan ha anat a buscar un dels cracs del Barça, el Peter Sikusa. Martí.
5: Doncs sí, som aquí amb Peter Sikusa, jugador del Barça d'handbol, a la prèvia d'aquesta Final Four de la Champions. Com estàs, Peter?
6: Hola, molt bé, molt bé.
5: Si jo et dic 18 de setembre del 2025, saps a què m'estic referint?
6: No.
5: És l'últim partit que heu perdut? Vaja, i l'únic que heu perdut aquesta temporada. Com s'aconsegueix aquesta ratxa espectacular?
6: Bueno, és veritat que hem perdut només un partit. Hem tingut alguns dolents i alguns molt bons, però crec que al final aquest any tenim moltes ganes. Es veu moltíssim quan cada jugador dona tot al 100%, quan a la defensa estem posats a tope i sobretot si tenim una porteria que para moltíssim, és increïble.
5: Aquest cap de setmana guanyeu la Copa del Rei i és el sisè títol que guanyeu. Opteu al setè, 7 de 7. És un al·licient el fet de poder fer aquest septet que només s'ha aconseguit 3 vegades en la història del club?
6: Sí, al final nosaltres tampoc pensem en això, no? Pensem en intentar arribar a la final. Primer ens toca l'Olborg, que és un equipàs. Serà una semifinal molt, molt bonica, molt difícil, però crec que nosaltres no pensem en això. Pensem en primer jugar a la semifinal i després ja el que passi ja passarà.
5: Parlaves d'una porteria que para molt, Nilsen, el trobareu a faltar, no?
6: Sí, sí, la veritat que tothom diu que l'Emil para molt, però també tenim el Víctor Hargrímsson, que també als entrenos, per mi és molt difícil marcar-li gols dels dos, sempre és bo tenir-los, però bueno, l'any que ve marxa l'Emil i vindrà el Sergei, així que estem tranquils.
5: Us veieu com a favorits? Perquè això, només heu perdut un partit en tota la temporada, justament contra el Magdeburg. Qui veieu més a prop de poder aconseguir el títol?
6: Bueno, sempre parlant amb humilitat, nosaltres creiem que els quatre que estan allà són els favorits, no? Si estem allà els quatre és per algo, i crec que tant la primera semifinal com la segona serà un partidàs. Nosaltres tenim a l'Alborg, l'altra semifinal és el Berlín contra el Magdeburg i seran dues semifinals que tot o res.
5: I tu, Peter, ets un jugador molt jove, però ja has viscut grans experiències, ja sigui amb el Barça o també amb la selecció. Ets una mica veterana en aquest sentit, potser. Com es viu una Final Four d'aquestes característiques tan important per la secció d'handbol després de l'última que es va guanyar el 2024?
6: Bueno, al final sí que és veritat que som molt joves alguns i hi ha alguns com el meu germà, Barrufet, que bueno, va jugar l'any passat a Melsungen, Grau, molta gent que no ha estat a una Final Four i crec que bueno, jo també tinc nervis, òbviament, jo també sofriré, ho passaré malament, però òbviament volem intentar anar allà a guanyar i a passar-nos-ho bé.
5: I precisament ara per tancar t'anava a preguntar pel teu germà, perquè per qui no ho sàpiga, en Jordi, el teu germà Bessó, també juga aquí a la primera plantilla del Barça d'handbol. Com és d'especial jugar amb el teu germà?
6: És algo raro, no? Estic tot el dia amb ell a casa, porto tota la vida amb ell i ara anirem a una Final Four junts. És veritat que l'any fa 2 anys també estava, però no va poder jugar i bueno, aquest any podrà estar allà, podrem viure una Final Four junts i tant de bo que podem guanyar.
0: Tant de bo que sí, que el Barça torni amb la Champions i amb el pòquer de septets, perquè serien 7 títols en tota la temporada. Ja en tenim la penya i el descans?
1: Sí, guanya 51-54.
0: Avui és l'última graderia que fem plegats amb el Jan Wideman i amb el Pol Riera, que divendres acaben la seva estada com a redactors en pràctiques en aquesta casa. Ho heu fet de nassos, heu pencat molt bé, i si us ho heu passat bé i a sobre heu après alguna cosa, jo em dono per satisfet.
1: S'ha passat ràpid o lent?
0: A mi molt ràpid, a tu no ho sé.
7: Un plaer, TG, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres per la feina feta.

0: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: Escolta, només a Mobles Hipopòtamo, sofà Cheslong amb raspaller reclinable i seient lliscant, de 2,5 metres, amb teixit antitaques i desenfundable, abans 965 euros, ara 645. Unitats limitades i amb lliurament immediat. Mobles Hipopòtamo, Alcarràs i a hipopòtamo.com.
3: Necessites implants? Doncs vine a Ilerdent.
4: La clínica especialitzada en odontologia avançada amb implants i dents fixes col·locades al mateix dia.
3: I opcions de finançament gratuït?
4: Demana una primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
3: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
5: Aquest Sant Joan, Segret porta el millor producte de la nostra terra. Aconsegueix el lot de vi i cava de proximitat amb una ampolla del Vilosell de Tomàs Cusiner i una de cava La Cuvée del Castell del Remei, tot per només 19 euros. I de regal, una tote bag d'estiu. Compra'l ja a botiga.segre.com o a les oficines de Segre. Segre, el teu diari.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: Hay proyectos que imaginan el futuro y otros que ya lo están haciendo realidad. El próximo 17 de junio, el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acoge la octava edición de los Premios Futuro Sostenible de BBVA y 5 días. Premios Futuro Sostenible 2026, reconociendo a quienes impulsan el cambio. Regístrate y acompáñanos.